0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono que podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

comencen parefa, però no són fades. En Wiki, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.

evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

escàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: nostra roba. Molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota a la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els reis desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Ara mira'm bé, passo ràpid.

Escolta Zicat. Les 8 en punt. Tothom amunt. Comença els experts amb Roger Seró. Aicat.

0: Depèn de com et miren aquells ulls que tu i jo ho sabem perfectament. Els ulls que et mirin ens canten el sexeni per començar el programa d'avui. Són les 8 i 2 minuts. Estem aquí en directe a ICAT, els experts d'estiu. Avui dijous 30 de juliol, avui penúltim programa de la temporada experta que va començar aquell ja llunyà 1 de setembre de 2025. Demà us direm adéu i bon agost. Avui encara tenim una estoneta per estar amb vosaltres i despertar-vos. Aquí amb en Sergi Ruiz, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Amb els oients connectadíssims al nostre grup de WhatsApp, ara de seguida llegirem xat i sentirem àudios, però com sempre a aquesta hora, que són ja les 8 i 3, ens interessem pel temps que avui ens espera. Jofre Genué, com ho tenim? Bon dia.
2: Bon dia, ens veiem avui amb una situació meteorològica que no varia gaire, és a dir, que es mantenen les elevades temperatures i aquest ambient de plena canícula, temperatures de nou, que s'ubicaran entre els 35 a 40 a l'interior, assolint-se aquests 40 especialment cap a la zona del Pla de Lleida. Encara potser pot pujar un grauet més al termòmetre, arribar al màxim d'aquesta nova glopada d'aire càlid que ens, amb algunes intermitències encara ens pot afectar ben bé fins a l'inici de la setmana que ve. Jornada, doncs, de molta calor, de xafor a la costa, amb només alguns núvols baixos molt puntuals a la façana litoral i amb poques nuvolades de tarda en zones de muntanya, cosa que demà podria variar una mica, sobretot de cara al vespre a l'Alt Pirineu.
1: A tope!
0: Gràcies, Jofre Genué, i amb vosaltres, oients, avui parlem del tema eclipsi.

0: Com que el dia 12 d'agost no hi serem, com que demà és l'últim programa i el dia 12 portarem ja dies desconnectats de vosaltres i ja enyorant-vos, doncs avui hem decidit preguntar-vos pel hype de l'imminent eclipsi. Expliqueu-nos si el teniu, el hype, o si n'estem fent tots un gramassa. Digueu-nos si no és el normal que dos punts, el Sol i la Lluna, estiguin en línia recta, i expliqueu-nos on el veureu, si teniu plans de desplaçar-vos, de passar uns dies fora, si amb l'excusa de l'eclipsi us han muntat una excursioneta. Què fareu durant els minuts que duri l'eclipsi? Com us protegireu? Fareu visera amb les mans? Teniu una escena de ficció preferida amb eclipsi? Doncs comencem amb comentaris com el de l'Andrés, que és molt ras i curt, diu aquí al xat: em fa molta mandra, no tinc cap intenció de seguir-lo, potser el veuré per la tele i punt. M'imagino veient aquest oient, l'Andrés, mirant el Telenotícies migdia, que segurament es veurà, i llestos. A més, recordeu que no us heu de protegir quan el veieu a la tele.
1: Si és nit, que és el vespre.
0: És el vespre?
1: És a quarts de nou del vespre.
0: Què dius?
1: Crec que sí.
0: Però ara llavors no trigarà molt en fer-se ja de nit de veritat?
1: O sigui? No trigarà gaire.
0: Ostres, jo m'haig de creure com al migdia o així. No.
1: M'enganxes, però si no m'equivoco, això comença com a començar-se a tapar cap a les 7 o així, crec que el punt àlgid serà a quarts de nou.
0: Val. Bé, a veure, a les 9 encara és de dia, per tant sí que tindrem la sensació de màgia que es fa de nit en ple dia. En George ens diu: alguna cosa farem, però també em fa certa mandra, ja que això vol dir sortir després a treballar, agafar la moto que té 40 anys i tirar cap a les precioses Terres de l'Ebre juntament amb 2 milions de persones més. Digueu-nos també, com diu en Jorge, si us tira enrere aquesta gentrificació puntual de l'eclipsi. L'Emmanuel, ella sí que es refereix a la ficció i ens penja una foto aquí al nostre grup de WhatsApp. Ha agafat el seu còmic del Temple del Sol, un clàssic, i l'ha obert just per la pàgina en què en Tintín els fa aquell joc als asteques, els enganya, dient-los que està tapant el sol.
1: Epa!
0: En Tintín preveia aquest eclipsi de sol. Molt tranquil, jo el veia, el Tintín, aquella escena, tenint en compte que l'havien condemnat a mort, ja ell sabia que li sortiria molt bé la jugada.
1: En Tintín era un tio tranquil, no, en general?
0: Sí, no, sense bici, sí, molt tranquil. No deia paraulotes, no es barallava amb rodamons pel carrer. Doncs, molt bé, Manuel, gràcies per citar-nos, per compartir-nos una foto del teu Tintín, a més en versió original, que el tens en francès. Antoni diu: no tinc cap mena de hype, de fet no sé ni l'hora, probablement estigui escoltant Nicat. Mira, gràcies. No, l'hora ja te'n acabes d'assabentar que ens l'ha convertit en Sergi. Tema lingüístic, hi ha molta gent al xat, sempre defensors de la llengua, els oients recorden que es diu eclipsi, no eclipse.
1: Cert.
0: I fins i tot en Lluís diu, hi ha gent que diu eclipsis, amb una T al mig, cancel·lats,
1: no,
0: tots els
1: no
0: que ho diguin bé. Bé, anem a sentir els àudios. Sergi, ja te n'has adonat a les últimes setmanes que els nostres oients són,
1: sí,
0: cadascun d'ells molt entès en la seva matèria.
1: Correcte.
0: Tots ells molt intel·lectuals i molt atractius.
1: Són experts.
0: Sí, molt atractius també. I diuen, mira, t'ha fet per començar a sentir els àudios que hem recollit com cada dia, per acabar de comprovar el que acabo de dir, he trobat una oient, la Sara, que és que ella treballa a l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, val? Ah. Per tant, trobo que hauria de ser la primera que sentim en aquest àudio.
1: D'acord, endavant.
0: Sentim la Sara i la resta.
2: Bon dia, experts!
3: Recomano a tothom descarregar-se l'aplicació Solaris. Hola, estàs Solaris. De la web lluny-mira-el-cel-eclipsi-catalunya.cat. Amb aquesta aplicació, si podeu sincronitzar els vostres wearables, els vostres rellotges, wearables, i totes aquestes dades que recullen aniran amb una base de dades gegant, anònima, des de la qual les que fem recerca podrem veure com afecta el cos humà quan passa un eclipsi. I això ho hem organitzat, ha estat liderat per la Generalitat, però...
4: Generalitat de Catalunya.
3: Amb l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i el Vall d'Hebron Institut de Recerca. Ens fa molta il·lusió recollir moltes d'aquestes dades i que entre totes puguem col·lectivitzar la recerca i veure què passa en un moment i en un fenomen tan especial. S'ha de veure en un lloc on tinguis bona visibilitat cap a l'oest i, molt important, sobretot...
5: Oients experts, el podcast.
6: Ulleres homologades. No s'hi val mirar-ho amb ulleres per veure pel·lis 3D, ni ulleres Oculus per jugar a la Xbox, ni fer de visera amb les mans. Mireu-vos la vista. Penseu que quan mirem el sol, la nostra pupila es fa petita i això fa que no ens cremi la retina. Però en el cas de l'eclipsi, com que el sol està tapat, el nostre cos, la nostra pupila no ho interpretarà i estarà oberta com quan és negra nit. I això és el que pot fer que se'ns cremi la vista. Vale? Poseu-vos les ulleres homologades.
3: I hype per l'eclipsi. Animem-nos, que no ho tornarem a veure mai més.
7: Xupito!
3: Bon dia, experts!
8: Vale.
4: Bon dia, experts. Pues a mi m'agafarà a la Corunya, que m'han convidat al Vinyetes de l'Atlàntico i, a més, m'han convidat a veure l'eclipsi. Em donen les ulleres, em donen tot i estaré envoltat de friquis del còmic i d'algun dels grans professionals i esperant per dius quan s'acabi fer una pulpada meravellosa al costat del mar.
7: El meu hype és que totes les ràdios i teles del món comencin a punxar com bojos la cançó tot el...

0: significants que som a l'univers i aprofitem el temps i deixem-nos d'hòsties.
1: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

0: Prats, de bon matí, energia, es titula aquesta cançó. Ja hem arribat a les 8 i 13 d'aquest dijous a 30 de juliol i us comuniquem que en Sergi i jo, Sergi aquí present.
1: Correcte, hola.
0: Ja hem anat a veure ahir mateix la pel·li de Spider-Man, titulada Spider-Man Brand New Day.
2: What is happening to me? Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind. I am totally out of control.
0: Retrobem-nos amb Telèmac i Atena, o més ben dit, amb Peter Parker i la Mary Jane, és a dir, amb Tom Holland i la Zendaya, els actors principals d'aquesta pel·lícula que, com us dic, s'ha avançat a les estrenes de divendres. Ahir dimecres ja va arribar als cinemes Spider-Man Brand New Day i en Sergi i jo ja vam anar el primer dia a les sales. A tu què t'ha semblat?
1: A mi m'ha agradat molt, de fet. A l'acabar vaig anar amb el meu millor amic i li vaig dir, per mi directament és top 3 pel·lícules de Spider-Man.
0: Sí.
1: O sigui, per mi està un esglaonet per sota de les dues primeres de Sam Raimi, però de tota la resta a mi m'ha agradat moltíssim. Aquest Spider-Man, ja Spider-Man ja ho anirem dient, però més madur, que va fent aquest creixement, una pel·lícula potser també un palet més introspectiva que la resta, a mi m'ha agradat molt.
0: Mira, tu li dius més madur, però jo trobo que aquest Spider-Man, el del Tom Holland, ja tenia aquest component com molt Spider-Man, més que el Tobey Maguire, que veig que t'agrada,
1: sí.
0: En sentit que més maldestre, li passen, és més drames, li passa més coses, és també un tio precari, que té els conflictes de tot superheroi, com es diu allò, de confabular la vida privada i la professional. La conciliació.
1: Correcte, això mateix.
0: I en aquest cas, més que mai, perquè la pel·li anterior, situem-nos ja oients, és la quarta pel·li ja d'Spider-Man amb Tom Holland, és a dir, que aquest Spider-Man els hi ha funcionat.
1: Mai cap actor havia fet tantes pel·lícules de Spider-Man.
0: I no sembla que la cosa hagi de parar. I a la pel·li anterior ens quedava amb aquest cliffhanger totalment dramàtic i emocional, que és que la seva xicota, el seu millor amic, s'oblidaven d'ell. Els havia d'esborrar la memòria per un tema d'aquests de la seguretat,
1: no?
0: De protegir-los. I que veiem com en Tom, en Peter, l'Spider-Man, ja es veu totalment enfonsat en ser només l'Spider-Man, en ser només un vigilante, un venjador emmascarat i fer la seva feina, que és protegir la gent, però no té vida pròpia. De fet, viu quasi en un soterrani. És que és el més precari que he vist mai. I el punt dramàtic mola, perquè aquesta pel·li en té molt. La cosa que més li pesa és la seva no relació amb la persona que estima, en no poder ser amic del seu millor amic, la Mary Jane.
1: I no és la Mary Jane en aquesta saga.
0: Perdona.
1: No, era Michelle Jones, alguna cosa així. Les sigles sí, però no era Mary Jane.
0: Bé, la MJ, el paper que fa la MJ, el paper que fa la Zendaya. D'altra banda, sí, m'ha semblat llarguíssima. És a dir, mola, perquè a mi m'encanta la part dramàtica, emotiva, el que diuen Sergi, més introspectiva, més madura. N'hi ha molta, però per què? Perquè hi ha molta pel·li, Vull dir, també hi arriba un moment que hi havia algun oient aquí que li diu, li falten 20 minuts, ai, li sobren, jo li trec 35 minuts,
1: És que ho hem comentat abans fora micròfons, que crec que ens va passar més o menys en el mateix moment, no explicarem en quin moment, però hi ha un moment que la pel·lícula pràcticament podria acabar, mires el rellotge i veus que encara et queden 20-30 minuts més de pel·lícula i dius, uau, a veure què passarà ara mateix.
0: Sembla que estigui a la conclusió, però ja està el clímax només en aquell moment. Apareixen, si us molen, el Punisher, si heu vist la sèrie del
1: divertidíssima la relació entre ells dos.
0: Encaixa superbé. El Hulk apareix, com podria aparèixer qualsevol altre, però vaja, sempre mola veure el doctor Banner en aquestes pel·lis. I si us sembla, perquè la trama és, ja us dic, molt de trobar-se ell mateix, molt d'identitat, molt de solucionar els seus problemes personals i també resoldre una trama d'espionatge, de dolents i tal, però si us sembla, mirem al futur, perquè també apareix Jean Grey en aquesta pel·lícula, per situar-vos els que ara us podeu perdre. És dels X-Men, es pot fer servir l'expressió nòvia de, o ja no es pot, ho dic perquè és la nòvia del Cíclope, però bé, diguéssim, la mentalista, la que és l'aprenent del Doctor X, la que és
1: i una de les fundadores, no?, dels X-Men, pel que he llegit.
0: Com la més seriosa, la més professional, la més perillosa també, com la més poderosa, aquí apareix de jove, com que està començant, i què en podem extreure d'això, que tu, Sergi, ho sabràs millor que jo, és que els X-Men, que érem de Fox, si no m'equivoco, que anaven a la seva bola, igual que Spider-Man era de Sony i anava a la seva bola, estan fent un homecoming general, suposo perquè Disney ho ha comprat tot. I
1: Disney va comprar Fox fa uns anys i ara té els drets.
0: I ens han deixat aquesta perleta, aquesta petita puteta d'un personatge que al principi no saps qui és, però ja us dic que és la X-Men de les més jefazes, i això ja preveu que veurem una super reunió d'aquí no gaire, i Sergi, posa'm allò que tu saps millor, la propera dels Avengers no deu faltar massa.
1: Si no m'equivoco, és el desembre, i pel que em sona... Te'n recordes del Barbenheimer? Del fenomen aquest que es van ajuntar a les dues pel·lis?
0: Barbie i Oppenheimer, sí.
1: Sí, doncs tindrem Dunes Day.
0: Oh!
1: perquè en principi s'està el mateix dia la tercera part de Dune i Doomsday, que és la nova dels Avengers.
0: Vale, per qui s'estigui perdent, Doomsday és, sí, serà la cinquena dels Vengadores, vale? El nom l'agafa del Doctor Doom, ho dic bé, sí, que és el dolent dels Quatre Fantàstics, perquè veieu que aquí es mesclen tots els personatges de X-Men, que serà el com es diu, el Benedict... Ai, no, com... Qui feia?
1: No,
0: el Doctor Estranyo, no.
1: RDJ, no, Robert Downey Jr. farà de Doom.
0: El que esteu acostumats a veure fent d'Iron Man fa 25 anys o 30 anys, aquí farà del Doom, és a dir, això dona títol a la propera pel·li dels Vengadores, Doomsday, i com ve a assenyalar el Sergi, i això és una pura casualitat, però mola molt que s'estreni la tercera de Dune al mateix dia i que puguem fer una marató.
1: 18 de desembre aquí a casa nostra.
0: 18 de desembre s'estrenarà la tercera de Dune i totalment paral·lel, és un altre univers, és un univers Marvel, la nova dels Avengers, que serà la cinquena.
1: Però les dues hi sortirà segurament la Zendaya, suposo, si la Zendaya continua. Tindrem uns quants actors que repetiran i que aquella setmana estaran fent promoció, no podem més.
0: És a dir, si aquesta setmana pots anar al cine a veure...
1: Bueno, dic la Zendaya, no ho sé, sí, però...
0: Però pots anar a veure la Zendaya fent d'Atena o fent de MJ, d'aquí uns mesos la podreu anar a veure fent de la...
1: No me'n recordo ara.
0: La nòvia del Pol i també la nòvia, la MJ, la nòvia de Spider-Man. Bé, a mi em mola que tornin els X-Men, perquè jo soc fan tant de les pel·lis de l'any 2000, allí amb el Hugh Jackman, que era molt més jove que ara, com també aquelles que han fet els flashbacks, que van fer amb el Magneto jove i el Doctor X jove. Així que, a veure com ho junten tot, perquè trobo que amb Spider-Man ho han juntat tot bastant bé, les pel·lis anteriors. Amb els Vengadores, que les primeres van semblar infumables, ho van arreglar bastant, i al final es van convertir en les pel·lis més taquilleres de la història, sí, com es diuen, Endgame
1: i Infinity War. Infinity War i després Endgame.
0: Jo trobo que fins i tot els que us interessi més aviat poc l'univers Marvel, les dues últimes dels Vengadores, entreu per aquí directes, són divertidíssimes.
1: I pel que he sentit, pràcticament tot el que ha passat d'entre Endgame i ara, podeu no veure-ho i anar directament a Doomsday,
0: sí, sí, sí,
1: perquè pràcticament serà una continuació d'Endgame. Sí. Tornen els germans Russo, que són els que han fet també les últimes dels Avengers, Endgame i tot això, i serà pràcticament una continuació directa, perquè aquests últims anys Marvel no li ha funcionat gairebé la cosa i han dit, saps què, tornem al que ens va funcionar.
0: Sí. Doncs mira, els que us trobeu una mica perduts, penseu que és Marvel, tampoc cal entendre massa cosa, i senzillament no mireu totes les dels Vengadores, agafeu-vos de l'última i així el desembre estreu al dia, ho entendreu tot perfectament, i veig que el cast aquí sortirà tothom, el Robert Downey Jr.,
1: Chris Evans, Pedro, que no havia de tornar.
0: Pedro Pascal, perquè clar, ve dels Quatre Fantàstics.
1: Correcte.
0: Paul Rudd, la Florence Pugh, que la teniu en aquesta pel·li de Spider-Man que es va estrenar ahir, Anthony Mackie, també tenim Channing Tatum, Ian McKellen, que deu tenir 125 anys, fent de Magneto, vale, serà guai, en parlarem al desembre. La pel·li que teniu ara a sales, l'ha anat a veure un oient també, digues, Sergi.
1: Tornant a la pel·lícula d'ahir, només una cosa. A mi el que em va treure més de la pel·lícula, clar, sé que no es va gravar a Nova York ni a Queens, sinó que es va gravar a Glasgow, i els plans de la ciutat llargs no et grinyolaven molt, perquè jo estava veient i dic, això no és Nova York, però ni de lluny.
0: Com edificis inventats,
1: no? No, o sigui, notava molt que no era allà, sinó que s'havia gravat a Glasgow, i dic, ostres, estic... O sigui, això no és Queens. No ho sé per què, però...
0: Els carrers et poden recordar a Queens o a Brooklyn, però sí que són una mica molt imaginaris, però poden fer pensar en Nova York.
1: Va grinyolar una miqueta.
0: Sí. Doncs ahir també hi va anar l'Anna, la nostra oient, sentim la seva crítica experta.
3: Ahir vam anar a veure Spider-Man i ens va encantar. La sala estava plena, a nivell argumental està molt xula i em va encantar. Totes les sorpreses que vaig anar tenint durant la pel·lícula, tota l'acció, tots els riures, els moments així més tendres. Veure en pantalla gran una pel·li d'aquestes magnituds, a veure, no et canvia la vida. És Marvel. Sí que en algun moment vaig pensar, ostres, amb els avenços tecnològics que hi ha, com no tenim ja algun superheroi que s'atreveixi a solucionar certs problemes dels carrers. Va molar aquesta idea del justiciero allà a coses de poca monda.
4: Què?
3: Va, bon dia.

0: Revolución Sexual. Ens encanta, per despertar-vos, punxar-vos aquesta cançó, segurament la més coneguda de la Casa Azul. Ara són les 8:24. Mira, Sergi, reaccionen els oients. Hi ha defensors també de l'espai del Tobey Maguire, que l'usuari Charnego...
1: Per mi és el millor.
0: S'ha quedat una mica sorprès, que a mi em semblessin una mica... Bé, per mi superades per la del Tom Holland, però diuen Charnego. Les del Sam Raimi, és a dir, les pel·lis que dirigeix Sam Raimi i protagonitza Tobey Maguire, diu que també estan molt bé. I en Ferran et pregunta, escolta, quan has dit que la pel·li nova, la que es va estrenar ahir, està al teu top 3, és comptant les d'animació? És comptant les de Miles Morales?
1: No, perquè no les he vist. Només de les d'acció real, de les de Live Action, o sigui, les de Toby, Andrew i Tom Holland.
0: Doncs en Ferran diu que...
1: Només he vist la primera de Spider-Verse, o és una cosa que hi haig d'entrar i que tinc molt pendent.
0: Doncs diu que si les veus totes, les col·locaràs també en el
1: top. Però la primera de Spider-Verse és molt, molt bona.
0: I tant. I també la Núria, que ens diu, m'encanta Spider-Man, el meu superheroi preferit, ganes d'anar-la a veure. Doncs quan hi vagis, Núria, ens envies la teva crítica cinematogràfica. És Spider-Man Brand New...
1: Ai, com és? Brand New Day.
0: Ah, exacte, que es va estrenar ahir. Bé, doncs també ahir, perquè ja està en marxa el Festival d'Ensanau, a la Vall d'Àneu, l'escriptor Pol Guasch i la pianista Clara Peia han estrenat una, en aquest context, aquest Festival d'Ensanau, un nou espectacle titulat Comiat, on interpreten diversos poemes relacionats amb la mort o els adeus, inspirats en autores com Maria Mercè Marçal, Adrián Rich o Mireia Calafella. El nostre enviat especial és en Blai. Mercè, bon dia.
2: Bon dia, experts. No us voldria fer enveja, però això que sentiu de fons... Sí, sí, això, això.
3: Sí.
2: És la Noguera Pallaresa en el seu pas per Isil. Un poble que forma part del municipi de l'Alt Àneu, on també hi ha inclòs Sorpe, lloc escollit per l'organització del Dansàneu per presentar-hi una de les perles del festival.
4: Morir, potser perdre només forma i contorns, desfer-se, ser xuclada endins de l'úter viu, matriu de Déu, mare...
2: D'una banda, l'escriptor Pol Guasch, autor d'un dels llibres de l'any, Relíquia, i de l'altra, la pianista i compositora Clara Peia, que just està de gira de presentació del seu darrer disc, Nuca, però amb això del Dansàneu ha fet una mena de parèntesi. Un parèntesi no només per ella i per Guasch, sinó per tots els presents a l'espectacle.
5: És que a mi em sortia una cutrada tòpica, que em sortia, és màgic, no? Però realment aquell lloc, hi havia aquesta fonteta, una tensió molt plena, un silenci molt profund que costa molt de trobar.
6: He acompanyat molta poesia i a mi m'agrada molt especialment com recita el Pol i la sensibilitat que té i com escolta la música és una passada.
2: Pol Guasch s'encarrega de la selecció de poemes.
5: Doncs no, mira, vaig anar a buscar els poemes, poemes que recordava, com els de l'Adrien Rich, els d'Imata Busalé, i després he estat fent recerca, no?, en la meva llibre, els meus llibres de poesia i rellegint-los. Vull dir, ha estat un exercici bonic de tornar alguns llibres que recordava i que tenia intuïcions de que per allà hi havia coses.
2: I, és clar, la música, el piano de la Clara Peia, ficant-se dins de cada poema i tocant el piano amb tot el cos, no només amb els dits, mirant al cel com si fos un llop udolant i maridant peces del seu disc de piano solo, el Soliloquia, amb els silencis i les paraules del seu amic Pol. I no només això, també recitant aquest poema de Mireia Calafell, de temàtica desgraciadament tan actual.
7: Dir-te adéu era això, veure com cremen els boscos i ser jo tots els arbres. També la pluja fina que ha començat a caure.
2: Així sona la simbiosi entre Clara Peia i Pol Guasch, una relació que ni ells saben quan va començar, però sí que tenen clar que s'admiren mútuament i que cada vegada va més la cosa.
5: Com més ens coneixem, més fans som.
6: Sí, això segur, però jo a part del Pol m'ho he llegit tot, ho he devorat tot, o sigui, m'han durat els llibres, les seves novel·les em duren un dia i mig. O sigui, començo i no puc parar, és una passada.
5: I he escoltat els seus discos, he anat als seus concerts, vull dir que sí.
2: Posats a buscar paral·lelismes, els hi plantejo un dubte que tinc. Sí.

0: Tots dos han abordat recentment un tabú com és el tema del suïcidi a la seva obra. Paul Wask a Relíquia i Clara Peya a la cançó Nana per a mi, que ja sentim de fons, cantada per Sílvia Pérez Cruz. Quina relació tenen?
1: Mira, Nana per a mi, això no t'ho he dit mai. És una cançó que quan estava escrivint Relíquia vaig escoltar moltes vegades.
2: Pues llavors Relíquia és meva també, no?
1: No, és broma, però... No, però jo Nana per a mi la vaig escoltar molt. O sigui, aquell final de Nana per a mi amb la veu de la Sílvia Pérez Cruz, quan es comença a distorsionar... És que aquella cançó és preciosa, preciosa. I recordo escoltar-la emocionadíssim al Vida, que això estem parlant doncs de l'estiu del 24, sí, que és quan jo estava escrivint Relíquia.
0: Ja veieu, doncs, dos creadors destinats a fer alguna cosa plegats, i prova d'això ha estat el viatge literari i musical que hem presenciat al Dansaneu. Però tranquils, perquè hi haurà una altra oportunitat abans que acabi l'any.
1: L'entrada no era la idea, però sabem que el dia 21 de desembre, que és el solstici, no? Sí. Ho fem al Palau de la Música a Barcelona.
0: Falten encara uns quants mesos, però falten només hores per veure més espectacles del Dansaneu. Jo, si us sembla, avui me'n vaig a un espectacle titulat Mona de nit, de la Sandra Montfort, i demà us ho explico. Vinga, que vagi bé. Adéu, experts.
3: Gràcies, Blai Mercè, des de la Vall d'Àneu. Demà tornem a connectar amb tu. Ara són 8:45 i abans de l'actualitat encara tenim temps per parlar-vos de l'actor brasiler Wagner Moura, que és a Barcelona. El coneixeu segurament per la sèrie Narcos, el protagonista, bé, el protagonista, el Pablo Escobar, el que feia de, que deia Yo de puta.
4: I també de El Agente Secreto, o Agente Secreto.
3: O Agente Secreto, aquesta pel·li multinominada a l'última edició dels Oscars, la pel·li brasilera. Doncs és a Barcelona perquè codirigeix i protagonitza Un Julgamento, que vol dir Un Judici, un espectacle que tanca l'estiu de teatre del Festival Grec. Doncs ja ha vist aquest muntatge i ha pogut parlar amb en Wagner Moura, la nostra companya, la Marta Vives.
5: L'obra pren com a punt de partida un enemic del poble, d'Ibsen, i es planteja com un judici escènic que vol reflexionar sobre la postveritat i els límits de la democràcia. Ho fa amb el públic com a protagonista, convertit per l'ocasió en un jurat format per 11 espectadors voluntaris, que haurà de dictar sentència al metge Thomas Stockman. A partir d'aquí, l'intèrpret improvisa, però sempre partint del text d'Ibsen. Així ho ha explicat el mateix Wagner Moura.
6: I és maravilloso, perquè la gente que sube, que se sube ahí, me imagino que muchos no conocen la obra Ibsen, algunos sí, y se ponen muy enfocados en su tarea de jurados, y me hacen preguntas a veces duras.
5: Aquest joc, a mig camí entre el teatre i el cinema, va esgotar totes les entrades de les dues funcions al Teatre Lliure d'aquest dijous i divendres, en part per la presència d'un dels actors de moda del moment, estrella indiscutible de la sèrie Narcos en la pell de Pablo Escobar i nominat a l'Òscar pel seu paper a l'Agent Secret, on interpreta un professor atrapat en la turbulència política enmig de la dictadura militar brasilera. Un Judici es va estrenar al Brasil i ara arriba a Barcelona en el marc del Grec.
3: Gràcies, Marta. Ara sí que encarem l'actualitat. 2 minutes que passen de 8:45. Avui és dijous 30 de juliol. Sergi, què hem de saber?
4: Que s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals se situen en el nivell màxim per risc de foc forestal, més de 100 municipis, i en nivell molt alt, 280 poblacions. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta per risc d'incendis. A més, també es tanquen avui els accessos a 7 espais naturals, al Montmell Marmellà, Prades, Montsant, a la Baronia de Rialp, al Montsec de Rubies i d'Ares i la Ribera Salada. D'altra banda, seguint amb el mateix tema, els bombers han passat una nit clau a l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, que continua persistint malgrat que el perímetre ja no avança. L'evolució és una mica més positiva, però encara es manté l'evacuació de tots els pobles afectats. A hores d'ara encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa. En política internacional, creix la por a una expansió territorial de la guerra a l'Orient Mitjà, iniciada fa mig any a l'Iran, després que aquest dimecres un dron ha impactat sobre un vaixell nord-americà en un port mediterrani d'Egipte i l'incendi que ha causat s'ha escampat per una nau gasificadora. Els fets han passat al port de Damietta, al delta del Nil. I tornant a casa nostra, un treballador de la mina de Súria al Bages ha mort aquest dimecres per un desprendiment de roques a les galeries. El comitè d'empresa DICE BHL, que explota la mina, exigirà responsabilitats si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident.
3: Les 8:34 minuts ja, Sergi, que no t'esperava saber avui.
4: Que hi ha hagut un altre robatori de pel·lícula en un museu. Ara, Albacete, la policia, de fet, continua buscant els...
3: Que s'estan per la porta de la Laia Vidal, per això aquests crits.
4: Home, Laia Vidal.
3: Hi ha un esgarip de lluny.
4: Ben tornada.
3: Veus, està aquí, que crida, bon dia. Sí, un robatori de pel·lícula, què vol dir? Han entrat a una filmoteca i s'han endut una bobina?
4: No, pràcticament, però te'n recordes del Louvre, del que va passar al Louvre fa uns mesos?
3: Sí, que era, semblava com molt fàcil endur-se coses, sí.
4: Doncs ara, passat a Albacete, la policia continua buscant quatre encaputxats que es van emportar més de 200 monedes d'or del Museu Provincial d'Albacete en un minut i mig. Molt rapidet, això, com l'eclipsi, doncs més o menys igual. Els lladres van trencar una finestra per accedir a les vitrines de la sala i es van emportar dues col·leccions d'un valor incalculable. La primera contenia monedes d'or d'èpoques de Carles III, Carles IV i Ferran VII, i la segona col·lecció eren peces de l'època d'Isabel II, i de fet el robatori va ser tan ràpid que els lladres van deixar escampades pel terra algunes monedes.
3: Bueno, Isabel II ja és del segle XIX, no? Vull dir, si no, és com un vaixell enfonsat, no?
4: Però 200 monedes d'or no està malament, eh?
3: Bé, doncs no criminalitzem les caputxes, tampoc, però a veure si els enxampen. Dos quarts passen... Perdoneu, 5 minutets passen de dos quarts al titular d'esports.
4: En aquest cas, avui parlem de futbol. L'Espanyol ha empatat davant del Burnley 2-2, el primer dels dos amistosos que disputarà la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique García han fet els gols blanc i blaus. També han jugat els dos equips catalans de segona divisió, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
3: I avui farà calor?
4: Doncs sí, continua la calor en plena canícula, amb valors entre els 35 i els 40 graus a l'interior del país i amb notable xafogó a la costa. S'espera una nova jornada de sol amb alguns núvols baixos molt puntuals a la façana litoral. A la tarda, algunes poques nuvolades a les zones de muntanya.
3: I ara anem amb la Filomena, que ens canten els Germà Negre des de Mallorca. Bon dia a tothom, 8:35. Ara de seguida juguem al miniquiz. Laia, a punt?
7: A puntíssim.
3: Arriba el mòbil, oients.

0: i esmorza.
1: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
2: Anna Castillo.
3: Jo ara fa poc he sigut amiga del John Travolta.
1: No, un moment.
2: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: T'has aturat avui?

0: de la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT.
3: Els experts estiu. És la versió estiuenca de...

0: experts d'estiu.
1: Les 8:40, hora de jugar, hora de miniquiz. Per cert, fa un moment he dit que ens cantaven de Mallorca el Germà Negre i ara crec que m'he confós amb els Negre, que sí que són de Mallorca.
2: Ah, exacte, però els Germà Negre són de Banyoles.
1: Ah,
2: home, sí. I són els que cantaven aquesta cançó tan xula, Filomena.
1: Ara continuem.
2: De porc, tindrem, de senyor.
1: Tindrem més música de seguida, però ara toca jugar amb els oients i guanyar premis admirables.
3: Bueno.
1: És el penúltim miniquiz de la temporada.
2: Oh, quins nervis.
1: Per participar ja sabeu què fer.
4: Afegiu-nos al WhatsApp 638-684565.
1: Avui, Laia, en rol màster, sobre quina àrea de coneixement humà?
2: Sobre els eclipsis.
5: Un eclipsi tan vista.
2: Eclipsi és un fenomen totalment subjectiu i gens inaudit, pel qual dos punts estan en línia recta, com sempre. Per tant, el Sol i la Lluna el dia 12 d'agost estaran rectes, com sempre. Però, si voleu jugar a trobar un tercer punt que també estigui en línia recta, us pot servir qualsevol espai buit de l'univers. Si veu bé els càlculs, sempre hi ha un eclipsi en algun lloc. És com quan el Petit Príncep tenia ganes de veure una posta de sol melancòlica i el que feia era moure una mica la cadira i seure i callar una estona. El que sí que és més inaudit és que aquest tercer punt en línia recta sigui als Països Catalans. Per això, a nivell mundial, es considera l'eclipsi del dia 12 com un dels més especials i interessants, si més no a casa nostra. Potser en els propers dies...
1: No, hem vingut a nivell mundial.
2: D'acord, vaja, perdó, però a casa nostra es veurà millor. Potser els propers dies algú de vosaltres...
1: Tot el món voldrà venir aquí.
2: Clar, clar, clar. Algú de vosaltres té potser una primera cita aquests dies i aneu a prendre alguna cosa en un bar. És probable que algú sigui d'aquelles persones amb tan mala conversa que només sap parlar de temes de feina o d'objectes que hi ha al bar. Per exemple, el dispensador de mocadors de paper. Doncs especialment, si pels que sou així, us donem material de conversa sobre l'eclipsi que va molt bé aquests dies. Etimològicament, la paraula eclipsi, podem rastrejar-la fins al grec, fins als termes ex, que vol dir fora, i leipo, que vol dir objecte absent. En castellà, la paraula eclipse deriva del català eclipsi, com la gran majoria dels mots. També, com a tema de conversa divertida, podeu dir a la vostra cita que ja es parla d'un eclipsi al llibre dels fets de Jaume I.
1: No sé com hem acabat anant a parar Jaume I.
2: Exactament, a quin capítol del llibre dels fets de Jaume I es parla d'un eclipsi?
1: El 305.
2: Molt bé, correcte, Roger. Doncs sobre aquest eclipsi de l'any 1239, el llibre dels fets diu el següent. Ho llegiré en català de l'època, si algú diu no s'entén, haurà de tornar a batxillerat al setembre, eh? Ho dic perquè aneu fent la preinscripció. Doncs diu, eso fue l'any après de prendre València. E entram a Montpasley el dijous. El divendres, entre mitjorn i hora nona, fou eclipsis major, que han com uís de memòria d'aquells homes que ara són, car tot lo sol cobrir la luna i podia hom ver bé set esteles en l'ocel. Doncs això...
1: Alerta que en aquella època divendres es deia divendres, no ho has dit?
2: Bueno, s'escrivia divendres, però es deia divendres. La U i la B baixa es confonien a l'hora d'escriure-la, però cadascú sabia pel context com s'havia de llegir.
1: Ja, però se queda més català antic si ho fan així.
2: Bueno, si
1: bé, ja heu vist que en aquest fragment del llibre dels fets de Jaume I es parlava d'un eclipsi l'any 1239.
2: Ho podeu recitar, la cita que tingueu d'aquí uns dies, doncs sobre l'eclipsi. Anem, però, a la pregunta d'avui. La franja d'observació de l'eclipsi passa per importants poblacions catalanes com Tarragona, Valls, Amposta, Tortosa o Vilaseca. I ara, atenció, perquè mini-quiz geogràfic. A banda d'aquestes principals poblacions, d'aquesta franja, si seguim la franja cap a la franja, una zona on no hi ha llafranc, perquè tenen altres coses, i en Franc ja coneix bé perquè hi ha anat en bici, passarem per poblacions com Beseit, com Ràfels, on fan les patates, Montroig de Tastavins o la Sorollera, per arribar ja a l'extrem del predomini lingüístic a una població amb nom d'arbre fruiter. I aquí la pregunta, quina població del Matarranya té nom d'arbre fruiter? Opció A, el pomer del Canyís, opció B, el castanyer del Matarranya, opció C, roure de Vall de Roures, opció D, la codonyera, o opció E, mai no ha existit el Matarranya, és un efecte Mandela.
4: 638-684565. 638-684565.
1: Quina població del Matarranya, comarca perfecta, ideal, 100%, on es veurà millor l'eclipsi, quina d'aquestes poblacions té nom d'arbre fruit?

fruiter i existeix, perquè totes tenen nom d'arbre fruiter. A, el pomer del Canyís. B, el castanyer del Matarranya. C, rourer de Vall de Roures. D, la Codonyera. O, E, mai existit el Matarranya, és un efecte Mandela. Reglarem avui un megalot cultural molt pertinent. El sortejarem entre tots els encertants. Podeu respondre, intentar guanyar el miniquiz aquí al nostre grup de WhatsApp mentre gaudim de la música dels Capital Cities. Això es titula Safe and Sound i de seguida direm la persona guanyadora.

0: estàs de vacances? Aprofita el dia alçant a les 8 del matí amb els experts estiu. Era això, era això. Tot el que buscava tenia ben a prop. Tot el que buscava tenia ben a prop.
1: Les 8:48 teníem pendents resoldre un miniquiz geogràfic.

0: Doncs sí, us he preguntat quina població del Matarranya té nom d'arbre fruiter. Les opcions eren el pomer del Canyís, el castanyer del Matarranya, Roure de Vall de Roures, la Codonyera o, si mai no ha existit el Matarranya i és un efecte Mandela. Doncs la resposta correcta és la D, la Codonyera. És una població de quasi 400 orgullosos habitants. La primera referència escrita és de principis del segle XIII en una donació territorial que va fer Alfons II, el Cast, el comte de Barcelona, després de rebasar la vila del domini musulmà. Es diu que aquest rei era molt aficionat al teatre i sempre li interessava saber quin actor interpretava cada personatge, és a dir, li interessava molt el cast.
1: Doncs és una zona on es veurà perfecta l'eclipsi, el Matarranya, i l'opció correcta era D, la Codonyera. Les altres eren poblacions inventades.
2: Avui hem tingut 72 respostes, 61 de les quals han estat correctes, per tant, un número de l'1 al 61, si us plau. Qui vulgui dels dos.
1: 59.
2: El 59, doncs avui se l'emporta l'Andrés amb un número de telèfon acabat en 21.
1: Felicitats!
0: Enhorabona, Andrés!
1: Castells, t'endús el premi d'avui. Ara t'escrivim i et direm com fer-te arribar el megalot cultural que te configurarem especialment per tu. 10 minuts perquè siguin les 9. Seguim amb la Britney Spears, Baby One More.

0: 8 minutets perquè siguin les 9 del matí, reaccionen els oients. Gora Britney ens crida en Siso aquí al grup de WhatsApp, on avui parlem dels plans que teniu per l'eclipsi i us expliquem que sí, falten només 13 dies per aquest eclipsi que es veurà també des del Matarranya, des de la Codonyera, des del sud del nostre país, des del centre dels Països Catalans, i cada vegada és més difícil, Sergi, trobar allotjament en aquests llocs on la visibilitat serà màxima. De fet, mira, diu la Magda, una oient, que ella viu al Matarranya, ella viu allà, i diu, ja estic una mica preocupada si vindrà la marabunta i ens envairà aquesta comarca de per si tan tranquil·la.
1: Vindrà la marabunta cap al terç sud de Catalunya, cap al terç sud del país, i de fet els càmpings no s'escapen d'aquesta eufòria i ja comencen a dir, a explicar que s'han multiplicat les reserves, sobretot amb gent del país, amb catalans. Ens ho detalla així en Fèlix Martín.
2: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar molt les reserves als càmpings per la setmana del 10 al 16 d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys, amb molts més clients de l'entorn que no estrangers. Ha confirmat a 3CAT Info el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
3: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? En detriment de l'internacional, per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
2: De fet, a les comarques amb màxima visibilitat de l'eclipsi, és difícil trobar allotjament quan només falten 16 dies per aquest fenomen.
1: Precisament els hotels i càmpings de la Costa Daurada estan preparant accions informatives i lúdiques per al dia de l'eclipsi solar, aquest 12 d'agost, com explicàvem. En alguns casos, per prevenir, expliquen els turistes desinformats, i en d'altres per oferir una experiència única als seus clients. Des de Tarragona ens ho explicarà Manel Sastre.
4: A Salou, per exemple, el Ves Negresco, un històric de la Costa Daurada, tematitzarà les seves instal·lacions i farà una festa al seu terrat per acompanyar l'esdeveniment amb música. El Modena Valverde, la directora, explica que tots els clients, especialment els estrangers més despistats, els donaran tota classe d'indicacions per evitar lesions.
5: Nosaltres hem preparat un tríptic i els hi explicarem, perquè sobretot volem que ho visquin amb seguretat, que no hi hagi cap despistat que miri el cel i pugui prendre mal. I és per això que els hi donarem en el moment del check-in un tríptic explicant i els hi entregarem ulleres, perquè puguin crear un record xulo i una experiència bonica.
4: Joel Segura, director de l'hotel Olympus Palace, també informarà els clients sobre com seguir amb seguretat aquest eclipsi i, en el seu cas, també han adaptat el terrat per facilitar les coses.
6: Un kit d'experiència a les seves habitacions, que estarà format per unes ulleres homologades perquè ho vegin de manera segura, i una miqueta d'informació sobre horaris, una miqueta de seguretat. Tenim una terrassa a quatre vents, des d'on creiem que les vistes seran brutals per veure aquest espectacle.
4: La Direcció General de Turisme de la Generalitat no ha previst cap acció concreta per avisar o informar els turistes, així que al final són els mateixos establiments els que decideixen com informen els clients.

0: És la Lau Gibert, que ens canta Cor trencat per anar-nos acostant a les 9 del matí. Si fa uns moments sentíem gent una mica esverada que li enveiran la comarca tan tranquil·la en la que viuen per culpa de l'eclipsi, o gent dient que en fem un gran massa, que tenim altres problemes per què preocupar-nos, la Miau és una fanàtica. Ens diu, bon dia, jo el 12 d'agost de l'any passat ja vaig anar al lloc on hem previst veure'l per comprovar com es veu. Un any abans va ser un èxit. Per Reis vam demanar les ulleres homologades. I la setmana del 12 començo les vacances per passar el dia a la muntanya i anar a veure la màgia dels astres.
1: Uau.
0: Bé, Miau, superfanàtica de l'eclipsi, gràcies pel teu comentari. Ara tancarem aquesta hora sentint la cançó IA, l'antologia de les millors de la temporada. Avui una cançó IA que vam fer sobre el noble art de ballar.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem ja a partir d'aquí un nou dia de programació, un nou dia d'emissió. Avui dijous 32 juliol del 2026. I sempre la intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos i apropar-vos tot un contingut que desitgem us agradi i us ajudi a passar la millor jornada possible. A més, sempre ho recordem, també és un espai que podeu seguir a través d'internet, a www.rtb-elvendrell.cat, també a través de televisió, l'espai matinal de Calaixera, que de fet començarà d'aquí res, començarà en programació amb això, ràdio en imatges a través de les càmeres de televisió al Vendrell, presència a les xarxes socials i sempre en tots aquests punts un ampli contingut informatiu. D'aquesta manera, us convidem a que seguiu la programació prevista, que ja està a punt i que ja comença. Som-hi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal? Com esteu, família? Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem ja a partir d'aquí un nou dia de programació i a partir d'aquí un nou dia de Calaixera. Magazín matinal, sempre ben amatents i amb ganes d'acompanyar-vos i d'explicar-vos moltíssimes coses. Sempre, sempre, sempre a través del 107.1 de l'FM. Avui és dijous 30 de juliol, programa número 4016. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible. No ens cansarem mai d'agrair la vostra participació i la vostra escolta. Doncs bé, ara que ja passem 3 minuts a les 9 i fins a les 12, volem això preparar tota aquesta estona de ràdio, ja la tenim a punt, vaja, per acompanyar-vos i intentar que tot plegat sigui una miquetona més fàcil. A més, si voleu participar i voleu enviar un missatge de WhatsApp, ara que ja estem en directe, al 686-101-101. Ben fàcil, eh? Missatge de WhatsApp al 686-101-101 o també un correu electrònic, en aquest cas, en qualsevol moment del dia, a calaixera@rtb-elvendrell.cat, calaixera@rtb-elvendrell.cat. Pendents de tot el contingut d'avui, per començar anirem cap al temps. Avui, en principi, sí, ja allò que ens expliqui en Marc Rodero. Hem preparat una primera cançó per posar ritme i a partir d'aquí ja anirem cap a la informació i l'actualitat. També repassarem les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i en aquesta jornada d'avui, avui és dijous, aquest dijous d'una setmana una mica estranya després de Festa Major i també amb tota la intenció habitual, un estiu més, d'anar recordant contingut i allò que hem anat tractant durant tota aquesta temporada. I justament avui el que farem és recordar un programa especial que vam fer des de la Fundació Santa Teresa, si ho recordeu, el passat mes d'abril, on vam parlar del voluntariat, de la importància del voluntariat social, i des d'allà, doncs, això, vam poder parlar a molts testimonis, a moltes persones vehiculades al món del voluntariat català, i va ser un programa molt especial i que justament volem recordar en aquesta jornada d'avui perquè quedi ben clar aquest missatge i la importància del voluntariat. Tot això ens portarà atenció fins a 11:45 aproximadament, és a dir, que ens saltarem el butlletí de les 11, cap problema. I després d'això encara hi haurà temps per fer una mica de repassar del cinema, pel·lícules destacades i també una bona estona per la participació i les trucades. Així que va, seguim i ens endinsem de ple en aquesta nova edició de programa. Això, gràcies per l'atenció, per la confiança i per la paciència. Sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unicat de tots.
1: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: Sempre per començar, a banda de la informació, sempre ben presents en la previsió del temps i allò que ens explica en Marc Rodero, que ja ens acompanya telefònicament. Marc, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Explica'ns com ho tenim, això, meteorològicament parlant.
1: Doncs vinga, ens ve uns dies també de calor, entre moderada i intensa, eh? Sí que és cert que han de pujar les temperatures, ha de pujar la humitat, per tant l'ambient s'ha de tornar encara una miqueta més xafogós, però quedarem una miqueta lluny de calorades importants. Per tant, serà suportable, ho anirem gestionant de la millor manera possible, però després d'aquest benestar que vam tindre els dies 26 i 27, ho deixarem una miqueta enrere i ara ens aboquem a una nova pujada en les temperatures. Tot plegat amb cel pràcticament serà algun nuvolet a primeres i a darreres hores del dia, fruit de l'elevada humitat que anirà, serà present, pot formar alguns núvols a la mateixa línia de la costa i algunes nuvolades convectives cap a l'interior que quedaran notablement lluny i, per tant, no ens afectaran de forma directa. A situació marítima, tranquil·la al matí, una miqueta alterada de cara a la tarda, la marinada es reforça i, per tant, tindríem una miqueta de marejol, sobretot a darreres hores del dia.
0: Perfecte. I actualitzem temperatures, Marc, si et sembla?
1: 25 a Cunit, 26 a Coma-ruga, 24 al Vendrell, 23 a la Bisbal, 24 a l'Observatori del Montmell, Pere.
0: Perfecte. Gràcies, Marc. Fins demà, que vagi molt bé.
1: Adéu, bon dia.
0: Bon dia.
2: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
0: I per començar i per posar la primera cançó d'avui dijous, Kiko Veneno, Precisamente.
3: El amor es la ciencia.

0: precisamente.
1: Kiko Veneno, que grande, Kiko Veneno. Precisamente. És la cançó que ens ajuda ja a començar a posar-hi encara més ganes, si cal, en tota aquesta calaixera d'avui, avui dijous, en directe i en proximitat, a través del 107.1 de l'FM.
2: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Les 9 i 11 minuts, ara sí, sintonia de notícies. Aquesta passada nit i ara al matí han seguit els controls i remullant tota aquesta zona afectada a l'incendi de Masllorenç, que va afectar ahir a la tarda i dimecres a la tarda i que va haver de confinar en diferents punts del municipi de Masllorenç a la comarca després que els bombers de la Generalitat donaven el foc per estabilitzat cap a ja a les 5 de la tarda, tot i així doncs aquests confinaments que ja s'aixecaven a partir d'aquella hora. Unes flames que han cremat unes 11,5 hectàrees de superfície segons dades provisionals dels agents rurals entre els termes municipals de Bonastre i Montferri, l'Alt Camp, on s'ha originat l'incendi. Durant tota la jornada, els bombers han desplegat un ampli dispositiu per controlar el foc en els moments de màxima intensitat i han arribat a treballar fins a 53 dotacions, 7 de les quals aèries, mentre que en el moment de l'estabilització es mantenien actives 46 dotacions terrestres i 7 mitjans aèris. L'incendi d'atac cap allà a les 12 i 12 del migdia, obligava a confinar els nuclis de Masllorenç i Masborners, així com les urbanitzacions de la Font del Talló, la Pineda de Santa Cristina, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. La mesura afectava a prop de 500 persones i es comunicava mitjançant el sistema d'alertes als telèfons mòbils. Els bombers també se centraven els esforços en el flanc esquerre del foc, que ha arribat a generar un focus secundari a un centenar de metres. L'avanç de les flames cap a una zona de vinyes llaurades ha contribuït, però, a frenar-ne la propagació i ha facilitat les tasques d'extinció. Per facilitar la feina dels equips d'emergència, també s'han tallat temporalment les carreteres TV-2041 i la TV-2042 i també la C-51, entre els punts quilomètrics 17 i 20. Amb el foc, ja com dèiem, estabilitzat des de la tarda, Protecció Civil aixecava les restriccions i la població ja podia recuperar certa normalitat. A part d'aquí, altres notícies destacades i altres punts que també volem destacar a nivell d'informació de servei. L'Ajuntament del Vendrell, que impulsa el Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies, el SOAF, que és un servei universal, gratuït, preventiu i de proximitat, destinat a oferir suport integral a les famílies del Vendrell amb l'objectiu de promoure el seu benestar emocional i també relacional. El SOAF neix com un espai d'orientació, acompanyant i donant suport a les famílies, especialment en aspectes relacionats amb l'educació i la criança dels fills i filles, així com en situacions de dificultat relacional i emocional o davant d'altres necessitats específiques que poden aparèixer al llarg de les diferents etapes de la vida familiar. Aquest servei, que treballa des d'una perspectiva sistemàtica, això en situacions familiars, de proximitat i reforçant les capacitats i les fortaleses de les pròpies famílies i promovent relacions saludables i de criança positiva. Entre les funcions del SOAF també s'ofereixen tallers de criança i treball comunitari en coordinació amb altres recursos del territori. Hi poden accedir totes aquelles famílies del municipi que ho poden demanar a través del correu electrònic soaf@elvendrell.net, omplint el formulari que hi ha a la pàgina web de l'Ajuntament a través d'un codi QR i que també podeu trobar en diferents díptics i cartells d'informació que s'han repartit pel municipi. O en darrera instància també podeu trucar al telèfon d'informació en aquest aspecte al 977 16 64 16. Aquest servei, que està gestionat per una orientadora familiar especialitzada i disposarà d'un horari d'atenció de dilluns a divendres en horari de matí i de 3 tardes. Està ubicat a l'edifici del Camí Reial 13-17 del Vendrell. Un servei i un projecte que ja està actiu des d'aquest passat mes de maig. Altres qüestions i altres notícies. Parlem justament d'un espai ben a prop d'aquí, a tocar, l'Ajuntament del Vendrell, que continua avançant en el projecte d'ampliació de l'Arxiu Comarcal de Baix Penedès, una actuació estratègica que permetrà donar resposta a les necessitats actuals i futures de conservació del patrimoni documental de la comarca, així com millorar els espais de treball i els serveis que s'ofereixen a la ciutadania. Aquest projecte compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, que a través de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural OSIC del Departament de Cultura ha concedit a l'Ajuntament del Vendrell una subvenció de 116.000 euros destinada a finançar la redacció del projecte bàsic i l'execució de l'ampliació de l'arxiu comarcal. L'ajut es distribueix entre els anys 2025 i 2026. El projecte preveu la construcció d'un nou volum annex de 531 en 23 metres quadrats que s'afegirà als 614 metres quadrats de l'edifici actual. D'aquesta manera, l'arxiu comarcal passarà a disposar d'una superfície construïda total de 1.145 metres quadrats, pràcticament doblant la seva dimensió actual. L'ampliació també suposarà un important increment de la capacitat de conservació de la documentació. Els dipòsits actuals, amb una capacitat de 2.635 metres lineals, s'ampliaran als 2.680, assolint una capacitat total de 5.315 metres lineals de documentació. Aquest creixement permetrà garantir la preservació del fons documental del Baix Penedès durant les properes dècades i donar resposta a l'increment de continuant amb la documentació i que va arribant a l'arxiu. A més dels nous dipòsits documentals, el projecte també incorpora els espais específics per al tractament i la classificació de la documentació, la digitalització del fons, les àrees de treball per al personal, les sales de consulta i altres espais de suport, amb l'objectiu de millorar tant les condicions de conservació dels documents com l'atenció dels investigadors, als ajuntaments de la comarca i a la ciutadania en general. I per això que l'ampliació està concebuda amb criteris de funcionalitat, de sostenibilitat i d'eficiència energètica, alhora que la nova arquitectura s'integrarà amb l'edifici existent, incorpora elements que aboquen a la identitat arquitectònica del Vendrell. Amb aquesta actuació es reafirma des de l'Ajuntament el compromís amb la preservació del patrimoni documental i la memòria col·lectiva del municipi al conjunt del Baix Penedès. I tot això molt lligat al recent acord en el marc del Pla de Barris, del qual s'ha tornat a optar des de l'Ajuntament del Vendrell, amb el Gremi de Constructors del Baix Penedès. De fet, són els gremis de la construcció, d'instal·ladors i de la fusteria de la comarca que han arribat a aquest acord en el marc, com dèiem, d'aquest projecte de sol·licitud de Pla de Barris 2026. Es preveu impulsar una escola-taller d'oficis destinada a donar resposta a les necessitats de qualificació professional de les empreses dels sectors de la construcció i les instal·lacions i també la fusteria. El projecte té com a objectiu incrementar les vocacions professionals entre els joves i les persones en situació d'atur per contribuir a la cobertura de les necessitats de personal qualificat i reduir els desequilibris qualitatius i quantitatius del mercat laboral local actual, que en aquest terme és força deficient.
2: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.
0: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
2: Actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.
5: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
1: les 9 i 20 minuts. A partir d'aquí també, en tot aquest primer punt d'informació, saltem cap a les portades, les principals portades als diaris en aquesta jornada d'avui dijous 30 de juliol. Comencem pel diari de Tarragona. El barri del Nàstic haurà de modificar les seves bases. Els pressupostos exigeixen ara un 40% d'habitatge social en lloc del 30% anterior. Més informacions en portada des de Reus. Junts aconsegueix 500.000 d'euros per al Círcul, pactat amb el Ministeri de Cultura. De fet, en fotografia de portada la imatge de Patrícia Terradellas i en Josep Cruzet en les golfes del Círcul. I sobre l'eclipse, totes les precaucions són poques com observar amb seguretat, amb el doctor Dolf de l'Hospital Joan 23. A Salou, el barri d'Emprius tindrà 3.400 pisos nous i en economia, Tarragona recupera el pols per ser critical chemical site de la Unió Europea. Canviem de portada, saltem que, també com ja és habitual al diari Ara, a la portada del diari Ara. L'Aràbia Saudita s'assuma als Estats Units en la guerra contra l'Iran. Riad participa en l'ofensiva contra les milícies pro-iranianes a l'Iraq en resposta als atacs de Teheran. L'operació militar reforça l'aliança entre Trump i Bin Salman i fa tema una nova escalada de conflicte al Golf. També en portada es parla de la supersequera a la meitat d'Anglaterra, la crisi climàtica que està exacerbant tots els fenòmens meteorològics. Anglaterra viu el segon estiu de sequera que enguany afecta la meitat del país. A la fotografia, per exemple, es pot veure un parc de Londres. A França i Espanya, la nova onada de calor ja fa perillar el control dels incendis. Encara més informació en primera plana al diari Ara, avui dijous. L'entrevista a Jesús Moral, que és expert en PISA. En PISA hi ha hagut un error greu del departament, es destaca. També podeu trobar el reportatge La nova batalla que sacseja el futbol mundial o també una entrevista a Carlota Pi, que és presidenta d'Olaluz. No tenim un deute desmesurat ni de bon tros. I acabarem ja aquesta repassada habitual a les portades, passant per La Vanguardia. Estabilitzat el foc de la Meseta després de cremar 77.000 hectàrees i almenys un centenar de cases. El més important és que ningú no ha mort, afirmen alguns afectats. L'incendi més greu de la història d'Espanya està tècnicament estabilitzat després de cremar 77.000 hectàrees i un centenar de cases a Madrid i a Àvila. De fet, la fotografia de portada en recull algun dels testimonis afectats, el desconsol de la Concepció García, que observa desolada l'estat de casa seva totalment cremada a Navas del Rei, a Madrid, una població de 3.500 habitants que va ser evacuada en el pitjor incendi de la història d'Espanya. A banda d'això, altres notícies en portada. El jutge imputa l'exdirector de la Guàrdia Civil per pressions a l'UCO. La UDEF rastrejarà els moviments en els comptes de Zapatero, les filles i la secretària i el soci. I el fiasco registrat a Catalunya és inaudit en la història de les proves PISA. El pitjor precedent fins ara va passar a Dinamarca, però va ser la meitat de greu que l'actual. I Musk creu que la intel·ligència artificial guanyarà la intel·ligència humana d'aquí 5 anys. El magnat afirma que els diners seran irrellevants d'aquí una dècada. Encara en portada, Ayuso compra un àtic per fer reunions mentre reformen la seva seu oficial. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha obert una polèmica després d'haver comprat per 6 milions d'euros un àtic de luxe de 481 metres quadrats per fer-hi reunions institucionals mentre reforma la seu oficial del seu govern. I encara en portada, l'entrevista a Karim Adjemí, jugador del Futbol Club Barcelona, sóc senzill i creatiu. Alguns diuen que sóc estrany. I a Catalunya, els manters canvien l'estratègia de venda al carrer. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades, que són habituals i que sempre expliquem, ens ajuden a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
2: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
7: Si tens problemes amb la beguda i te n'adones que tu sol no pots resoldre'ls, potser et podem ajudar. Els grups d'alcohòlics anònims han estat la solució per a milions de persones per tot el món. Truca'ns al 606 58 62 70. Alcohòlics Anònims.

0: Arribem ja gairebé a les 10 del matí. Actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i amb això ja saltarem i continuarem a la segona part del programa avui dijous, recordant aquest especial sobre el voluntariat, un especial que vam fer des de la Fundació Santa Teresa, aquí ben a tocar de la casa, el passat mes d'abril, més o menys, un programa especial on això justament vam conèixer en profunditat en què consisteix el voluntariat social a través de la Federació de Voluntariat Social de Catalunya, entre tots aquests aspectes. Doncs un programa que va ser molt especial, amb converses molt, molt, molt interessants i que, de fet, volem recordar en aquests dies d'estiu, quan seguim allò una mica recordant com ha anat tota aquesta temporada, que està a punt de finalitzar, que, de fet, a partir del 14 d'agost tancarem barraca estival, farem una pausa, com ja és habitual, i tornarem de cara al setembre. Però bé, encara ens queden aquestes dues setmanes amb contingut divers i destacant i explicant moltes coses. Sempre en directe i sempre amb qüestions actualitzades, però també això recordant una mica com ha anat tot aquesta temporada que està a punt de finalitzar, com sabeu. Contingut en directe, com ha de ser, com ens agrada, a través del 107.1 de l'FM, principalment i sempre a través d'aquí, el 107.1 de l'FM, tot i que també ens podeu seguir per internet, és prou útil, www.rtv-elventrell.cat, perquè ens podeu escoltar des de qualsevol racó del món, arribats al cas, però també és molt útil que podeu anar allò a ràdio a la carta i recordar els continguts que anem tractant i que anem fent aquí en directe. Tot això, www.rtv-elventrell.cat o, en darrera instància, a través de Televisió al Vendrell, ràdio en imatges, que també és possible, tot i que és una mica diferent. Per això sempre ho diem, que lo important sempre és el 107.1 de l'FM. Doncs bé, això, després de les 10, aquest especial voluntariat que ens portarà més enllà de les 11, ja ho podem avançar, que no tindrem el butlletí habitual de les 11, però després d'aquest especial voluntariat també tindrem temps de repassar el cinema, les estrenes que arriben a les cartelleres a partir d'aquesta setmana, a banda també de tenir una estoneta per la participació, les trucades, i esperem que una bona combinació musical o aquelles peticions musicals que ens vulgueu fer arribar. A banda, si voleu saludar o voleu dir la vostra, també sempre podeu fer-ho en aquests canals. En la part de participació, sempre, potser el que més participació recull al telèfon, el 977-1570-69, telèfon de directe, que solem dir, però que això està operatiu només quan estem en el torn de participació i trucades. Però si des de que estem en directe voleu enviar-nos un missatge de WhatsApp, també és possible, sobre qualsevol qüestió, sobre allò que vulgueu, sobre el contingut, el que sigui, 686-101-101. I també això per la participació de la tercera i última hora, 686-101-101, telèfon únicament de WhatsApp. I sempre que vulgueu, a través del correu electrònic calaixera@rtv-elvendrell.cat, que també és molt fàcil, calaixera@rtv-elvendrell.cat. Ara sí, ja, pocs segons per les 10, actualitzem les notícies amb la xarxa i tornem de seguida. No marxeu, fins ara.
1: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada on diversos accidents afecten a l'AP7. Un entre Subirats i Castellví de Rosanes, on hi ha prop de 10 quilòmetres de congestió. Un altre entre Sant Sadurní d'Anoia i Avinyonet del Penedès, que deixa dos carrils tallats i provoca fins a 6 quilòmetres de retencions. I un altre entre Vilablareix i Sal, amb un carril tallat en sentit Barcelona. A banda, també un altre accident, en aquest cas a la B20, a Barcelona, provoca 5 quilòmetres també de retencions direcció Nus de Trinitat. A més, també es mantenen afectacions per avaries a l'AP7 a l'altura de l'Ametlla de Mar i també a la C25 a Sant Hilari de Sacalm amb un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable, Montornès, Botano, els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 poden registrar alguns retards. També hi ha afectacions hores d'ara entre Figueres i Llançà per un altre robatori de cable. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95%, ara a l'agost, amb un impacte especial de l'eclipsi solar del proper 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha desvinculat l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, de la relació de l'executiu amb Junts i també de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat del 2027. Sánchez ha remarcat que el govern es limita a donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix que la pena és excessiva. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís dels Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per tal de trobar també l'autor del crim. I els treballadors de Grand Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i un augment de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també coordinació de vols de diverses companyies que operen a l'aeroport del Prat. I el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el Premi Miravisions d'Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Miravisions de Fotoperiodisme que es celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. Organitzat per la revista La Mira, el certamen reconeix la trajectòria d'un professional destacat pel seu compromís amb els drets humans i també els problemes socials. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Segona part del programa. A partir d'aquí ja passem gairebé 4 minuts a les 10 després del butlletí de la xarxa. Això, segona part de Calaixera. Avui és dijous 30 de juliol, programa número 4016. I sempre tenim aquest objectiu i aquestes ganes de fer, d'acompanyar-vos, de portar-vos aquesta ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible. Sempre ho expliquem i sempre ho destaquem així. Amb això i recordant el que estem fent un estiu més, una mica quan hi ha l'oportunitat de fer-ho, i avui ho podem fer, és recordar doncs, aquests bons moments o el contingut que hem anat fent i tractant aquesta temporada. Com és el cas i com ja hem explicat, el passat mes d'abril vam fer un programa especial en directe des de la Fundació Santa Teresa. Ens van atendre i ens van cuidar molt bé. I vam parlar justament del voluntariat a través de la pròpia Fundació Santa Teresa, però també a través de la Federació Catalana de Voluntariat Social. I vam parlar sobre aquesta qüestió, sobre aquesta part fonamental que tenim els catalans del voluntariat. Bé, va ser un programa doncs, força especial i que recordarem en aquest matí d'avui dijous. Això ens portarà més enllà de les 11. Però encara ens quedarà després cinema o participació i trucades. Així que vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa únic de tot. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
2: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
5: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent.
1: I seguim, de fet, en aquest espai, i de fet seguim amb un altre dels blocs que havíem previst i han dit que una de les participacions importants de tot això, justament és aquesta organització principal de tot aquest any que arriba des de la Federació del Voluntariat Social de Catalunya, del qual té molta cosa a dir i molta cosa a fer, i de fet també ens ajudarà una mica a marcar en què consisteix tot aquest any 2026 a terme. És a dir, anirem incorporant els protagonistes d'aquest programa especial i que ens acompanyen a través d'aquests micròfons en aquest estudi improvisat de ràdio des de la Fundació. I deixa'm que això, que fem una mica de, ara sí, d'introducció a la qüestió de contextualització de tot aquest any a través de la Federació del Voluntariat Social de Catalunya. Qui ens ajudarà explicar-ho tot això és la Laura Justicia, que ja està amb nosaltres. Laura, molt bon dia.
6: Bon dia.
1: Com estàs?
6: Bé, molt contenta i agraïda, sí? De poder estar aquí i compartir amb vosaltres.
1: Gràcies, el mateix. Que ens ajudi una mica això, a contextualitzar tot aquest any 2026 i, en certa manera, també el voluntariat. No s'ha sentit moltes tonteries ara, Laura?
6: No, tot està bé.
1: Sí, no em convences. Alguna cosa, potser alguna cosa hem dit que no era del tot correcta. Ens hem deixat una mica portar, suposo,
6: sí,
1: per la conversa. I
6: que tot fluïa.
1: Sí. Però no, de debò, així, amb aquest caràcter que volem imprimir, sempre de naturalitat i de bon rotllo, per suposat.
6: Al final totes les experiències pues, recull, no? I cada voluntariat és un món, i al final el testimoniatge pues, ajuda i ho viu cadascú d'una forma diferent.
1: D'acord.
7: Bé.
6: Era bé.
7: Saps que va bé, Laura. No, sí que és cert, clar, i d'aquí que participeu des de la Fundació de Voluntariat Social de Catalunya, bé, de fet, en aquesta delegació que hi ha aquí a Tarragona, que és la que tu representes, eh?
6: Sí. Jo sóc la tècnica que gestiona tota la província de Tarragona de la Federació, i avui estem doncs, aquí acompanyats de la Fundació Santa Teresa per poder donar veu i explicar qui som, què fem i sobretot recordar que aquest any s'ha commemorat l'any de les persones voluntàries a través de la ONU.
7: Sí, sí, que és el més important, eh?
6: Sí.
7: I a nivell internacional.
6: Sí, sí, a nivell internacional ja està bé que reconegui aquesta tasca, aquesta gran tasca que fa a totes les persones de forma totalment altruista i de tota voluntat, no?, que és el que parlava abans.
7: Val. Suposo que des de la federació el que es treballa i l'objectiu és aquest voluntariat coordinat, oficialitzat, no? Anem sí, per aquí, eh? Jo sé que anem molt per aquí.
6: Som la plataforma de referència al voluntariat. Nosaltres, la nostra missió és sobretot acompanyar, donar suport i recolzar les entitats.
7: Val.
6: I sobretot de promoure el voluntariat. Ja siga en tots els seus aspectes, no? I sobretot la importància que té el voluntariat inclusiu, universal, de que tots puguem fer voluntariat.
7: Val, sobretot cap aquí, clar, d'aquí el voluntariat social, que es deté molt això, que és aquest marc que estem nosaltres, com és la Fundació Santa Teresa, de fet. Clar, és això, suposo que discernir voluntariat, sí o no, a banda d'estar marcat, que és el més important, per una entitat, una associació, però una mica sí que podríem anar cap aquí, és a dir, no? Qualsevol que dona el seu temps per una causa, un suport, un acompanyament, és evident, de forma ètica, moral, amb sentit comú, és important.
6: Sí, i sobretot el que jo sempre dic és superimportant en trobar la peça que encaixi. És a dir, una persona vol fer voluntariat, li agraden els nens, no? Doncs jo faig com aquesta peça intermediària i els ajudo a buscar en quina entitat encaixar, i sobretot encaixar peces, no? A tu t'agrada aquest col·lectiu per fer voluntariat, en trobem l'entitat corresponent que pugui ser més adient per fer voluntariat. És a dir, sobretot potenciar el voluntariat i sobretot el voluntariat de relleu.
7: Val. Hi ha problemes generacionals,
6: Sí, moltes entitats es troben en voluntariat envellit. Què volem potenciar, no? El voluntariat jove, que al final és el que agafarà aquest relleu de les entitats.
7: Vaja. I per què pot ser? Per falta d'informació, per falta de temps, desconeixement...
6: D'interès.
7: Sí? Oh, jo que voldria defensar els joves, però...
6: No, jo també, però la realitat és aquesta, no? Potser dediquem el nostre temps, jo m'incloc, no? Que al final jo ho veig i ho pateixo de primera mà. Dediquem el temps, en perdem el temps, en mirar vídeos de TikTok, com aquí diu, que és una hora. Que potser aquesta hora la podem dedicar en un acompanyament a una persona gran que pateix solitud no volguda.
7: Ja, ostres.
6: Llavors, la meva missió, no?, i la meva idea és potenciar aquest voluntariat jove i poder, sobretot, donar difusió del que és i com podem ajudar.
7: Clar. Aquí teniu feina, s'ha de dir,
6: Però ho farem.
7: Bé, qualsevol cosa que sigui lluitar contra la tecnologia actual, les xarxes, jo sé que és complicat, però és això, jo crec que el col·lectiu jove, les persones més joves, si els expliques d'aquesta manera, jo crec que ho entendran. Sí. M'agradaria entendre que no ho tenim tot perdut,
6: M'agradaria, no? I jo sempre ho dic, al final tenim que modernitzar-nos i actualitzar-nos i arribar, pues, si els perfils van canviant, els col·lectius són molt diversos, llavors cal aprofitar cada moment, cada grup, i fer-ho el més accessible possible perquè tot tingui accés i poder encaixar.
7: Està clar. Parlem una mica més de la federació.
6: Sí.
7: Ara més o menys ens has explicat i ens ha quedat prou clar. Aprofundim una mica més, és a dir, com neix, com treballa, com és el dia a dia? Bàsicament, com és el dia a dia de la federació a través d'aquests aspectes, de la promoció, de la coordinació, es posen en contacte amb vosaltres, no dic aquest funcionament,
6: Bueno, actualment jo des de Tarragona gestiono vora d'una cinquantena d'entitats socials de tota la província, però en global tota la federació acompanya més de 350 entitats. Nosaltres el que fem és donar suport. De cara a les entitats, el que fem és donar suport, acompanyament i moments de reflexió, i de cara a una persona aliena que vol fer voluntariat s'adreça a nosaltres. Com s'adreça? Mitjançant interès propi, pot vindre per intenció pròpia, per la pàgina web, o perquè ve derivada bé d'una entitat o d'un recurs, d'una organització com uns serveis socials o un centre de salut. Nosaltres el que tenim és la pàgina web per potenciar el voluntariat, que és la Voluntariat en un clic, que és una pàgina web que diguéssim que pots veure ofertes actives de voluntariat.
7: Va, que bé.
6: Llavors, és un portal obert i accessible a tot el món i pot trobar les ofertes de les, la província. En aquest cas, la demarcació de Tarragona, veuríem les ofertes que n'hi ha actives, en aquest cas, en el Vendrell, que Fundació Santa Teresa pues, pensa ofertes.
7: Clar, encara en parlarem, de
6: pensa,
7: tot
6: pensa.
7: Hi ha moltes, eh? Això, eh? Clar, uneix tots aquests conceptes, per una banda, el voluntari personal,
6: sí,
7: és a dir, algú que té un interès
6: propi.
7: Personal propi, el suport cap a entitats, associacions, fundacions, com és el cas, i després també suport i col·laboració a les pròpies entitats, associacions i fundacions,
6: clar,
7: no?
6: Sí.
7: És a dir, és un triòni, això,
6: sí.
7: No?
6: És un... És un pot i pot. És un treball en xarxa, no? I al final és el que ens nodreix, jo crec que a tots, és un win-to-win.
7: Val. No, està clar, no? En el fons, sí. No, a vegades, és, clar, és això, quan no hi ha un intercanvi econòmic pel mig de les situacions, el benefici és obvi que és un altre. Si podem parlar de benefici, sí, crec que sí, eh? És totalment un altre, el que dèiem, aquest win-to-win a nivell emocional, personal, sí, de superació, no? De realització.
6: Al final, moltes persones voluntàries, a nivell de testimoniatge, no s'esperen, al final, el que acaben rebrent de l'altra persona que estan o acompanyant o fent suport o fent voluntariat. Reben més del que esperen.
7: Sí.
6: I al final pues, és molt bonic, no? I és un testimoniatge que dona vida i dona caliu i sobretot fa créixer els projectes de les entitats.
7: Clar. I això que jo deia jo abans, els catalans són voluntaris.
6: A veure, és que, bueno, sóc valenciana,
7: a
6: que
7: a
6: no
7: veure.
6: Passa res.
7: Ostres, si ho plantejo així, eh? Jo feia referència als catalans, però, clar,
6: no,
7: perquè és el nostre àmbit d'actuació, no sé com dir-ho, eh?
6: No, però ja abans ho parlaven, no. Cada vegada, sí... Som voluntaris, però fa falta més mans.
7: Sí?
6: Sí, moltes més.
7: Ostres, mai, clar, és que mai tindríem prou, potser.
6: No, i cada vegada n'hi ha més entitats, n'hi ha més col·lectius vulnerables al que atendre, donar cobertura, perquè les administracions no arriben.
7: Val.
6: Llavors, sí que és... M'agradaria dir que n'hi ha voluntariat pues, que sigui de continuïtat, que no sigui tan puntual.
7: Val.
6: I n'hi ha que potenciar aquest voluntariat de continuïtat.
7: Val. Clar, que sigui com un, no? com una manera de, exacte, una manera de contribuir a la societat,
6: sí,
7: no? Oferint aquest voluntariat.
6: Uh-huh.
7: Bé, jo parlava de catalans, perquè és això que em toca més.
6: Tot queda a casa.
7: Parlem d'europeus, si voleu.
6: No, tot queda a casa.
7: Però, clar, sí, però no sé si s'entén de manera diferent el voluntariat d'aquí o el voluntariat que es pugui fer a Alemanya, a França o a un altre lloc.
6: Bueno... Sí i no, al final la mateixa acció, o sigui, l'acció voluntària és la mateixa.
7: És la mateixa, eh?
6: Sí, el que potser es viu de forma diferent a cada país, però aquí relativament, sí, és el mateix.
7: Ja. El que sí que amb els anys s'ha anat com s'ha anat com regularitzant.
6: Sí.
7: No? Perquè ja feia referència, perquè ja torno a dir a mi, potser perquè em va tocar molt de prop, però això, doncs, no? Anaves a l'esplai, i feies de monitor, ajudaves, tal, que abans, doncs, no hi havia una regularització,
6: sí,
7: massa
6: no.
7: concreta.
6: Tenim una llei pròpia, la llei del voluntariat, que gràcies a Déu recull i defensa tota l'acció voluntària, en la qual tens sent voluntari tens que tindre una assegurança, tens que garantir una formació, que és molt important al final.
7: Sí, tot s'hi val.
6: Sí, i sobretot tindre clars drets i deures, no? Deixar clar quins drets té la persona voluntària i quins deures té. I sobretot deixar clar la persona voluntària i l'entitat que han de fer conjuntament.
7: Clar, que és una feina conjunta. Clar, ara ja estem perfilant allò que ens deies al començament de la conversa, que jo ja sé que una mica anaves cap aquí. Però jo també feia referència a aquest esperit, eh? Aquesta... No sé si es pot parlar d'energies, no?
6: Sí.
7: Aquesta energia, no?
6: Sí.
7: Aquestes ganes de fer, eh? Que a vegades és això, tots les tenim a dins, però si la podem canalitzar de manera correcta, més que res perquè els esforços siguin compensats, no?
6: Sí, sí. Sobretot, el que hem implementat juntament la Federació Catalana de Voluntariat amb la PB és el Vol Plus. Que el Vol Plus és un reconeixement de l'acció voluntària, de la tasca voluntària.
7: Val.
6: I això es desconeix, no? El que es fa és acreditar les teves competències com a persona voluntària i això pots, avui en dia ho pots afegir al teu currículum.
7: Val, ostres.
6: I avui en dia l'acció voluntària ja està reconeguda. Si al mateix LinkedIn tu pots afegir que has fet voluntariat i a quina entitat, el teu currículum perfectament ho pots afegir igualment.
7: Ah, que bé.
6: Tot suma.
7: Bé, bé.
6: I amb aquest Vol Plus, no?, el que permet és pues, tindre un certificat que t'ho reconegui.
7: Mm-hmm. No, no, és una bona manera, també,
6: sí,
7: no?
6: Sí, tot
7: una,
6: suma.
7: És una, és, una, és una bona manera. Clar, també és lògic, amb els temps actuals, que tot té, torno a fer servir aquesta paraula, de regularització, mm-hmm. que és lògic, que hi ha d'haver-hi. No, no sé si posava un exemple. Bueno, sí, mira, l'exemple que posàvem amb el fet dels monitors. Jo de dir, jo he arribat a fer bestieses.
6: Sí, sí.
7: Jo crec que més o menys aquí tots som una mica de la mateixa generació amunt i avall. Jo he arribat bestieses, entre cometes, d'anar-te d'acampaments amb 25 canalles sense... perquè no feia
6: sí,
7: falta
6: sí, no, no.
7: ni cap tipus de titulació, ni cap tipus de ràtio, ni cap tipus d'homologació.
6: I això, protecció de dades, sobretot.
7: Entre d'altres.
6: I que estem parlant de
7: menors. És evident que es feia... És a dir, es feia perquè a l'època es podia fer i es feia d'aquesta manera.
6: Era una altra realitat.
7: És evident que això s'ha hagut d'anar regularitzant perquè s'ha de regularitzar.
6: Sí.
7: Una mica és això. És
6: sí,
7: un exemple una mica potser extrem, però una mica va per aquí, eh?
6: Uh-huh. Sí, sí. Al final, el voluntariat és el que diem, no? Cada vegada n'hi ha més variació, n'hi ha que actualitzar-se. No ens podem quedar amb la mateixa visió que fa 50 anys.
7: És... Ja.
6: Anem actualitzant.
7: Uh-huh. Voluntariat social.
6: Uh-huh.
7: Aquesta etiqueta de social... Bueno, etiquetes són lletges, però aquesta part social... Vol dir que hi ha altres voluntariats, també?
6: Sí.
7: A banda del social, sí?
6: Sí, tots els voluntariats. Toquem a l'ambiental, el comunitari, el d'esportiu...
7: Val. Però el que potser més necessita té és el social, potser?
6: Tots,
7: no?
6: Avui en dia
7: tots,
6: tot.
7: Sí?
6: Tot. N'hi ha mancança general.
7: Uh-huh. I per què és, doncs, Federació de Voluntariat Social? No ho sabem.
6: No, bueno, sí.
7: Que social com a element social...
6: Sí, perquè ho engloba
7: comú...
6: tot, perquè ho engloba
7: d'acord.
6: Tot.
7: Sí. D'acord.
6: Però
7: d'acord.
6: Ho englobem tot.
7: Val. Com deies, l'ambiental, deies? Aquest social que
6: sí.
7: dèiem, eh? El social...
6: A l'esportiu.
7: Ah, bé, bé. Clar, també és molt comú, l'esportiu,
6: sí.
7: ara em ve al cap. No clubs esportius...
6: Ara tenim
7: clubs...
6: el tour?
7: Ah, clar. Val.
6: I el Tour es necessiten voluntaris.
7: Ostres, és veritat. Clar, activitats esportives, com la mitja que es fa al Vendrell,
6: sí.
7: per exemple, no?
6: Uh-huh.
7: Molt bé, clar, també és un tema important. L'ambiental?
6: Com, per exemple, entitats com els espigoladors,
7: uh-huh.
6: que fan accions voluntàries al camp,
7: val.
6: De reaprofitament alimentari.
7: Ostres.
6: Uh-huh.
7: Wow.
6: O el GPEC, que col·labora amb la Fundació Nada.
7: Uh-huh. Clar, temes forestals,
6: sí.
7: neteges, ADFs.
6: Uh-huh.
7: ADF també és un, no és un cos voluntari. El cos de, el cos de bombers voluntaris, que també a la comarca en tenim un. Que no acabaríem mai, eh?
6: No, no, és molt ampli l'abanico. El ventall
7: aquest,
6: és molt gran.
7: Aquest poti-poti. I aleshores, aquest motor o el múscul de la federació és... important. Entenc que la demarcació potser és més curtet i és més petit. No sé si sou un equip massa gran aquí a Tarragona.
6: Sí, sóc jo
7: sí?
6: sola. Molt gran.
7: D'acord. Ostres, ànims, doncs.
6: No, però ho portem bé, que sí.
7: Sí? Fantàstic.
6: Estem a tots els jocs.
7: Home, jo,
6: me conviden,
7: estàs...
6: vaig.
7: Exacte, estàs, anava a dir, estàs al Vendrell, no. Estàs a Santa Oliva,
6: però,
7: però des de Ràdio El Vendrell... I a Barcelona, la capital, suposo?
6: Sí, tenim sí? serveis generals i després delegacions a cada territori.
7: Val.
6: Estem
7: bueno,
6: a tota Catalunya.
7: Això sí que demostra un cert
6: sí,
7: múscul,
6: som un,
7: no?
6: Sí, tot va, tots bateguem.
7: D'acord. Doncs, escolta'm, ara mantindrem la conversa amb
6: sí.
7: tu, eh? Tot i que introduirem altres aspectes en aquesta conversa. Però tornem a fer això. Això, associacions, entitats, fundacions o voluntaris particulars que vulguin conèixer aquesta borsa mm-hmm. de voluntariat. Com, això, tornem a recordar. Com poden conèixer aquesta informació?
6: Poden entrar a la nostra pàgina web a www.voluntaris.cat o a la nostra pàgina web de la borsa, que és voluntariatenunclic.cat. I ahir directament, sí. Entren a la pàgina web i si entren a la de voluntaris.cat directament hi ha un apartat que posa vull fer voluntariat,
7: uh-huh.
6: el portarà directament a la borsa i a la borsa podrà veure les ofertes actives que n'hi ha de voluntariat.
7: Va, i ja està.
6: I ja està. En el cas de que no trobi l'acció que li agrada o que li encaixi, pot escriure directament a tarragona@voluntaris.cat que li atendré.
7: Exacte, jo intentaràs trobar-li aquell forat
6: claro.
7: o aquell nínxol que li pugui, sí. que li pugui interessar. O sigui, que interessant.
6: Mm.
7: Molt bé, gran feina, de veritat. Enhorabona.
6: Gràcies.
7: Això, continuem aquesta conversa,
6: sí.
7: tot aquest espai especial, i anem una mica això, també a conèixer aquest espai que ens ubica i que, de fet, no sé la convidada d'on ha vingut, la convidada va venir aquí, refereixo, des de la Fundació, des de la Federació. Bé, presentem els càrrecs i ara ho acabem d'explicar, això. Des de la Fundació, l'Àngels Garreta. Àngels, no sé com t'hem de presentar, així com a, si hi ha algun càrrec, alguna cosa...
8: Nosaltres ens diem referents de voluntariat.
7: Val. Ja està.
8: Sí.
7: Això està bé, no, però què més, no?
8: No hi ha més. Som referents, acollidores, no? precisament d'aquestes energies de persones diverses que ens arriben amb aquest interès
7: sí.
8: d'activar-se, de fer alguna cosa, de... aportar.
7: Sí, sí, sí, sí.
8: I ens diem, bueno, posem
7: sí,
8: aquest nom, però vaja.
7: L'Àngels Garreta i la Montse Carreras.
8: Hola, bon dia.
7: També gràcies per acompanyar-nos.
9: Gràcies a vosaltres.
7: Això, la idea d'on va sorgir? Qui ens va convidar a venir? La
8: bueno,
7: federació, la fundació?
8: Vam fer un Max Mix, sí. I després no, la cosa va ser induïda des de la federació, perquè teníem ganes, sobretot, de posar veu a les persones que estan actives en acció voluntària.
7: Clar, sí,
8: perquè
7: sí, sí.
8: A vegades sempre es presenten doncs, grans federacions, entitats que estan activades.
7: Fes, fes.
8: Però on estan realment les persones que... I a partir de... Sent l'any internacional del voluntariat, de les persones voluntàries, ostres, volíem posar en relleu...
7: Clar. Sí,
8: aquestes
7: sí, sí,
8: primeres
7: sí.
8: persones
7: I
8: no?
7: tant,
8: les que
7: sí.
8: estan...
7: S'ha de conèixer, s'ha de donar a conèixer la feina sí, que es fa, sí, sí, el que significa el voluntariat, i també, torno a dir, una part important d'aquest espai que també és intentar pescar, trobar aquestes persones que potser tinguin aquest interès i que mai s'hagin atrevit, que això també deu passar. Gent que potser té ganes de fer, gent que té ganes d'això, a vegades per certes barreres socials, de dir, bueno, a mi qui m'ha de fer cas, a mi qui m'ha de... No, tothom és prou vàlid per fer, i potser a través d'aquí i que estiguin escoltant això puguin posar fil a l'agulla per fer-se voluntaris.
8: Hi ha desconeixement, en el fons, perquè a vegades hi ha persones del Vendrell que han acabat venint interessades i ens deies que no coneixíem doncs que realment Fundació tingués un projecte propi i no coneixíem que jo pogués aportar no?
7: sí,
8: la
7: sí,
8: meva
7: sí, sí,
8: part de saber fer o la meva part de poder acompanyar.
7: Clar.
8: Hi ha desconeixença per una part, això està clar. Però el que sí que funciona molt és el boca a orella. Nosaltres hem de ser realment... O sigui, les persones que estan actives han de ser la vinculació amb la resta de comunitat.
7: Ja, està clar.
8: I aquesta és una de les coses que sí que...
7: Està clar.
8: Ostres, convidem a que realment ells i elles expliquin
7: allò que fan
8: sí,
7: està clar.
8: En referència a l'acció voluntària. La boca a orella...
7: És important,
8: no?
9: A més, diem, ostres... Les altaveus, no? Jo, des de la seva pròpia experiència, que puguin compartir amb les altres persones, perquè és el que diem, hi ha desconeixement, la gent no ho sap, però quan algú que tu coneixes t'explica la seva experiència, pum, això ja t'obre.
7: Clar,
9: t'obre,
8: és que el primera mà... De primera mà, dir-te...
7: Sí.
8: Tothom, o sigui, quan viatges, a vegades vas a buscar algú que et digui amb pinzellades, que et doni com a quatre nocions, no? Per després vas com a més... relaxat aquell viatge.
7: Sí,
8: això és així, el boca a orella nosaltres sempre ho diem, ens funciona molt perquè és l'experiència pròpia que es transmet, no?
7: Està clar.
8: De forma, ostres, això en primera persona.
7: Sí, sí, està clar. A més, si afegim ràdio, xarxes i aquestes coses, millor que millor, eh? Però és evident que el boca a boca sempre és el més important, o compartir aquestes experiències que sempre són positives, jo crec que sempre són positives, és el millor. Fem una cosa, que hem d'emmarcar tot això i per què estem aquí. Com expliquem què és la Fundació? Jo sé que tothom té molt present la Fundació, jo crec que la Fundació és un referent a nivell territorial, és, sens dubte, però jo crec que a vegades no arribem a ser conscients del que és la Fundació en la seva magnitud i les moltes coses que es fan. Qui s'atreveix a explicar-ho?
9: Àngels, que és la veritat.
7: Àngels, amb les teves paraules de veritat, i que però, això, la Fundació, en general...
8: Però la Fundació és una entitat amb caire social, evidentment, i que sense ànim de lucre, i com a entitat té infinitat de serveis per poder acollir, en el nostre cas, els entitats socials, a persones amb vulnerabilitat. O sigui, són persones que conviuen amb una discapacitat, que conviuen amb una exclusió social, que poden conviure en un procés de salut mental, i a les famílies que els acompanyen. Llavors, és una acollida d'aquest col·lectiu perquè realment puguin trobar el seu encaix.
7: Val.
8: O que potenciem que trobin el seu encaix.
7: Sí,
8: i aquesta qualitat de vida, no? Que sembla mentida que algú l'hagi d'haver de defensar.
7: Ja.
8: Dius, a veure, no? La qualitat de vida és un bé
7: correcte.
8: General, sí, el benestar és un bé general, com és que cal defensar-lo, no? L'entitat el que fa és potenciar, com deia abans, no? que les persones puguin tenir el seu lloc a la societat. I com ho fa? Doncs una de les maneres de fer-ho és amb serveis diversos, perquè no tothom necessitem les mateixes o els mateixos suports, o necessitem les, o sigui, amb les característiques diferents, necessiten serveis diversos i diferents. I és que n'hi ha moltíssims, ja. Hi ha les llars residències, hi ha persones que es troben en un moment on necessitem una llar que no és el seu nucli familiar a l'inici, perquè ja no hi és, perquè aquest nucli... Després ja serveis com els centres especials de treball, els serveis d'orientació, inserció i prelaboral, el servei de teràpia ocupacional, l'escola de turisme... Hi ha una amplitud per fer aquest encaix, per abraçar les característiques
7: està
8: diverses.
7: Clar, està clar, està clar, clar.
8: I fer aquest impuls cap a la qualitat, cap al benestar i cap al estar presents.
7: Sí, sí, sí, sí. I que, clar, sí que avui en dia la paraula inclusió també està, veus? Ja sé que també hi ha una mica d'anar més enllà de la inclusió. Però buscar una societat...
8: diversa.
7: Sí, no?
8: Realment és un engranatge. Sí, sí, i tothom pot tenir la seva
7: part. No, està clar,
8: part.
7: Està clar, clar.
8: Som nosaltres els que
7: sí,
8: acabem
7: els
8: excloent,
7: aquestes fronteres. Sí, sí, sí, està clar, està clar. I a més...
8: l'engranatge, de veritat, que és possible.
7: No, no, està clar.
8: I seria possible.
7: Sí, sí. I una cosa que queda molt clara, tot plegat, un petit apunt, és a dir, que si entre tot això no ho aguantem una mica entre tots, això s'anirà en orris, eh? Entre tots, eh? I entre tots vol dir entre tots, ni més ni menys, eh? Ja, la pròpia fundació ja va néixer, no? Com un grup de gent, un grup de famílies amb caràcter voluntari i que van començar aquest projecte i que ha arribat on està ara.
8: Bueno, sobretot, però jo crec amb caràcter reivindicatiu.
7: Sí, també, també, també.
8: Bueno, les famílies ja reivindicaven, és el que et dic, no? Com pot ser? Si jo sóc una persona ciutadana, no? Humana, sí, d'una població, algú ha de reivindicar ser vist, ser atès, no? Formar part, doncs
7: sí, sí,
8: així
7: sí, sí.
8: Era.
7: I així va començar
8: tot. Un col·lectiu
7: tot.
8: Que ha tingut que anar reivindicant durant al llarg del temps que existeixen, no? Que existim, que estem presents i que volem formar part.
7: I tant, i tant.
8: Però sí, sí, les famílies van impulsar.
7: Per això, i sempre amb aquest caràcter, reivindicatiu,
8: sí,
7: social
8: sí,
7: i de voluntat de tirar endavant. Clar, això s'ha de fer. Clar, dins d'aquests engranatges, d'aquest trencaclosca que és la fundació, que té moltes coses, clar, és lògic que també amb els anys i aquesta peça que és el voluntariat, que és el que avui estem parlant, és aquesta representació que teniu vosaltres sí. I que s'ha esdevingut també amb una pota importantíssima de la fundació, no? Voluntariat.
8: Sí, mira, va començar el 2006 amb una fira, amb una entimostra.
7: Val,
8: allà,
7: 2006?
8: A finals,
7: val.
8: Bueno, a la entimostra.
7: Sí, sí, ara fa
8: 20 anys. I allà la fundació va creure que havíem de començar a veure què passava amb aquesta ciutadania quan es feia una crida de voluntariat. I allà va començar a haver-hi gent propera, sobretot a vegades gent coneguda. Potser es va començar més per aquesta proximitat, no? Gent coneguda a la que era més fàcil arribar i dir ei, des de Fundació tenim aquesta mirada, no? Wow. T'hi uneixes. I a partir d'aquí, clar, el projecte ha anat fent el seu camí, però el seu inici va ser aquell. Imagina't, estem al 2026,
7: clar.
8: Hi ha persones, hi ha hagut un gruix molt important de persones que han vingut a compartir, que ara no ho són, perquè hi ha altes i baixes, la continuïtat, no?, que parlava la Laura, a vegades és una continuïtat, mentre la persona que s'uneix a una acció voluntària té vida pròpia, la vida pròpia continua activa.
7: Ja.
8: La motxilla de vida porta molts altres temes a part d'aquest, no? Aleshores, evidentment, et canvien el rumb i tu estaves fent una acció i ara o te l'han d'encaixar o l'has de deixar. La qüestió és que aquesta energia humana...
7: No pari, que sigui una roda.
8: Aquesta és la continuïtat, no? Que tu trobis l'energia en un moment determinat, l'altre la trobi en un altre, el de més... Saps? Aquests encaixos energètics, que encara que les persones vagin canviant i variant.
7: Clar. Parlant de la fundació, aquest aspecte voluntariat, amb què es rigeix? És a dir, cap a on va? Us ho expliques tu, Montse? És a dir, ajuda, acompanyament, sí que hi ha molts projectes que ara parlarem, sí que hi ha projectes concrets, que ara en parlarem que són importants, però cap on van això, cap a l'acompanyament, potser, cap a quina és la tasca?
9: Depèn del voluntari, vull dir, la gràcia d'aquest projecte del Vols sentir el voluntariat és que hi ha diferents programes i llavors quan alguna persona que diu jo decideixo ser voluntari i ve aquí a la fundació, clar, nosaltres ens seiem, parlem i una mica anem traient entre tots, elaborant on aquesta persona es podria sentir millor, no? On podria donar el seu temps i la seva energia, compartir-lo aquí amb l'entitat. Llavors, clar, pot haver doncs, de tot tipus, no? Des de gent que vulgui compartir coneixements, gent que vulgui compartir el seu temps... Bueno, sí, està obert, obert una mica a el que aquella persona pot donar i el que, i el que, i el que les persones que eren aquí poden necessitar, val, o poden voler.
7: Ganes de fer, sí, no? I ganes de rebre, per part de la Fundació em refereixo, no?
8: Nosaltres li diem oportunitats d'enriquir-nos mútuament,
7: val, sí,
8: val? Per nosaltres el projecte és això, crear o oferir aquestes oportunitats quan algú arriba d'enriquiment mutu, sobretot a partir de la motivació, perquè la motivació t'acostuma a portar satisfacció, ja, val? Aleshores, què vol dir? Que jo he de treure de la meva motxilla de vida allò que, amb allò que em sento a gust, amb allò que crec que en tinc un domini, no? Allò que a mi em vibra i puc fer vibrar l'altre. I aleshores tant pot ser acompanyar, com deia la Montse, com quedem, perquè a mi m'encanta fer un cafè i conversar. Doncs qui està disposat
7: a fer-ho, això?
8: Qui té, clar, aquesta necessitat?
7: Sí, sí, sí, sí.
8: Qui vol? I ho poso a disposició.
7: Val.
8: O, ostres, em satisfà molt jugar a jocs de taula. Hi ha algú que realment tingui aquesta afició?
7: Val.
8: Saps? És crear aquestes oportunitats que enriqueixen.
7: Val, val. Així veig que, tot i que hi ha uns programes molt concrets i que ara en parlarem, torno a dir, també està una mica obert, també, no? A les necessitats puntuals que pugueu tenir, això, no?, d'acompanyament, del que sigui, no?, de fer un cafè, del que sigui.
9: Clar, totalment, i a més allò parteix de la base del que hem dit, no?, de la persona que arriba, què és el que ella li podria fer feliç, compartir amb els altres, no?, allò que és el que ella podria compartir i que el pots fer sentir satisfet, sentir-se útil, sentir-se bé, i que és el que després des d'aquí, doncs, les persones necessiten, no? I llavors és aquí, és anar fent aquest match, que a vegades és en grups, a vegades és un a un, bueno, pot ser de moltes maneres, no? És tot un encaix, allò molt bonic, la veritat.
7: No deu ser fàcil de gestionar, això, no? Suposo. S'han d'unir moltes coses, no?
8: Sí, a més s'ha de tenir, de veritat, és com quan estem fent aquesta trobada d'acollida, no?, la persona que està interessada, el teu cap ja va fent engranatge, no?, buscant, ostres, aquest encaix, aquella persona que m'havia demanat. És també veure cap a on allò que t'estan explicant pot anar sent conduït, saps? És perquè és cert, no és fàcil, perquè a vegades has de buscar també la sintonia.
7: No, clar, clar,
8: persones,
7: clar, clar, clar, clar, clar,
8: que prefereixen, doncs, no sé, un home, una dona, has d'anar, jo dic que ja és una punta de coixí, és perfilar,
7: sí,
8: perquè
7: eh?
8: És fer un vestit a mida,
7: sí, sí, sí,
8: per les dues parts, eh? És...
7: Sí, sí, sí, sí. Clar, és així,
8: és delicat. És,
7: clar, ha d'haver-hi una connexió.
8: Ha d'haver-hi una connexió.
7: Quan parlem en aquests casos...
8: Sí, per això en aquest fet el que sempre fem també és primer una visita, que coneguin, que vegin,
7: clar,
8: que interactuïn, perquè ja surt l'interactor. Quan entrem en els serveis, allà ja es crea, no?, aquell, ostres, aquell despertar per les dues parts, i qui és, i qui deixa de ser, i què vindrà a fer.
7: Clar. Podem saber quants voluntaris actualment? Sí, podem saber-ho, sí.
8: Aquí, al Vendrell, 55.
7: 55.
8: Vam tancar, sí, l'any 2025 amb 55 persones voluntàries actives.
7: És una...
8: Ara ja hi ha hagut moviment, eh?
9: Sí, sí.
8: Ja hi ha hagut alguna baixa,
9: altes, noves,
7: d'acord,
9: vull dir, allò, sí, perquè està viu constantment.
7: Sí, sí, sí, sí.
9: No...
7: 55 a mi sembla un bon número, no sé, sí. Laura, sí, 55 és un bon número?
10: Sí,
8: sí,
10: sí,
8: sí.
10: No, perquè, o sigui, clar, com a entitat ells tenen la visió del seu projecte, però jo tinc que tindre al meu cap tots els projectes de totes les entitats de la província de Tarragona, i quan m'arribi algú, clar, jo els delego a elles, i clar, jo... quan expliquen projectes nous o qualsevol cosa, jo em tinc com un llistat de dir, vale, pues si a mare m'arriba una persona, la derivo aquí perquè sàpiga que encaixa, perquè potser jo fallo. És a vegades, moltes vegades fallem, no?, en aquest encaix de peces. Llavors, clar, em sona. Estic molt familiaritzada en això.
7: Parlem dels programes?
8: Vinga.
7: Dels programes que, aquests que són una mica més... És que tota l'estona em surt la paraula regularitzat i no m'agrada aquesta paraula, eh?
8: No,
7: aquests programes ja, diguem, arrelats...
8: Va ser una manera de sí, de posar una mica d'ordre,
7: estava
8: clar, i d'acollir també des de que la persona se senti acollida, havent-hi un marc,
7: clar.
8: Perquè si tu et presentes en un lloc i dius, mira, escolta'm, jo m'arremengo, poso a disposició el meu temps, jo sé fer això, sé fer allò altre, o voldria fer aquesta aportació, però tu no tens un marc, i el MAC parteix de què volen les persones que estan ateses, què necessiten més enllà d'aquest acompanyament professional.
7: Sí, sí, sí, sí.
8: Perquè professionalment no s'arriba, o sigui, hi ha unes ràtios establertes i un monitor té 8 o 9 persones, és la individualitat, es procura però costa, i el marc era necessari per fer aquestes dues vinculacions. Si algú ve, dir-li, escolta, d'acord, doncs amb això que et deia, no?, que tu portes la teva motxilla de vida, què vols posar sobre la taula, i jo et diré les persones que ens estan demanant. És, era necessari, vale? Posaria aquest marc, ja està. I aleshores una de les maneres va ser crear aquests petits programes que els vam basar amb aquestes demandes que ens feien les persones. Van ser creats des del que les persones ens demanaven. No que cobríssim des d'una acció voluntària, sinó que ens demanen per la seva vida.
7: Sí.
8: Molt bé.
7: Que ara en parlarem també, dels, diguem, dels de beneficiaris, no, de, dels usuaris tampoc.
9: De receptors.
7: Uf, perdoneu, receptors.
9: Sí,
7: sí. Perdoneu, és que a vegades intento trobar les paraules correctes, eh?
8: És difícil, eh? Arriba un moment que si anem a buscar la lupa, mentre tots siguem respectuosos...
7: Això també parlarem, d'aquestes persones que justament és a qui va adreçada, aquesta feina i aquest treball voluntari. Perdona'm, això, un dels programes importants és el VOLS.
8: No, el projecte el nom va ser Vols sentir el voluntariat.
7: Val.
8: Nosaltres vam basar el projecte en el sentir, no en el fer.
7: Val.
8: Per nosaltres hi havia aquí una diferència important, no?
7: Sí.
8: Fer, a vegades fas automàticament, saps? És així, la vida et porta ara faig això. I el sentir a nosaltres ens donava com a aquest passar-ho no pel cor només, sinó passar-ho per la consciència, no per l'estar present. O sigui, ostres, si el vols sentir, acollim i endavant. Que no, la vida continua, hi ha altres.
7: Sí, sí, sí, sí, sí. Que això també és bo dir-ho, eh? Que pel que sigui, algú pot tenir molt d'interès i pot tenir les ganes de fer-ho, però potser per les circumstàncies que siguin...
10: No és el moment.
7: No és el moment.
8: Això passa, eh?
9: Sí, o no hi encaix amb el que nosaltres necessitem i oferim, no? Allò que també pot passar. Llavors el que fem a vegades també és derivar, conduir cap a la tranquil·litat.
7: De fet, la vida ja és així. No, la vida ja és així. Vinga, sí, que es porta l'any, que te senti.
8: No, i aleshores aquest sentir, que posàvem...
7: Sí, el sentir.
8: I dintre d'aquest del projecte, vam dir, en referència, torno a repetir, no?, el que les persones ens demanaven, ens feien bategar, ens sol·licitaven, vam fer aquests programes. N'hi ha un que és vols aportar coneixement, sempre comença amb la paraula vols. Nosaltres ho preguntem.
7: Per això
8: ho feia referència. Ho preguntem, no ho imposem.
7: No, no. Val? Sí, sí, sí.

0: En petits grups de persones que tenen aquest interès d'aprendre a pintar, a cosir, a llegir,
1: a ballar, a...
2: Que sigui. El que sigui.
0: Sí, sí. Aleshores, sí, sí, aquest programa el que fa és acollir persones que volen oferir aquest, els coneixements que els porten a la seva motxilla de vida. El següent és el vols quedar. Vols quedar és perquè les persones ens demanaven moltes vegades poder quedar amb algú. No és fàcil, i no tenen gens fàcil, la vinculació comunitària. Saps? O sigui, sembla que tot estigui obert. No, està tancadíssim. I més, depèn de quines característiques t'acompanyen a la vida.
2: És complicat relacionar-se.
0: Sí. I aleshores aquest vols quedar és d'un a un, no? Que la Montse abans parlava d'aquest voluntariat grupal o individual. És d'un a un. És a dir, jo, com a persona voluntària, vinc i m'ofereixo perquè m'encanta el cinema. Quedem per anar al cinema,
2: clar.
0: Busquem aquella persona que ens reclama i que li encanta,
2: sí.
0: i que ho podrà portar a terme amb una sola persona. Aquí es crea un vincle molt important.
2: Clar, són coses que dones molt per fet, que dius tu, que a vegades et penses que tot és molt obert i que tot és molt fàcil, però clar, no ho és tant.
0: No. I el vols quedar dona sortida.
2: Clar.
0: A més és molt bonic perquè a la vida a vegades no et retrobes casualment. És a dir, el voluntariat el que fa és que hi hagi persones que igual a la vida no s'haguessin conegut.
2: Clar,
0: i es coneixen mitjançant aquesta relació, no? Ara em ve molt al cap Blason i la Patrica.
1: Sí.
0: Dius, ostres, quina passada el vincle que han agafat, i les dues gaudeixen d'allò que fan, ni més ni menys.
2: Sí.
0: No? I gaudeixen d'aquest quedar per anar fent un dia un cafè. Ara tenen pensat anar a la Diada de Sant Jordi, van anar al cinema, queden per sopar, però s'ho genera entre les dues. No és que una persona voluntària, saps, digui, escolta, en farem, no sé...
2: No,
0: és aquest
2: biom.
0: Generar, no? Aquest enriquir-se, com dèiem abans, mútuament.
2: Sí.
0: Després tenim el programa Vols Acompanyar, hi ha persones que necessiten acompanyament per poder activar-se a la comunitat, és a dir, si jo vull realitzar una activitat de ceràmica, a vegades tinc totes les habilitats per poder-ho portar a terme, però no tinc l'autonomia per anar-hi.
2: Wow.
0: Perquè vaig en cadira de rodes, per fer una crossa, perquè tinc possibilitats de desorientar-me. Acompanya'm, jo et faré l'activitat, m'uniré a aquell grup i tu m'ajudaràs a retornar a l'entitat. I el vols conviure, aquest programa és més dintre les entranyes del projecte, perquè es tracta d'una convivència dintre del teu nucli familiar. O sigui, la persona voluntària no posa a disposició només la seva pròpia persona, sinó la seva família i el seu espai familiar. I després hi ha un programa, l'últim, que és el vols col·laborar en família, que és per les famílies de persones ateses a la Fundació. Ja tenim diverses famílies que bateguen i que aporten.
2: Ostres.
0: I ens movem amb aquests cinc, que crec que no me n'he deixat cap. Que és un marc per...
2: I a més, clar, són cinc projectes diferents, cada un d'ells allò amb una vida molt intensa pròpia, no sé com dir-ho, és a dir, cada un d'ells es desenvoluparien un programa sencer de ràdio, inclús, ja dic, després acabarem aquest espai d'aquí una estoneta amb alguns dels protagonistes voluntaris que fan aquests programes i que ens ajudaran a conèixer una mica més amb intensitat. Abans fèiem la reflexió amb la Montse, ara també l'Àngels Elles, no? Allà on no arriben els professionals. Sí que és cert, però que el fet del voluntariat dona una cosa més, em refereixo, a veure si us explica, que si ara mateix tinguéssim una partida econòmica i ara hi hagués diners per tot, en aquesta vida tot quedés cobert i tot tingués allò que necessita tenir, tot i així faríem falta voluntaris.
0: No volia pas dir que
2: No,
0: perquè la Mercè també ho parlava, no, abans de ostres, jo com a ciutadana vull tenir aquest dret.
2: Clar,
0: no?
2: A poder
0: estar
2: ajudar,
0: activa.
2: No? Sí,
0: vull tenir aquest dret a estar present com a ciutadana, no? A veure, l'administració que faci la seva feina, però jo com a ciutadana manifestem que volem el dret d'estar.
2: Sí, està clar.
0: I sí. L'únic és que sí que és veritat que és un complement, és a dir que...
2: Han d'estar complementats.
0: Sí, sumar.
2: No, l'administració ha d'ajudar a que aquests programes siguin factibles.
3: Exacte. Ajudar més, però sí.
2: No?
0: Sí.
2: Que suposo que aquí, i ara potser també sí que podem posar aquest toc de reivindicació, sempre... l'administració pot aportar més, Laura. Això que és un camp de batalla teu,
0: No? Sí, de fet sí, no? Aquí, que realment

0: O sigui, el voluntariat té un impacte, té un impacte molt important, no? Uh-huh. Però sobretot quan l'impacte és positiu, quan complementa, humanitza i enriqueix la societat. Quan l'impacte és que està sostenint allò que hauria d'estar garantit,
1: aquí és quan...
0: Anem a posar... Ostres,
1: bona definició aquesta, eh? Sí, bona definició. Torna-la a fer, sisplau, Àngels, que tens apuntada.
0: Sí, la tinc apuntada, perquè hi ha coses que em venen i després, si no les apunto, ja bon
1: sí, sí, sí, sí.
0: El voluntariat té un màxim impacte per mi, positiu, quan realment complementa, humanitza i quan enriqueix la societat. Quan el voluntariat el que és que sosté allò que hauria d'estar garantitzat, ja ens està dient alguna cosa. Està bé qui sigui.
1: No,
0: però aleshores ens està fent una fotografia. Clar, ens està fent una fotografia de dir alerta.
2: Clar, hi ha una bombeta que diu alerta,
0: emergència.
1: Clar, ostres.
0: És interessant.
1: Qui pot ser voluntari? Montse, parla'ns tu ara. Qui pot ser voluntari?
3: Tothom pot ser voluntari. Tothom pot ser voluntari. Qualsevol persona. Només has de tenir ganes. Has de tenir ganes i temps, no? Abans també ho comentava la Montse. Has de tenir ganes i temps. Però qualsevol persona pot ser voluntària, perquè pensa que hi ha tantes accions voluntàries que pots fer, no? Que qualsevol persona, jo crec que pot trobar l'encaix per ser voluntari. Sí, sí.
0: Per mi, perdó, és important doncs, el que dius per mi, és l'encaix.
3: L'encaix.
0: I l'encaix no depèn tampoc només de tu com a persona. No. Depèn de que aquell entorn, clar, s'adecui al que tu vols oferir, no? A vegades hi ha uns horaris que s'han d'adequar al que tu pots oferir.
1: No, clar.
3: Sí, el compromís.
0: L'encaix és molt important. Sí, el compromís també. Bé, però que tu pots voler tenir totes les ganes. Clar, o sigui, tothom pot activar-se en acció voluntària si ho vol. Sí. Això per començar, sempre ho preguntem. Però sí que és cert que has de trobar el teu encaix, no a qualsevol lloc, ni qualsevol moment,
1: ni qualsevol manera.
3: Has de trobar l'encaix, que és més important, no? O el més difícil a vegades, no? Però una vegada trobat l'encaix, qualsevol persona pot ser.
0: És important, perquè a vegades des d'una entitat, que quedi clar avui dia, a la ciutadania, quan es diu un no, no és un no a l'acció voluntària genèrica. A vegades és, ostres, mira, jo crec que el teu perfil, a veure, qui som nosaltres per dir-ho, no? Però sí que per aconsellar que hi ha moments de vida o això, hi ha entitats que potser no són les adequades d'allò que tu vols oferir. Mira, per exemple, no? Un moviment d'escalada.
1: Sí.
0: No, que vingui algú aquí a oferir. Hi ha persones, no posarem en risc les persones.
1: No, està clar.
0: Que no som nosaltres qui determinem si sí o
1: no,
0: si no.
1: No, està clar.
0: Sinó que les persones que volen o acullen aquesta acció voluntària han de voler.
3: Clar.
1: Sí.
0: S'ha de fer aquest
3: encaix.
0: Aleshores sí que podem dir, escolta, potser un centre excursionista pot acollir aquesta sol·licitud d'acció voluntària que tu fas. Perquè pot tenir un tipus, no, de persones que estiguin més...
2: No, i moltes vegades ens trobem a persones que van a fer voluntariat a una entitat i no encaixen per X motiu, i perquè no té, com el cas que has posat, no? I que no es desmotivi la persona que va a fer voluntariat, que es recondueixi, per això sempre és molt important el treball en xarxa amb les entitats, per conèixer què fa la veïna del costat, per saber a on podem derivar una persona si en el cas que la nostra entitat no la podem acollir, no? I al final la persona que no es desmotivi, sinó que simplement es recondueixi.
3: Clar, que és el
2: que no perdem la voluntària.
3: Exacte, que aquesta energia voluntària aquella persona, doncs
1: no,
3: que,
1: clar, no es perdi.
3: Que no es perdi, no, que hi ha un altre lloc on segur que encaixarà,
1: clar,
3: i on
1: clar,
3: segur
1: clar.
3: Que podrà ser superútil.
1: Sí, sí, sí,
3: no?
1: A veure, si parlem d'energies, que jo també estic d'acord ja parlar d'energies, l'energia això no es destrueix, no, sinó que una mica es transforma, no? I és aquesta intenció. Sí. Parlant del temps, però tampoc el temps no bé, és obvi, però que hi ha voluntariats que es poden adaptar també a una estona, un cop per setmana o un cop al mes.
3: Vull dir, si això realment...
1: Que no sigui una barrera, tampoc.
3: No, el temps no és mai una barrera, perquè és això, tenim voluntariats que és una hora al mes.
1: Imagina,
3: qui no té una hora al mes?
1: Exacte.
3: Dir que al final és adaptar-ho, o una activitat puntual, no? De dir, bueno, pues, vinc a fer aquesta activitat, aquest taller, i ja està, potser ho fas una vegada a l'any, no se sap, no? Jo vull dir que jo crec que tothom pot aportar alguna cosa, no? I, i és anar buscant, doncs, això, les possibilitats que tu tens amb el que...
1: Sí.
3: Però tothom, el temps... realment no és una limitació.
1: Jo crec que no, que a vegades no. És com una...
3: És una excusa, exacte, que s'ha posat mentalment.
1: Aquí
3: no?
1: Està, és una
3: no
1: excusa imposada. No?
3: Però com per moltes altres coles, que dient que no tenim
1: suposat,
3: temps,
1: ni,
3: tenim per... 24 hores al dia.
1: Exacte,
3: no?
1: Ni per cuidar-nos i altres coses. És obvi que... Però a vegades també passa que és aquesta excusa que tots posem moltes coses, potser perquè el que dèiem, no ens atrevim a fer el pas.
3: Clar, el desconeixement,
1: és el desconeixement,
3: no?
1: És
2: no aquest... sabem a una, no.
1: Exacte, sí. És aquesta por que tenim intrínseca i que sí. Una mica suposo que ens la autoexpulsem, en... sí. No tinc temps. Però sí. En canvi, que dèiem, no, si aquest acompanyament, és a dir, si tu et poses en contacte, truques, els expliqueu, dirà, va, ajuda'm, no?, a entrar a fer de voluntari. Cap aquí anava, de fet.
0: Sí.
1: Cap aquí anava.
0: El que està clar també és que hi ha dos paràmetres, que és compromís i responsabilitat.
1: No, això sempre clar. Hi ha de ser-hi, evidentment.
0: Sí. Que formen part, i
1: si
0: van amb ella, van de la mà, o sigui,
2: sí,
0: no, de l'acció voluntària.
2: No,
0: són els cognoms. No, és veritat. Sí. Aleshores, sí, acollim i... però no de qualsevol manera, aleshores...
1: És, evidentment, un sentit comú, que és el menys comú dels sentits. Però aquesta responsabilitat, no?, de dir... jo vull fer una acció, és una acció que desenvolupa un grup de gent que porta una organització, com que estem veient, molt extensa, és obvi que si tinc ganes de fer-ho, o almenys abans de començar a fer-ho, he de fer aquesta reflexió de dir, estic disposat a fer-ho, a complir com a mínim...
0: No? I em comprometo,
1: clar, i em comprometo
0: una hora
1: exacte,
2: a fer-ho.
1: Exacte,
2: sí, però...
1: exacte. Però almenys no, clar, arribar a fer aquest compromís.
3: Clar, perquè a més estàs allò, un compromís amb unes persones amb les que estaràs després, no?
1: Sí, sí,
3: allò,
1: sí,
3: clar.
1: Clar.
3: Ja no és només amb l'entitat, sobretot és amb les persones que rebran aquest
1: sí,
3: temps
1: sí, sí,
3: teu,
1: sí, sí.
3: No?
1: Més o menys ja també ho hem anat explicant en aquest seguit de converses, però també m'agradaria parlar-ne una mica més ja per finalitzar i donar pas ja també als protagonistes que ara vindran, que és una mica això, què creieu que porta el voluntariat? Ja ho dèiem, aquesta part personal, emocional, però què penseu? Com ho podem dir en paraules? Per les vostres paraules, Què aporta el voluntariat?
3: Bueno, a les persones que ho fan, molta satisfacció. Bueno, ja després ja en parlarem, no? Però a les persones que ho fan, per no, els inputs que tenim, els feedbacks dels voluntaris, molta satisfacció.
2: Enriquiment.
3: I molt enriquiment personal. No sé, t'obre, no? T'obre la ment. T'obre la ment. Descobreixes, no?, coses noves, persones diferents.
0: Crea vincles.
3: Exacte.
0: Jo penso que també reforça la paraula nosaltres.
1: Bé, que és el que
0: davant, dèiem, sí. No?, d'un moment o moments de batecs socials que hi ha molt d'individualisme.
1: Sí.
0: No?, que hi ha aquesta mirada... Això. Jo i el mòbil, no sé com dir-ho, que sigui
1: que sí,
0: respectuós, però
1: sí.
0: Que ens retorna, no?, aquest nosaltres.
1: Sí, la comunitat, no?, també, en certa manera, no?
0: Sí, la comunitat.
1: Sí, sí, exacte.
2: L'assertivitat, que cada vegada és com que estic...
1: Empatia.
0: Bueno, jo no seria de valor, si...
1: Sí, el seu és per aquí, és que no. Has preparat moltes coses, Àngels.
0: Ja
1: et coneixem, Àngels.
0: No sé, no, el voluntariat què aporta? Pues també és una manera de fer societat, que a vegades, torno a repetir, potser ens oblidem, no?, d'aquest nosaltres. Ostres, és que sense un nosaltres... No
1: estem acabats.
2: No.
1: Estem acabats. Estem hiperconnectats amb tot,
0: clar,
1: però en canvi estem més desconnectats que mai.
0: És cohesió social, és que...
2: Estay cheap.
0: Clar, sí, és teixit. Sí. Mira, ara em ve, que també m'he quedat alguna coseta, el tema de... No, ara que tu ens feies... Pues què aporta? Mira, vam fer una formació molt bonica, que es diu Som un bosc, i és com la comparativa, és que és de veritat, és la comparativa, no?
1: El bosc està connectat per les arrels,
0: no? Aleshores, no cal que sigui el voluntari, és que ha de ser la humanitat la que ha d'estigui connectada, i si algú malalteix, ostres, no, aquest refer-se entre tots, i si algú, pues això, no, necessita unes ulleres, refer-se entre tots, i no hi ha més. És que no hi ha més, no?
1: És com una forma de societat, com dèiem abans amb la Laura, no? Que és el fet de... faig voluntariat perquè això, faig un voluntariat i faig una temporada i com no sé com dir-ho, com un objecte, no sé com explicar-ho, sinó de ser una forma de fer.
3: De viure, no?
1: Exacte, sí. No? De dir, doncs...
0: De construir societat.
1: Al igual que em rento les dents cada dia o que intento fer esport o que oriento també d'involucrar l'esport al nostre dia a dia, una mica és això, no? D'una forma de vida, de dir, doncs igual que vaig aquí, doncs també faig aquesta estoneta. Exacte, i faig comunitat, doncs això, compartint el meu temps amb el que sigui necessari. És complicat,
0: Sí, és complicat perquè a més hi ha un sistema
3: que no facilita,
0: un sistema
3: no?
0: que Llavors, a vegades la cooperació, o sigui, sí que hi ha, no? Quantitat d'entitats que bateguem, sí. Però el sistema en si se'ns pot emportar.
2: No? Corre,
1: sí, sí, sembla que estigui al contrari. Sí.
2: Els tempos se'ns menja.
1: Correcte. Sí. I ja, per donar més força també a això, el canvi generacional, els perfils dels voluntaris.
0: Laura.
2: A veure, jo soc molt partidària de, sobretot, enfortir el teixit del voluntariat jove, no? De potenciar, perquè crec que el voluntariat cada vegada té que ser de relleu, no? No deixar envellir aquest tipus de voluntariat, sinó donar-li suport a aquest tipus de voluntariat i acompanyar-lo. Llavors, potenciar el voluntariat jove és el principal motiu que crec que des de la federació i totes les entitats anem buscant.
1: Ja.
0: Però aleshores les entitats també hem de fer una reflexió. Hem de canviar el focus, perquè els joves, no és veritat.
2: Sí.
0: Algunes entitats hem de canviar el focus, sí, del projecte, perquè va estar pensat per una ciutadania genèrica, però què ha passat amb el jove que ha anat...
2: N'hi ha que actualitzar els plans de voluntariat.
0: Ja, no, i a més el voluntariat internacional, per exemple.
2: No, i
0: ells bateguen molt en allà.
2: Sí,
0: sí, però no bateguen. O sigui, jo dic canviar el focus en els projectes o fer un focus més adequat,
1: ja,
0: pels joves, perquè ells no, ja, bateguen amb el projecte en,
1: no,
0: si. Ells volen allò.
4: Accions.
0: Sí,
4: allò. Una acció concreta,
0: no?
4: Que es motiva.
0: Ostres,
4: que els trempes.
1: Sí.
4: No? I s'impliquen.
0: És a dir, hem de crear aquests moments, hem de crear, sí, aquest escenari on el jove s'apropi.
1: És
2: un tratge mida.
1: Sí, sí. Però és el fet que puguin, sí, sí, conèixer, és a dir, que puguin viure el voluntariat acostant-los d'aquesta manera, però un cop ja l'hagin provat, jo estic convençut que es quedaran.
2: Sí.
0: Possiblement una part, sí.
1: Una gran part, no?
0: Possiblement una part, sí.
2: També n'hi ha que actualitzar els projectes. Sí. N'hi ha que motivar, sí, sobretot a la gent. N'hi ha que veure el que, per exemple, la Universitat Rovira i Virgili, si fas voluntariat a unes entitats, te dona crèdits.
1: Val. Tot ajuda.
2: Bueno, tot ajuda, no? Al final
0: però
2: és
0: la crida
2: un...
0: ha de ser diferent. Sí. No pot ser un projecte tan genèric.
2: No.
0: Ha de ser una crida,
1: sí, sí, sí,
0: real, clar, i una crida feta des dels seus canals.
1: Sí.
0: Clar, això no va del boca a orella.
4: El seu llenguatge.
0: Però, clar, el boca a orella, ells...
4: Clar.
0: Mira,
1: sí.
0: Ja et passa d'allà.
2: No,
0: hem de buscar aquest focus.
4: Sí. A vegades també han de ser coses més col·lectives, perquè els joves els agrada fer coses més comunitàries.
1: Que els ajudi a ells mateixos,
4: clar,
1: també.
4: Mateixos, saps allò? Bueno, hem
0: més puntuals, no?
4: Puntuals.
0: Hem de veure
2: o com els projectes de mentoria.
0: De clar, que és més puntual. Hi ha joves que et diuen, no, és que jo no vull estar compromès.
4: Cada setmana o cada mes o no sé quan, però potser una cosa concreta per aquest projecte,
1: uau, sí, sí, clar.
4: Si això ho fas amb els teus amics,
1: clar,
4: uau,
1: però que sigui l'oportunitat per conèixer,
4: clar,
1: el voluntariat,
4: exacte, viure l'experiència,
1: sí, sí, sí,
4: no? I a partir d'aquí
0: el nostre projecte en si ja ha tingut aquesta experiència de fa uns anys, es van dirigir un parell de grups d'amics i realment aquests grups d'amics han continuat anys i anys que van obrir les portes a que a un amic més,
1: sí,
0: no? I era una persona atesa a la Fundació.
1: Que bé.
0: I ells han continuat... Però ara...
2: Però també sóc partidària de que els centres educatius cada vegada involucrin més l'acció voluntària. Que es doni als centres educatius. Ja des de...
4: Potser
2: a ESO, no? Sí. I primària.
1: En primària és veritat. Em consta que, per exemple, els instituts, en un altre espai que fem en aquest programa, que li diem la tribu del Pla Educatiu d'Entorn, justament a vegades parlen d'aquests projectes comunitaris, és a dir, que s'està començant a treballar,
2: sí,
1: I això és important, acostar aquestes figures. Hi ha feina, això sí,
2: Molta.
1: Hi ha feina?
0: Sí. Benvinguda sigui.
4: Però... Ah,
1: i tant de bo es pugui fer amb aquesta energia que transmeteu vosaltres des dels vostres canals i des de... Canals, vull dir, des de la vostra feina diària, em refereixo, i des de la vostra manera de fer, i que de fet també ens fa que estiguem avui justament en aquest espai per poder explicar-ho. Ara anem cap a aquesta part testimoniatge d'aquests voluntaris. Com ho fem? Us voleu quedar? És a dir, sí? Si encara el que haurem de fer és... Mira, direm que els voluntaris s'aportin les seves cadires, un fet mai vist, perdoneu, que els farem treballar aquests pobres voluntaris, que s'acostin amb les cadires.
5: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
6: El Baix Penedès ja està controlat, tot i que 6 dotacions continuen treballant per extingir-lo del tot. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95 a l'agost, 95% volíem dir a l'agost, amb un impacte especial de l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor estan modificant també els hàbits dels visitants. I pel que fa a la mobilitat, situació complicada a l'AP7, entre Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca del Penedès en sentit Barcelona, on hi ha fins a 10 quilòmetres de congestió i dos carrils tallats per un accident. També un altre, també a l'AP7, entre Vilablareix i Salt, que deixa un carril tallat en sentit Barcelona, i un tercer entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda, que deixa completament tallada la via. A més, la TP2125 està també completament tallada en els dos sentits de la marxa a l'altura de Santa Oliva per un altre accident entre un camió i dos turismes. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana el va donar l'avís als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec ara del cas per tal d'esclarir les circumstàncies i també per trobar l'autor del crim. I els treballadors de Ground Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i també un augment de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també la coordinació de vols de diverses companyies que operen a l'aeroport del Prat. I el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el Premi Miravisions d'Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Miravisions de Fotoperiodisme, que se celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
7: Notícies en xarxa. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
8: Notícies actualitzades al butlletí de les 11 a través de la xarxa de comunicació local i que ens porta, quan passem ja gairebé 4 minuts això d'aquí, de les 11, la tercera i última part de programa. Avui és dijous, 30 de juliol, programa número 4016, una setmana això una mica estranya. Una setmana que va començar en principi ahir dimecres, perquè dilluns i dimarts era festiu, encara estaven de festa major, així que mica en mica anem recuperant ja la normalitat habitual d'aquest espai, també, d'aquí, d'aquest magazín matinal. I, de fet, els continguts, doncs això, en aquesta setmana també varien una mica, i tot i que és una secció que habitualment fem els dimarts, com que era festiu, doncs l'hem passada avui, dijous. Estem parlant de secció digital, aquesta secció que intenta, doncs, fer-nos perdre la por a la tecnologia, conèixer-la sobretot des de diferents estaments i des de diferents qüestions. I avui seguirem una mica per aquest perfil, com sempre amb el responsable de fer-ho, això, Joan Molines, de Goil al Vendrell. I després encara ens quedarà una estoneta més per la participació i les trucades, i a veure si hi ha temps també farem una mica d'avançament de les cartelleres cinematogràfiques, és a dir, també intentarem parlar de cine. Doncs vinga, seguim, continuem, tercera i última part, som-hi.
7: La Calaixera, un programa unicat de tot.

0: Joan Molines, molt bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Sí? Sí. Festa major, bé?
1: Sí, sí, sí, tranquil·leta.
0: Bueno.
1: Sí, sí, sí, he aprofitat també per descansar, per sortir una mica.
0: Molt bé.
1: I bé.
0: No participes a cap ball ni aquestes coses, no?
1: Com no, abans...
0: Bon vendrellenc que ets...
1: No, jo no em considero BTV.
0: Jo... No, no, jo no ho he dit, eh? Dic bon vendrellenc.
1: Bueno.
0: Jo sóc bon vendrellenc i no sóc del Vendrell, ni visc al Vendrell,
1: però
0: em considero bon vendrellenc.
1: Jo he sigut de Vendrell de tota la vida i em considero poc vendrellenc.
0: Havia sortit abans per això en algun ball?
1: Sí, abans, sí. Abans havia fet, l'únic que els últims anys ja ho miro des de fora, també vaig al meu ritme i...
0: Podem saber?
1: Sí, havia estat a la Víbria, després al... el Borinot, i amb algun altre així també.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Sí, oi, sí, sí. Doncs el foc, principalment.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Que bé.
1: No, jo soc molt arrítmic, així que jo els balls populars li deixo per la gent que en sap més que jo.
0: Bueno, el foc també té el seu punt.
1: No, sí, el foc m'agrada, sí, sí.
0: Molt bé.
1: Sí. No, ja la miro des de fora.
0: Doncs
1: sí, i a més, com tenim l'oficina i a la plaça Vella, des de dalt
0: no, clar, clar, ho tens.
1: Es veu espectacular.
0: Sou privilegiats,
1: sí,
0: és obvi. Exacte, tot el sí, que passa sí. En aquest escenari principal que sempre és la plaça Vella. Doncs bé, això, festa major finiquitada, anem més enllà ja. I justament, avui ens vens a parlar, crec, d'un projecte personal, empresarial... i que ha agafat molta volada.
1: Sí, fa, no sé si 2 o 3 programes vaig dir que estava esperant que em confirmessin un tema, que ens l'adjudiquessin per poder anunciar, i l'altre, el dimecres passat, si no me'n recordo malament, ja va sortir, i em fa molta il·lusió. O sigui, bueno, realment, Goyle es crea del botó al pànic, Fa
0: molt
1: 9
0: bé.
1: Anys. Fa 9 anys, Goyle es crea del botó al pànic. No es deia Goyle, es deia
0: no.
1: Alerta,
0: sí,
1: era
0: sí,
1: totalment
0: sí.
1: Diferent, i de més, però Goyle és d'allà l'únic que vam tirar cap a altres verticals, no només el botó del pànic.
0: Tot va començar aleshores. Un sí. Projecte, entenc, que es va crear i va començar el Vendrell, no?
1: Sí.
0: L'Ajuntament del Vendrell va ser el primer usuari
1: sí.
0: D'aquella primera aplicació, que era això, que era el UV Alerta, que és això, era un botó de
1: era un botó al pànic.
0: Pànic.
1: Això neix de la mà de l'alcaldia antiga, de la, del... dels que hi havia abans dels actuals i de la mà del Jordi Altarriba del exinspector de Calafell. I això neix fa 9 anys, a mi em venen amb una necessitat, que és, hi havia un problema a la Via Verda. La Via Verda és la que va des de Vendrell fins a Sant Salvador
0: la o ruta del colesterol
1: la ruta del colesterol, exacte sí. Hi havia un problema i entre totes les opcions que contemplaven, doncs on era fer una aplicació. I em van contactar i em van dir, volem fer això. Jo en 2 setmanes vaig arribar amb el que jo creia que havia de ser l'aplicació i la van tirar endavant.
0: Molt bé.
1: Ara, per desgràcia, ja no són clients. Ja van preferir no seguir donant el servei. És una llàstima. Però sí, sí, jo dic sempre amb molta il·lusió que Goyle, que ara és una altra cosa totalment diferent, però el botó del pànic neix aquí a Vendrell fa 9 anys.
0: Ostres.
1: Com a pioners. Sí,
0: que interessant. Sí. Molt bé. M'agradarà saber, després ho expliquem, si et sembla, com es dissenya i com funciona una aplicació d'aquestes característiques.
1: I tant.
0: Però anem cap a l'actualitat i aquesta informació, que sí que és cert que ara, el que tu has dit, aquesta concessió d'aquest botó del pànic ha arribat a molts municipis i ciutats de Tarragona.
1: Sí, sí,
0: sí. De tarragonès. Sí.
1: A l'octubre de l'any passat surt una licitació d'instal·lar el botó del pànic a 7 municipis de Tarragona.
0: Val.
1: Que són Reus, Tarragona, Cambrils, Constantí, la Canonja, el Catllar i Mont-roig del Camp.
0: Val.
1: Ells van fer una licitació conjunta, ells es van ficar d'acord als 7 per dir, mira, volem fer aquesta licitació, volem que aquesta sigui l'aplicació, i tot això són les funcionalitats que ha de tenir.
0: Val.
1: És la licitació més dura en la que ens hem presentat, o sigui...
0: Sí?
1: Sí,
0: ho vas comentar l'altra vegada, eh?
1: Era una licitació molt dura en l'aspecte de que havies de complir molts requisits. O sigui, no només havies de complir el requisit tècnic, sinó el requisit financer, requisit de que ja has d'estar en municipis, o sigui, jo no podia haver fet això si no tingués res abans, perquè una de les clàusules o dels punts del plec deia que havies d'estar a mínim 3 municipis fent el mateix. Llavors, o et dediques a això o no ho pots fer.
0: Complicat.
1: I era una licitació dura, o sigui, eren 50 pàgines entre diferents documents, 50 pàgines de licitació, mica més, mica menys, i una licitació molt tècnica, o sigui, havies de complir molt, molt específicament cert tipus de funcionalitats. I per sort, nosaltres les complíem totes.
0: Molt bé.
1: I molt content. han sigut 8 mesos patint, perquè clar, amb una licitació no saps qui es presenta, no saps quin pressupost, va per punts, encara que jo tenia la confiança de que estàvem molt ben posicionats, perquè al ser una licitació tan dura és una barrera d'entrada per moltes empreses, sempre es pot presentar amb algú, i sí que és veritat que en aquest àmbit som tres empreses a nivell estatal on altres som la més puntera i la més gran, però clar, els altres també es poden presentar o potser pot néixer algú nou o algú que no coneixem, llavors jo amb això sóc molt patidor, i han sigut 8 mesos de patir, però molt content, molt feliç i amb moltes ganes ja de ficar-ho en marxa, que ara estem en l'últim període de la licitació, que és els 15 dies on poden recórrer les altres dues empreses que s'han presentat, que vaig parlar amb elles i en principi ningú recorrerà, així que deixem passar els dies i
0: molt bé.
1: I molt content. I amb molt d'orgull. Sóc una persona que disfruta poc els èxits perquè és la meva feina, o sigui, la meva feina és tenir èxit, llavors és com si amb un repartidor de correus li demanes que celebri quan reparteix una carta, o sigui, no ho farà. Però sí que és veritat que és un gran projecte, o sigui, són molts diners, o sigui, bé, són amb 4 anys són 629.000 euros, és l'oferta que vam fer. Llavors, hòstia, això per nosaltres són molts diners, ens ajuda molt a seguir creixent i ens segueix posicionant com a referent estatal en això, que és la part de botó del pànic.
0: Sí. Vol dir que a partir d'ara o l'aplicació ja està dissenyada i es posarà en marxa, o un cop ja heu aprovat la licitació és el disseny de l'aplicació?
1: L'aplicació ja havia d'estar operativa, o sigui...
0: És a dir, quan ja opteu a aquesta convocatòria, ja havíeu de tenir l'aplicació ja...
1: És que no podies optar si no tenies algú funcionant.
0: D'acord.
1: O sigui, ja havies de tenir un producte funcionant, desenvolupat, implementat a municipis...
0: Tu dic que cada municipi, o en aquest cas, clar, si s'han ajudat aquestes àrees, té les seves particularitats,
1: correcte,
0: no?
1: És una licitació conjunta, però són 7 municipis diferents.
0: I tots ells amb les seves aplicacions diferents.
1: Sí.
0: Sí,
1: o sigui, són com 7 aplicacions diferents. L'únic que va sota d'un mateix paraigües, que és l'equip que ho gestionarà des de l'Ajuntament de Reus.
0: Val. Estem parlant molt de l'aplicació i el botó del pànic, però ho podem explicar una mica més?
1: Sí.
0: En què consisteix, eh? Vull dir, què són aquestes aplicacions?
1: És molt fàcil. És una aplicació que permet que la ciutadania pugui enviar qualsevol emergència a la policia en menys d'un segon.
0: Val.
1: Sigui que t'estan furtant, sigui que t'has caigut pel carrer, sigui que t'estan perseguint, sigui que has vist un incendi, sigui el que sigui, que puguis avisar a la policia en menys d'un segon que tens aquesta emergència. Llavors la policia sap qui ets, on estàs i què necessites. Per què? Perquè tu et crees un usuari, sap qui ets, on estàs, estàs geolocalitzat a l'hora d'enviar-ho. Sempre, quan no ho envies, no estàs mai geolocalitzat.
0: Quan s'utilitza
1: l'aplicació i s'envia, estàs geolocalitzat. I després, com tu envies una alerta d'una tipologia, saben què necessites. Que potser t'equivoques i després canvies, però ja sap qui ets, on estàs i què necessites.
0: Val. I és obrir aquella aplicació i apretar aquest...
1: Apretes un botó i automàticament s'envia.
0: Que visualment, és que no la recordo, l'UV Alerta,
1: no la recordo.
0: Visualment?
1: És una pantalla on tens diferents boletes, a cada boleta és una emergència diferent, i llavors quan tu llisques la boleta al mig, llavors és quan s'executa l'enviament de l'alerta.
0: D'acord, que és arrossegar...
1: I és arrossegar perquè així evitem les falses alertes, perquè si són clics, fer un clic és molt fàcil. I com no ho permetem, perquè no volem que la gent pugui cancel·lar un enviament per evitar que si passa alguna cosa de veritat ho pugui cancel·lar si algú m'amenaça, doncs fent el lliscament evitem molts falsos positius. Tenim molt estudiat això.
0: Molt clar, i aquí vindria, i aquí on va aquesta part, que a mi també crec que és molt interessant, que és el disseny d'aquesta aplicació, que no està fet a l'atzar, sinó que suposo, ho estic preguntant així a l'atzar, està feta i dissenyada per utilitzar-la en estat de crisi, en estat d'alerta o en estat de pànic, no? Justament.
1: Exacte, és una pantalla que té diferents boletes, cada boleta és una emergència diferent, llavors l'enviament és tan sol lliscar. I ja està pensat d'una forma, per exemple, jo sempre ho explico, tinc la mà petita. O sigui, jo s'intento, ara pels que no m'esteu veient, jo ara estic agafant el meu mòbil, i s'intento anar-me'n a la cantonada dreta, agafant el meu mòbil amb l'esquerra del mòbil, jo no puc.
0: Clar, no t'arriba.
1: Perquè no m'arriba, o sigui, no més pràctic. Llavors vaig dissenyar una pantalla on qualsevol tipus de mà, sigui sigui, ai, com es diu, sigui esquerrà o dretà, sigui d'un mòbil gran, un mòbil petit, o el que sigui, fos ràpid d'enviar, perquè en un moment d'emergència no li diràs a la persona, escolti, perdoni, que esperis un moment que envio l'alerta. No, obriràs el mòbil i l'enviaràs d'una forma urgent i ha de ser molt ràpid. Llavors, és un menú circular, al centre de la pantalla, molt visualment, molt pensat perquè el disseny sigui molt fàcil, i allà ho tens tot. O sigui, no has d'anar pantalla dintre de pantalla dintre de pantalla, sinó allà ho tens tot, llisques i automàticament s'envia.
0: Bueno, que és això, que està dissenyat perquè la reacció sigui instantània, i en una situació d'emergència no hagis d'estar entrant en menús i triant allò que necessites.
1: I l'enviament ha de ser en menys d'un segon. O sigui, la nostra barrera de lo màxim que pot tardar una alerta és de menys d'un segon. Llavors, més enllà del disseny, també hi ha molta optimització de sistema.
0: Val.
1: Quan et comença a ubicar, quina és la forma ràpida d'enviar-ho, com ho fa, bueno, hi ha tota una enginyeria darrere. Bé,
0: clar.
1: Perquè funcioni el més àgil i el més ràpid i fiable possible.
0: Sí, sí, sí. Jo recordo que en alguna ocasió, inclús amb la Sílvia, quan ens havia acompanyat i parlàvem una mica aquesta part visual, que havíem parlat això, de l'importància dels colors, inclús de la geometria, tot el que surt, que tot està pensat, i en aquest cas, evidentment, encara més.
1: Sí, sí, tot està pensat i està orquestrat perquè la gent quan entri ja sigui entrar i enviar.
0: Clar.
1: Sí, molt fàcil.
0: Això vol dir que quan veu la primera vegada, veu començar a dissenyar aquesta aplicació, suposo que tot passa per un primer disseny, no sé si visual o logístic de com ha de funcionar informàticament parlant, però clar, implica que hi hagi molta feina de disseny.
1: Realment va ser una inspiració divina.
0: Ah, mira.
1: Això, quan vaig ficar-me a fer l'aplicació, de tots els tipus de disseny, van fer 4 o 5 dissenys, o sigui, més amb tipus format, em surt la paraula en anglès, grid, que és com taula, per dir-ho així. No, graella, perdó. En format graella, però no m'acabava d'agradar, perquè era molt, molt normal. Jo volia també fer alguna cosa diferent, alguna cosa que la gent reconeixés visualment quan ho veiés. I va ser dels primers dissenys que vaig fer, un menú rodó, i l'única aplicació que conec que té un altre menú rodó és Glovo.
0: Som els únics
1: i jo la vaig fer abans de Glovo.
0: Sí, però no és que
1: que ens copiessin de nosaltres.
0: Glovo
1: ni ens coneixia.
0: Clar.
1: Però vull dir, dos equips que no té res a veure l'un amb l'altre, vam arribar a la conclusió de que el menú rodó és un menú diferencial, és un menú fàcil de fer servir i és un menú peculiar. Llavors, sí que després vam veure els pros i els contres de fer un menú rodó, què passa amb pantalles grans, què passa amb pantalles petites, com això va amb una tablet, com no, i a partir d'aquí sí que vam fer una elaboració molt més àmplia. Però de tot el que hem canviat en 9 anys, el menú rodó no ha canviat.
0: Val, es continua mantenint.
1: És part identitària de l'empresa.
0: Ostres, que bé. Sí. Abans que la creiéssiu vosaltres, existia una altra aplicació similar?
1: No t'ho sé dir. Sé que després d'anar altres sí que s'han creat coses, perquè al final tampoc és que estiguem enviant coets a la lluna. Al final és un botó al pànic. Al final donem moltes més coses, però per el que sempre ens reconeixen en aquest àmbit és el botó del pànic. Pues segurament s'havia fet alguna cosa, segurament. Però a nivell estatal no coneixia
0: res. No.
1: O sigui, som els número 1.
0: Clar.
1: O sigui, hi ha molt poca competència amb això, cosa que és bo i és dolent. O sigui, més competència vol dir que tens més mercat. Bo és perquè són menys.
0: Està bé. I perquè la idea és vostra, o la idea inicialment, o el desenvolupament d'aquesta idea inicialment és vostra. Clar, aquí hi ha la particularitat de que és un botó del pànic oficial.
1: Correcte.
0: No? És a dir, que aquell avís arriba a instàncies de oficials, de policies, bombers, és a dir, que no va a vés a saber on, o amb un enllaç, o amb una companyia privada, en aquest cas.
1: És que aquí la gran barrera d'entrada, que és el que a nosaltres ens protegeix, és que si no tens policia darrere, no té molt de sentit fer-ho.
0: No.
1: Clar, has de tenir l'Ajuntament de cara i has de tenir la policia de cara, perquè uns són els que paguen, els altres són els que la fan servir. Llavors, sí o sí necessiten els dos interlocutors alineats amb això. Llavors, ara nosaltres ja estem en aquests 7 municipis, ja estarem a 20 i pico ajuntaments, alguns molt petits i alguns molt grans. O sigui, des de, per exemple, Roda de Barà, que són 6.000 persones de mig a l'any, menys l'estiu, que en són moltes més, fins a un Reus, un Oviedo, un Pamplona, que són municipis de 300.000 i llargs habitants. O sigui, estem en municipis molt grans.
0: No, i tant. Clar, doncs suposo que tecnològicament les policies d'aquests municipis també han de tenir algun tipus de sistema
1: No, ells només necessiten un ordinador.
0: Això, és a dir, ells ho reben a través també, suposo, d'un programa informàtic o d'una aplicació que tenen ells exclusives, eh?
1: D'una pàgina web.
0: Val.
1: Ells ho reben a través d'una pàgina web. D'acord. Ells només necessiten un ordinador amb accés a internet. No han, no han d'instal·lar res als seus servidors.
0: Jo em referia a això, eh?
1: No han de fer cap inversió.
0: Val. Els hi apareix el missatge d'alerta,
1: sí,
0: amb la ubicació, de, en què consisteix. Llavors, ells envien,
1: correcte,
0: la patrulla o el que faci falta.
1: Correcte.
0: Ostres. I s'ho pren bé, la policia?
1: Sí.
0: Sí? És un bon sistema per ells?
1: Sí. Sí, sí. Amb tots aquests anys només ens han deixat de ser clients un ajuntament.
0: Que és aquest
1: del Vendrell.
0: I per què? No hi entrarem, eh? Però hi ha una altra empresa que fa això o actualment no hi ha botó de pànic aquí al Vendrell?
1: No hi ha botó de pànic. I jo sé, no amb 100% de certesa, però tinc... o m'han comentat que estaven buscant alternatives bastant més cares que la nostra.
0: Sí?
1: Sí. Però no sé, això hauríem de portar algú que
0: no, sí, sí,
1: algú
0: sí,
1: d'allà.
0: No deixa de ser curiós.
1: No deixa de ser curiós i a mi em sap greu que d'on neix una aplicació així, jo on vam ser pioners, perquè sí, vam ser pioners amb això, que s'hagi deixat de banda. Però bueno, al final són decisions i...
0: No, sí.
1: I jo vull creure que no hi ha res personal, que al final és tot, com dic sempre, business és business, i que si no ho volen fer servir és perquè deuen tenir una alternativa millor o perquè no els hi deu, o perquè no els hi deu rentar lo suficient.
0: Però és curiós això, no?, que en altres municipis, en altres ciutats del territori de l'Estat, on s'aposti per aquesta aplicació i per aquest servei, que ha de ser de prou qualitat, per portar-lo a terme.
1: No,
0: així és valorat, em refereixo, que, ostres, des de la proximitat, no?, i del foment a l'empresariat local, doncs no s'aposti per fer-ho així. Però bé, no, ja dic, no hi entrarem.
1: Podríem parlar de moltes històries, no només nostres, podríem parlar de moltes més històries
0: on
1: estaria molt bé que s'apostés algú més pel talent del territori. No només nostre, o sigui, hi ha molt de talent aquí.
0: Per la xarxa empresarial
1: hi ha molt de talent i hi ha gent molt bona fent coses molt guais que més enllà de tecnologia, de molts altres àmbits, estaria genial que s'apostés per això també.
0: Clar. Perquè clar, aquí suposo que rere tot això també per part vostra, com hi ha com a empresa, Joan, que a vegades sempre parlem d'aquest biomi, no?, d'empresari, en aquest cas, vosaltres sou tecnològics, però també no deixeu de portar una empresa amb el que significa, etcètera, també intueixo que deu haver-hi una part comercial.
1: Sí.
0: És a dir, teniu un equip que parla amb ajuntaments, amb policies, oferint, en aquest cas, ja sé que feu altres coses, però en aquest cas oferint això, suposo, no?
1: Sí. Amb tot el tema dels municipis, sí que és veritat que no tenim un equip dedicat a municipis, per una simple raó, sinó és com nosaltres som una eina addicional, o sigui, nosaltres no som una eina crítica com a tal. O sigui, hi ha, per exemple, software policial, que és crític perquè una policia funcioni. Hi ha diferents software que són el seu dia a dia, és com el seu programa del dia a dia.
0: Sí.
1: Nosaltres som un afegit. I no serem mai un software policial, perquè no és el nostre.
0: Sinó
1: nosaltres som un afegit que dona un gran valor al municipi, ajuda la ciutadania, ajuda l'Ajuntament i ajuda la policia, ajuda a les tres parts. Clar, però no som de vida o mort, per dir-ho així.
0: Ja.
1: Clar, nosaltres tenir un equip dedicat a això... Hi ha municipis que els tanquem en un mes, hi ha una reunió, hi ha municipis que tardem 4 anys en tancar-los. Mantenir tota una plantilla amb tant de temps se'ns feia farragós. Llavors, jo sóc el que vaig a vendre municipis.
0: Sí, tu fas de comercial també?
1: Sí, bueno, jo faig de tot. Però sí, tinc bastanta tasca comercial. I després, nosaltres tenim acords amb empreses que venen solucions a municipis, que nosaltres som una de les solucions que venen. O sigui, per exemple, càmeres, radars, software policial. O sigui, tenen un ventall de diferents opcions i nosaltres som una de les opcions que comercialitzen. I això ens va molt bé, perquè sí que és veritat que ells cobren un percentatge de la venda que fan, però per nosaltres no és una inversió de cost fix per tenir empleats o el que sigui, sinó vaig jo i el cos que jo comporti, però ens acostumen a venir perquè aquestes empreses ens venen als municipis, o inclús municipis que pregunten per nosaltres. O sigui, escolta, he vist que tal municipi hi ha un botó al pànic, qui és aquesta empresa? Llavors, així va venir Gelida, així ha vingut Olot també, que són altres municipis que també ho ficarem en marxa ara durant l'estiu. Llavors, Gelida va venir a través de Vilafranca i Olot a través d'un de les empreses aquestes que ofereixen altres tipus de serveis.
0: També entenc que la personalització de cada municipi o de cada ciutat, de cada ajuntament, deu canviar, no? Suposo que els, no sé si canvien els dissenys...
1: És a dir, l'únic que no canvia és el menú rodó.
0: D'acord.
1: Això no canvia.
0: Perquè l'aplicació base és sempre la mateixa.
1: I perquè ja sabem que funciona.
0: Clar, no, i tant.
1: És peculiar, és representativa i sabem que funciona. Llavors, personalitzem qualsevol aspecte de l'aplicació.
0: Val.
1: Colors, icones,
0: escuts, el municipi...
1: Escuts, qualsevol sí. Cosa es personalitza. L'únic que no personalitzem i no personalitzarem a un curt plaç, de moment, és el menú rodó.
0: Val.
1: És identitari nostre.
0: Això no canviarà, eh?
1: No canviarà. És el que ens diferenci.
0: No, està bé. Però clar, també el que deies tu, no? Es busca, en aquest cas, la simplicitat per estalviar l'errada, no? Per evitar l'errada. Com tot més simple, més difícil és que pugui arribar a fallar, no?
1: Correcte.
0: I una mica va per aquí, eh?
1: Sí. I això tenim molt medit de lo bo que és aquest menú per enviar el botó al pànic.
0: Clar. Però clar, això fa que sigui més complicat de fer, entenc, no? Allò de dir, buscar sempre la simplicitat, allò, el menos es más, fa que sigui més difícil, al contrari que els podem imaginar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i no només això, sinó la gent té una conceptualització d'aplicació peculiar, perquè al final diuen, mira, doncs jo m'inspiro amb Instagram, jo m'inspiro amb Airbnb, m'inspiro amb WhatsApp, m'inspiro amb tal, i la gent espera aquestes coses. Clar, quan tu els vas amb un menú diferent,
0: clar, diuen,
1: hòstia, és peculiar. Tu els expliques el per què i la gent ho entén i ho compra.
0: Sí.
1: Però inicialment és, hòstia, quina aplicació més peculiar. Però és...
0: Bé. I és això.
1: Sí.
0: I es descarrega com una aplicació totalment
1: aplicació normal. Aplicació amb el nom que cada municipi vol, per exemple, el Vendrell es deia Eubalerta, Calafell es diu Seguretat Ciutadana Calafell, em sembla. A Xavi es diu Xavi Alerta, Arrecife Alert, a Pamplona PMP Alerta, o sigui, cada un tria el seu nom.
0: Sí.
1: Això deixem a l'equip de màrqueting i de comunicació de l'Ajuntament que tria el nom que vulgui.
0: Molt bé. I així com a concessió, com el que heu optat ara amb aquests municipis, era la primera vegada que ho fèieu?
1: Així de gran, sí.
0: Així de gran...
1: És la licitació més gran mai feta del botó al pànic a tot Espanya.
0: D'acord. Ostres.
1: Sí.
0: Tenim per posar magnitud el que significa i que per això és noticiable, i per això ho veurem als mitjans de comunicació, justament.
1: Jo no vaig trobar, ni jo, ni la intel·ligència artificial, ni ningú va trobar una licitació tan gran del concepte del botó del pànic a nivell estatal a Espanya.
0: Val.
1: Sí.
0: Està molt bé. I a més, això, tenint en compte aquesta funcionalitat de bueno, que qui més qui menys, jo crec que ja tothom va amb un mòbil a la butxaca, que és aquesta intenció. També crec, no sé si es parla de la competència o no, però sí que, per exemple, Google té, no? Jo crec que tu pots configurar el telèfon que tocant-lo diverses vegades també faci una alerta i aquestes coses.
1: Sí,
0: no?
1: Però són coses diferents. Això contactes amb el 112, això ja són sistemes més governamentals.
0: D'acord.
1: Però només et permet fer l'SOS.
0: Uh-huh.
1: Hi ha municipis que volen SOS, emergència mèdica, incidències via pública, o sigui...
0: Val, ho unifiquen tot.
1: Sí, i no només això, sinó el sistema no només permet enviar l'alerta, sinó permet també que l'Ajuntament et pugui enviar notificacions. Llavors, des d'un s'estan passant bitllets falsos, a una bona festa major, a un hi ha un carrer tallat. O sigui, també li permet a l'Ajuntament enviar comunicats a tota la ciutadania.
0: Va, així, doncs aquesta aplicació es converteix en un punt de contacte,
1: és una eina
0: de comunicació...
1: De comunicació bidireccional, sí.
0: Val.
1: Sí.
0: Bueno, altra vegada, les dades pel mig, ja veig.
1: Sí.
0: No, en certa manera, és a dir, que a l'Ajuntament els interessa conèixer les dades de la seva ciutadania per adreçar aquestes informacions públiques, no per res,
1: Bueno, i perquè hi ha... Si tu ara busques, per exemple, la informació de Vendrell, està molt desperdigada. Està algú a la web de l'Ajuntament, algú amb l'Instagram de festes, algú al no sé què del TAC, algú amb... Bueno, o sigui, està desperdigada per diferents canals. Nosaltres el que intentem és unificar-ho, unificar els canals.
0: Molt bé.
1: Que estigui en un sol punt.
0: Val, i això amb la mateixa aplicació, entenem,
1: sí.
0: Doncs? Sempre amb la mateixa aplicació.
1: Sí, perquè tenim múltiples aplicacions, no té sentit.
0: Val.
1: No, perquè t'has d'instal·lar diferents aplicacions...
0: No, sí.
1: La gent ja és reticent en instal·lar-se en una, ja. Com per instal·lar-se en diverses.
0: És veritat. Sí. Ostres, que interessant, el que és això, no només la creació de qualsevol aplicació, sinó la gestió o la comercialització que suposa per vosaltres això,
1: sí,
0: que és molt interessant.
1: Hi ha un punt que per mi és el que més m'agrada i és que amb això sí que pots canviar la vida d'una persona.
0: Ja.
1: Perquè s'han donat casos on, gràcies a l'aplicació, una persona ha pogut avisar la policia i la policia ha pogut evitar que escalés a més.
0: Ja, ja.
1: O sigui, hi ha hagut casos de violència o agressió sexual on la gent ha avisat i gràcies a això s'ha evitat el que es podia evitar.
0: Sí,
1: que
0: sí.
1: No hauria de passar mai, no. No, no hauria, o sigui, quan menys gent faci servir l'aplicació, millor és la seguretat del municipi. Però, sinó que la gent sàpiga que tenen aquí una eina.
0: Sí,
1: I això a mi m'agrada molt. O sigui, el trasfons del botó del pànic, més enllà de la quantitat de diners, que està genial i és fabulosa, i de l'impacte, a mi el que més m'agrada de tot això és que amb aquest tipus d'aplicacions ajudem realment a les persones i els hi podem canviar la vida. Llavors,
0: no bé, sí.
1: És...
0: No està bé, està
1: bé. El que a mi em fa moure cada dia.
0: No, no, està clar. És una visió també molt interessant. I a més, la qüestió que sí que també s'ha de dir, que és d'aquella aplicació que tant de bo mai l'haguessis d'utilitzar, per suposat. Però ara també no estem en uns temps que sembla que la seguretat personal doncs estigui com molt afectada.
1: Correcte.
0: I jo crec que és molt millor anar amb una aplicació d'aquestes característiques que no anar doncs amb un spray d'aquests pimienta, que estan molt de moda, o qualsevol altra... No, que...
1: no hauríem de necessitar res.
0: No, per això.
1: Però nosaltres sempre diem, quan menys la gent faci servir l'aplicació, millor,
0: sí.
1: Però quan l'hagi de fer servir ha de funcionar
0: al 100%. No, però clar, està clar.
1: O sigui, en el moment en què funcioni, o sigui, en el moment que la gent ho necessiti, allò ha de funcionar com oli amb un llum.
0: Sí. Encara que no hi hagi cobertura?
1: No, necessites cobertura. Però encara que tinguis molt mala cobertura.
0: D'acord. Perquè el 112, per exemple, sí que pot funcionar sense cobertura, no? Alguna cosa... Cobertura telefònica, entenc.
1: Bueno, hi ha coses que van per satèl·lit i de més, però són xarxes tancades.
0: Val, no, tens que veure. És a dir, que amb molt poqueta cobertura, però sí que veia ara de cobertura, pot arribar a funcionar.
1: Amb molt poqueta cobertura funciona, sí. Amb molt, molt poqueta cobertura funciona.
0: Clar, perquè és molt senzilla i amb poques dades ja pot funcionar. Entenc, eh?
1: Sí.
0: Ara m'estic fent una mica com el xulo, s'ha de dir.
1: No, perquè nosaltres ja hem creat tot un sistema molt optimitzat perquè l'enviament de dades sigui molt ràpid.
0: Clar, molt bé. Sí. Ostres, Joan, doncs enhorabona. Per la part empresarial, només dir-ho, per aquest orgull vendrellenc, que jo també m'hi afegeixo,
1: i
0: a més a més aquest orgull de ràdio i de col·laborador, que a més ets col·laborador de la Calaixera.
1: I ho seguiré sent,
0: sí, no?
1: I espero venir amb més temes així.
0: Sí.
1: Espero venir amb més temes així. En tinc un altre que en parlarem en un altre programa, relacionat amb intel·ligència artificial.
0: Perfecte.
1: Però deixem en un altre programa perquè jo he de marxar en 3 minuts.
0: Per això deia, per això hem començat a acomiadar.
1: No, molt content i també molt content de posicionar el Vendrell com a referent tecnològic. O sigui, no n'hi ha molts,
0: no.
1: Però jo content de ficar el meu granet de sorra amb això fins que al final pues acabem marxant, si és que en algun moment hem de marxar.
0: Bueno.
1: Però de moment seguirem ficant el Vendrell al mapa,
0: doncs
1: almenys en l'aspecte tecnològic.
0: Sí, Vendrell hub tecnològic.
1: Ojalà, m'encantaria.
0: Estaria molt bé,
1: M'encantaria perquè vol dir que hi hauria un ecosistema molt bo i un ecosistema
0: lo
1: suficientment atractiu perquè empreses tecnològiques vinguin.
0: Molt bé, doncs que sigui
1: així. Però bueno, algú ha de començar, llavors.
0: No, doncs vinga, per això dic que sigui així, que nosaltres ho podem explicar.
1: Clar que
0: Joan,
1: sí.
0: Endavant, gràcies.
1: A tu,
0: fins
1: Pere.
0: Fins la setmana que
1: ve. Adéu-siau.
2: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
3: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
2: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
3: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
6: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
1: A 11:45, de seguida anem cap a la participació i les trucades, però abans d'això encara tenim pendents i encara podem parlar i destacar una mica quines són les estrenes cinematogràfiques que tot just arriben aquesta setmana, sense més. De fet, aquesta setmana les cartelleres reben una de les estrenes més esperades de tot l'any. Marvel, que torna a la càrrega amb una nova aventura de Spider-Man, ara en parlarem, i que aspira a dominar la taquilla, però també hi podem trobar altres projeccions europees. També una producció catalana i una de les pel·lícules independents més comentades en aquests darrers mesos. Així que, si us sembla, repassem les principals estrenes i que, sobretot i sens dubte, passa per aquesta nova versió, bé, aquest nou capítol de Spider-Man Brand New Day.
2: Hola, me llamo Peter Parker. Tengo que decirte algo que te va a parecer una locura. Pero es la verdad.
3: Eres Spider-Man.
1: És la quarta aventura de Tom Holland com a Peter Parker després dels fets de Spider-Man No Way Home. Han passat 4 anys. Ningú no recorda qui és Peter Parker i el jove viu completament sol, dedicat en tota la seva vida a protegir Nova York com a Spider-Man. Però aquesta nova etapa també comporta conseqüències inesperades, tant físiques com emocionals, mentre apareix una nova amenaça que posarà a prova el seu futur. A la direcció hi trobem Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi, i que aposta per un to més madur i més introspectiu sense renunciar a les grans escenes d'acció. El repartiment, com sempre, el completen la Zendaya, en Sadie Sink, en John Bernal, Jacob Batalon i Mark Ruffalo, entre d'altres.
2: Me llamo Peter Parker i...
1: Les primeres crítiques destaquen que és una pel·lícula més emocional que les anteriors i molts especialistes la consideren la millor entrega protagonitzada per Tom Holland fins ara, poca broma, gràcies a un equilibri entre espectacle i el desenvolupament del propi personatge.
2: Vivir solo con la verdad. Porque no solo soy Peter Parker, soy Spider-Man.
1: Doncs, de fet, el propi tràiler sí que una mica ja descriu aquesta part emocional o aquesta evolució del propi personatge.
2: Creus que soy el escorpió?
1: I què passa quan arriben aquestes grans estrenes, i aquesta sens dubte ho és, que la resta de cartellera potser queda una mica acomplexada sobre això. Però bé, també hi han bones propostes. De fet, canvi radical de registre. I ho fem amb Mother Mary, un drama musical dirigit per David Lowry. I és aquest tràiler.
4: Llevaba más de 10 años sin verla. Pero noté que venía hacia mí a miles de kilómetros.
1: Annie Hathaway interpreta una gran estrella internacional del pop que prepara el seu retorn als escenaris. Aquest procés la porta a retrobar-se amb una antiga amiga, interpretada per Michaela Coel, i totes dues hauran d'afrontar els fantasmes del passat en una història sobre la fama, la identitat i el preu de l'èxit. És una pel·lícula elegant, amb una fotografia molt cuidada i una banda sonora que té un paper fonamental en el desenvolupament de la història. I la interpretació d'Annie Hathaway, que és un dels grans atractius d'aquesta proposta. Mother Mary.
4: No quiero romper mi racha.
5: ¿De qué?
4: De no escuchar tu música.
5: No quise apartarte.
4: Lo hiciste.
1: Tot i que també té aquest punt de comercialitat, aquesta pel·lícula, evidentment que no és de les més cinèfiles convencionals, i bé, tot i així segur que arriba a les

0: Les seves pors, els traumes i una misteriosa força interior acabaran convertint aquesta aparent història social en un inquietant relat psicològic.
1: Li va deixar marca.
0: És una pel·lícula que combina drama, fantasia i terror subtil i demostra el bon moment creatiu que viu el cinema català. És una proposta diferent, arriscada, però molt interessant. I sí que potser aquesta no arribarà a les cartelleres més convencionals, però bé, la proposta aquí està i per això la volem explicar.
2: Si et fas gran, aleshores desapareixes.
0: I anirem ja en darrera instància a una pel·lícula italiana, que, mira, últimament no n'arriben masses, de produccions italianes. Es diu La última ronda en Venècia. És una coproducció italiana que aposta pel cinema intimista. Dos homes que semblen haver perdut el rumb de la seva vida, que coneixen un jove estudiant d'arquitectura i junts emprendran un viatge improvisat per diverses poblacions de Veneto, que acabarà convertint-se en una reflexió sobre l'amistat, el pas del temps i les segones oportunitats.
3: Chicos, yo me largo ya.
4: Vente con nosotros. En otra...
0: És una història pausada, plena de petits detalls i amb aquell estil tan característic del millor cinema italià contemporani.
5: Julio!
6: ¿Qué quieres ahora?
5: Queremos invitarte a tomar la última copa.
6: ¿Esperáis a un amigo?
5: Un amigo. Genio lo era todo para nosotros. Robábamos 30 o 40 pares a la semana. Habíamos creado un negocio con un valor de cientos de miles.
0: El títol és aquest, La última ronda en Venecia. I això acaba composant, en certa manera, les poques estrenes d'aquesta setmana a causa d'aquesta superproducció, i segurament que la recomanació és prou clara. Per aquests amants de Marvel i de cinema i de còmic, Spider-Man Brand New Day, no només perquè és l'estrena de la setmana, l'estrena més espectacular de la cartellera, sinó perquè representa un canvi de rumb perquè fa els personatges de Marvel, que aposten per un Peter Parker més adult, més vulnerable i amb un conflicte molt més personal, sense deixar de banda les espectacularitats, escenes d'acció que poden esperar tots els fans. I fins aquí el nostre repàs de les estrenes de la setmana. També recordar que el cinema continua sent una de les millors opcions per gaudir d'una bona història a la gran pantalla i potser més quan és l'estiu. Així que si aquest cap de setmana només podeu triar una, aquesta que dèiem, i si teniu una mica més de temps, reflexionar i anar a buscar aquelles que també hem explicat. Però sempre ho diem i sempre és així. Trieu quina manera trieu i què feu. Ja sabeu que això, la responsabilitat sempre és vostra. Tingueu bon cinema.
7: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere

0: Tres quarts i un minut. Tres quarts i un minut de 12. Ens queda ja tota aquesta estona final, tots aquests minuts finals per la participació i les trucades, com sempre fem, o com intentem fer cada dia, a través d'aquests punts de contacte que ja coneixeu. A partir d'aquí ja el telèfon, el 977 15 70 69. Sempre el recordem, 977 15 70 69. O també, si voleu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101. 686-101-101. I tenim ja primera trucada. Bon dia.
1: Bon dia, estimat.
0: Maria Dolors.
1: Hola, tresor,
0: com
1: què
0: estàs?
1: Tal?
0: Com estàs? Què dius?
1: Molt bé.
0: Sí, tot bé?
1: Ja has fet tot el cinema o has fet tot tu?
0: Sí, eres sí.
1: Eres un home de 10.
0: Sí, sí. Quin remei.
1: I què hi farem? Però bueno, sí. Bé. Mira, posa'm aquella que és alegre de l'Alfred García. Vine'm a buscar.
0: Vinga.
1: Aquí es diu així?
0: Sí, vine'm a buscar, i tant.
1: Molt bé.
0: Sí, molt bé.
1: Vale, carinyo.
0: Fantàstic, doncs la busco de seguida.
1: Ah, això mateix, així demà.
0: Molt bé.
1: A veure si truca...

0: a un mes.
1: Bé,
0: de la calaixera.
1: Sí, home, aquí estem.
0: Espero que sí.
1: Cap problema.
0: Vale, bonic.
1: Molt bé, gràcies, Maria Dolors. Fins demà.
0: Molts petons i abraçades.
1: Igualment, igualment.
0: Adéu, adéu.

sí, aquesta que ens ha demanat la Maria Dolors és la última cançó de l'Alfred García. Una cançó que ja hem escoltat en diferents ocasions i que és molt xula, eh? Per mi, jo crec que és una de les cançons d'aquest estiu, que n'hi ha diverses. Vine'm a buscar.

I a l'espera de més trucades i més peticions musicals, i si ja amb la recta final de programa, aquesta ja la posem nosaltres. Aquella cançó que sempre diem malament. Tuturú. Tuturú. No sé mai com es diu, això. És una cançó que ja va publicar fa un temps a Siderland, però que ara, amb la Paula Cups, li han donat aquest aire diferent, també prou estival. I és la cançó que ens segueix posant ritme i ens ajuda a anar perfilant això a la recta final de programa avui dijous.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: I mira, altres versions. Arrel del 40è aniversari de Sopa de Cabra, s'ha reeditat aquesta cançó, que també és xulíssima, al Far del Sud, amb en Jordi Stone, que ha posat aquesta mescla musical, aquesta nova mescla musical.

0: La Calaixera, un programa Unicap de tot.
1: I així, de bon rotllo, com sempre, posarem el punt i final i acabarem. Aquesta cançó de l'Edu Esteve, La meva sort. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible demà, que ja som divendres i tornarem puntuals, com sempre, a partir de les 9. Que vagi bé. Adéu-siau.
2: Una mar dolça, que jo ja ho sé, que jo ja ho sé, que algun dia això serà pols també. Però he trobat un trosset de cel que de mi no s'esborra.

0: Veniu al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal, als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Es dupliquen els municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya per la nova onada de calor. Els agents rurals situen més d'un centenar de municipis en perill extrem i amplien fins a 7 els espais naturals amb l'accés restringit. Les autoritats alerten que el risc continuarà augmentant de cara al cap de setmana i no descarten, de fet, nous tancaments preventius. De fet, els bombers han donat per extingir l'incendi forestal de Canyelles, al Garraf, que aquest dimecres va obligar també a confinar el nucli urbà i diverses urbanitzacions afectant prop de 3.300 persones. D'altra banda, també l'incendi de Mas Llorenç al Baix Penedès ja està controlat, tot i que 6 dotacions continuen treballant per tal d'extingir-lo. I a nivell espanyol, els incendis d'Àvila i Madrid estan estabilitzats i es baixa el nivell d'emergència de 3 a 2. El president del govern, Pedro Sánchez, qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i insisteix que el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica.
4: La conclusión que podemos sacar de esta primera experiencia de emergencia nacional de respuesta liderada por la UME, conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas, es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura del incendio que teníamos por delante.
3: El president de Castilla y León, Fernández Mañueco, aprovarà també un pla d'ajuda d'uns 80 milions d'euros per la província d'Àvila. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% al mes d'agost, amb un impacte especial per l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor estan modificant també els hàbits dels visitants. I un home moria ahir a la nit amb ferides, volíem dir, d'arma blanca, Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per tal d'esclarir les circumstàncies de la mort i també per trobar l'autor del crim. I els treballadors de Grandforce Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i un augment també de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà sobretot els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també la coordinació de vols de diverses companyies que operen al Prat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes, Ràdio El Vendrell, 107.1.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Es dupliquen els municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya per la nova onada de calor. Els agents rurals situen més d'un centenar de municipis en perill extrem i amplien fins a 7 dels espais naturals amb l'accés restringit. Les autoritats alerten que el risc continuarà augmentant de cara al cap de setmana i no descarten, de fet, nous tancaments preventius. De fet, els bombers han donat per extingir l'incendi forestal de Canyelles al Garraf, que aquest dimecres va obligar també a confinar el nucli urbà i diverses urbanitzacions, afectant a prop de 3.300 persones. D'altra banda, també l'incendi de Masllorenç, al Baix Penedès, ja està controlat, tot i que 6 dotacions continuen treballant per extingir-lo. I pel que fa a nivell espanyol, els incendis d'Àvila i Madrid també estan estabilitzats i es baixa el nivell d'emergència de 3 a 2. En aquest sentit, el president del govern, Pedro Sánchez, ha qualificat d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i ha insistit en el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica. I minut de silenci avui a Barcelona per condemnar la mort violenta d'una dona a mans de la seva parella, Sant Martí. Ens amplia aquesta informació Marc Dalmau. Bon dia.
2: Bon dia. Desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona en rebuig pel feminicidi d'aquest dimarts al districte de Sant Martí, en què una dona de 34 anys perdia la vida assassinada a mans de la seva exparella. Al capdavant de la concentració hi havia Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, i la consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, Eva Menor, que ha lamentat el feminicidi i ha fet autocrítica i ha destacat que des del 2012 hi ha hagut 163 feminicidis a Catalunya.
1: Gràcies, bon dia. Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i també les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% a l'agost, amb un impacte especial per l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor també estan modificant els hàbits dels visitants. I pel que fa a la mobilitat, la PSC registra retencions importants en els dos sentits de la marxa. D'una banda, l'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona ha obligat a tallar dos carrils i això genera fins a 19 quilòmetres de retencions en aquesta direcció. El Servei Català de Trànsit ha informat que s'està treballant en la retirada del vehicle. D'altra banda, també en sentit Tarragona, també a l'AP7, hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident, en aquest cas a Subirats. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per tal d'esclarir les causes i també trobar l'autor del crim.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a les notícies de Ràdio El Vendrell, a les notícies del 107.1 de la freqüència modulada. Avui és dijous, dia 30 del mes de juliol de 2026, i a partir d'aquests instants repassem l'actualitat informativa de la nostra vila i també de la resta de la comarca amb la redacció al complet del Vendrell Comunicació, Marga Márquez de les Vies de So, Crònica Esportiva, en aquest cas ens arriba des de la pròpia redacció, la meteorològica és de Mar Rodero, i davant dels micròfons hi serà qui us parla amb molt de gust, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio que, com és habitual, s'inicia fent repàs en síntesi als fets més destacats. És el repàs al sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: Avui el nostre informatiu s'ha de fer ressò de la crònica de l'incendi de Mas Llorenç perquè aquest ha deixat un balanç d'11 hectàrees i mitja de superfície forestal cremades i un bon ensurt de prop de 500 veïns i veïnes de diversos nuclis de població propers. D'aquest fet en parlarem avui, però també dels veïns de la urbanització El Papagai, que està repartida entre Sant Jaume i la Bisbal. Denuncien l'estat d'abandonament dels hidrants del nucli. Temps també per parlar de la nova onada de calor que tot just acaba de començar. Temps també per parlar dels tres nous municipis del Baix Penedès que s'han incorporat a les zones de mercat d'habitatge tensionat. Tindrem temps en aquest informatiu de parlar també de la xarxa vendrellenca, que demana que la Comissió de Nomenclàtora del Vendrell canviï el nom de l'estació de Sant Vicenç per Sant Vicenç de Calders com a Ruga, de la Festa Major de Sant Vicenç, precisament en parlarem avui també, així com també de l'orquestra Voces i el seu concert solidari. Tot plegat combinat amb d'altres notes breus de l'actualitat i també, com no, de l'actualitat meteorològica. La nostra comarca, el Baix Penedès, no ha estat aliena als incendis forestals les darreres hores i avui n'hem de parlar d'un que va tenir lloc ahir a Mas Llorenç i que ha deixat un balanç de 11 hectàrees i mitja de superfície forestal cremades i un bon ensurt a prop de 500 veïns i veïnes de diversos nuclis de població propers. El foc, declarat cap a les 12 del migdia de dimecres, es va donar per estabilitzat a les 5 de la tarda i controlat ja a la mitjanit. Ahir vam parlar amb l'alcalde del municipi, Joan Obrador, per saber com s'havia viscut la jornada.
3: Els bombers de la Generalitat van donar per controlat l'incendi de Mas Llorenç a la mitjanit després de 12 hores intenses de treballs d'extinció. Al llarg de la matinada s'ha continuat treballant sobre el terreny. El foc ha deixat un balanç d'11 hectàrees i mitja cremades, segons les dades provisionals dels agents rurals. Durant tota la jornada, els bombers van desplegar un ampli dispositiu per controlar les flames i en els moments de màxima intensitat hi van arribar a treballar 53 dotacions, 7 de les quals aèries. L'incendi va obligar a confinar els nuclis de Mas Llorenç i Mas Arboners, així com les urbanitzacions de la Font del Talló, la Pineda de Santa Cristina, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. La mesura va afectar prop de 500 persones i es va comunicar mitjançant el sistema d'alertes És Alert als telèfons mòbils.
4: Un regidor que és del meu govern, és de l'ADF, estava ell allí, hi hem anat parlant i llavors tenia contacte amb els bombers i ell m'anava explicant i per això m'han entrat molt ràpid. És un poble petit, un municipi petit, la gent pues, sap qui ets, et localitza, vol saber, vol preguntar, no parava de rebre trucades, a més veia que ells també estaven preocupats perquè el fum es veia de molt a prop, ni encara que a la millor no era dintre del terme de Mas Llorenç, sí que semblava que fos al costat, i tenim una urbanització també al costat, i evidentment, pues, molt preocupat. Es veia nerviosos i es veia neguitosos, a més, amb tot el que està passant, doncs, ja veus, la gent, pues, i veuen que desallotjaments i totes aquestes coses, pues, la gent estava preocupada.
3: L'avanç de les flames cap a una zona de vinyes llaurades va contribuir a frenar-ne la propagació i va facilitar les tasques d'extinció.
4: El territori està molt sec, només per tirar-hi un misto. I, a més, no es cuida. I després, que els treballs que es havien de fer ara, que es fan ara, es havien de fer a l'hivern. Són uns treballs que, per tot el que és el sotabosc, i, a més, amb tot el que és... que han marxat molts agricultors i no hi ha ramaders i tot això, doncs, pues, esclar, la mica de pluja que va fer l'hivern va fer créixer molt el sotabosc, ara en aquestes calors s'ha assecat i això és molt perillós.
3: Per facilitar la feina dels equips d'emergència també es van tallar temporalment algunes carreteres secundàries de la zona. Quan el foc es va donar per estabilitzat a la tarda, Protecció Civil va aixecar les restriccions i la població va poder recuperar la normalitat.
1: L'Associació de Veïns de la Urbanització El Papagai, repartida entre Sant Jaume dels Domenys i la Bisbal del Penedès, denuncia l'estat d'abandonament dels hidrants del nucli. La preocupació creix en un context de risc extrem d'incendis, ja que l'urbanització està ubicada en una zona boscosa.
2: L'Associació de Veïns de la Urbanització El Papagai de Sant Jaume dels Domenys i de la Bisbal denuncia l'estat d'abandonament dels hidrants d'aquest nucli. L'entitat explica que estan abandonats i que no s'hi fa un manteniment correcte des de fa 10 anys i posa de manifest que hi ha fuites d'aigua constants, manca de pressió d'aigua i elements en males condicions. Tot plegat en un moment de màxima preocupació per l'alt risc d'incendis que està patint la zona de muntanya de l'interior de la comarca i tenint en compte que el Papagai és en una zona boscosa. El primer que demana l'entitat és que els bombers de la Generalitat elaborin una auditoria tècnica de l'estat dels hidrants, que s'estudiï la seva operativitat real i que, en conseqüència, actuïn els ajuntaments de Sant Jaume i de la Bisbal.
1: Tot l'informatiu, si s'hi fixen, ronda al voltant del mateix. El perill dels incendis forestals, els veïns preocupats per la manca d'hidrants i que aquests funcionin, i de la nova onada de calor, que tot just acaba de començar, que també tindrà la seva repercussió pel que fa referència al risc d'incendi. La baixa humitat i la sequedat dels boscos incrementen el perill del foc, tal com determina el Pla Alfa dels Agents Rurals, que situa el Montmell, Sant Jaume i la Bisbal en el nivell màxim d'alerta. Durant els propers dies, els termòmetres podrien superar fàcilment els 40 graus de temperatura.
5: Aquest dimecres ha arribat una nova onada de calor amb afectacions en el risc d'incendi al Baix Penedès. Un calor sufocant que ahir ja es va poder viure a municipis com la Bisbal o el Montmell, que van arribar a registrar temperatures màximes per sobre dels 33 graus, amb la darrera fregant els 35. Aquest augment de temperatures també s'ha reflectit en el Pla Alfa de perill d'incendi dels agents rurals d'aquest dijous. La baixa humitat i la sequedat dels boscos ha augmentat el perill de foc a tota la comarca, amb especial atenció a zones interiors com el Montmell, la Bisbal i Sant Jaume dels Domenys, que es troben en perill extrem. La resta de municipis, tot i que en menor mesura, també es troben en el nivell 2, que determina un alt risc d'incendi. Com a mesura de precaució davant el nivell màxim d'alerta, s'ha restringit l'accés al parc natural del Montmell Marmellà, que continuarà tancat. Segons les prediccions, les temperatures continuaran pujant fins al cap de setmana, amb la possibilitat de que aquest episodi de calor s'allargui almenys fins al proper dimecres 5 d'agost.
1: I encara amb clau de comarca hem de parlar dels tres nous municipis del Baix Penedès que s'incorporen a les zones de mercat d'habitatge tensionat. Es tracta de Bellvei, el Montmell i Masllorenç, que s'afegeixen als altres 8 ja existents a la comarca. Només en resten fora Banyeres, Bonastre i Llorenç.
6: Des d'ara, Bellvei, Masllorenç i el Montmell podran limitar el preu dels lloguers als seus municipis. Es tracta de la principal mesura que se'n deriva de la seva declaració com a zona de mercat tensionat, aprovada per la Generalitat al darrer Consell de Govern. Se sumen així Albinyana, l'Arbós, la Bisbal, Calafell, Cunit, Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva i el Vendrell, que s'han anat incorporant per tongades des de febrer del 2024. La mesura permet posar un topall al lloguer d'habitatges, que no podrà superar el preu del darrer contracte vigent en els últims 5 anys després de l'actualització anual. Si es tracta d'immobles d'un gran tenidor, persona física o jurídica, amb més de 10 propietats urbanes d'ús residencial, la quota pagada tampoc podrà ser superior a l'índex de referència del preu del lloguer. Tot plegat amb l'objectiu que el cost de l'habitatge no excedeixi al 30% dels ingressos de la persona o família habitant, incloent les despeses i subministraments bàsics. Després del darrer acord de l'executiu Illa, actualment a Roda Catalunya ja hi ha 302 municipis declarats com a zona de mercat residencial tens, sumant 31 localitats noves. Per contra, ara hi ha menys persones afectades, atès que s'han exclòs 22 amb una elevada demografia, com Lleida, Granollers i Mollet del Vallès. Al Baix Penedès, les úniques que en resten fora són Banyeres del Penedès, Bonastre i Llorenç del Penedès.
1: Sí. Ciutadans i representants institucionals s'han concentrat aquest migdia a la porta de l'Ajuntament del Vendrell i ho han fet en senyal de repulsa pel feminicidi comès aquest dimarts a Barcelona. Es tracta d'una dona de 34 anys assassinada per la seva parella al districte de Sant Martí. L'home, que havia denunciat prèviament la víctima per maltractament, hauria comès el crim en presència dels seus dos fills menors. Malgrat fugir amb cotxe, ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra i amb aquesta ja són tres les dones assassinades a Catalunya per les seves parelles o exparelles durant aquest 2026. I la Guàrdia Civil ha desplegat aquest dimecres un ampli operatiu contra una organització criminal presumptament dedicada al tràfic d'estupefaents a diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès. Els agents han fet entrades i escorcolls autoritzats judicialment a Calafell, Vilafranca del Penedès, Cubelles, Reus, Riudoms, el Catllà i Vilaseca. De moment no han transcendit gaires més detalls, atès que la causa està declarada secreta per decisió judicial i no s'han fet públics ni el nombre de detinguts ni el tipus de material intervingut. Des del cos, però, s'ha indicat que ampliarà la informació quan l'estat de les diligències així ho permeti. La festa major de Sant Vicenç de Calders comença aquest divendres amb el pregó. L'acte central de la celebració serà la presentació del llibre sobre els vitralls i les pintures de l'església parroquial, que tindrà lloc aquest dissabte. La resta de programació manté els actes tradicionals aquest cap de setmana fins al proper diumenge 9 d'agost.
2: La festa major de Sant Vicenç de Calders comença aquest divendres amb el pregó, que es farà a 2:15 de la nit a la plaça de l'església i anirà a càrrec de Herman Stirley Rigau. Seguidament, repic de campanes i a la plaça major, festa tropical fins a la matinada. Aquest dissabte, els grallers tocats de canya protagonitzaran les matinades. L'ofici de festa major començarà a les 11 del matí, amb el toc d'ofertori de Josep Mercader, més conegut com Astor,

0: Es tracta d'una obra col·lectiva que ha estat coordinada per Josep Borrut. Seguidament, cercavila de balls populars amb els picadits de Santa Oliva, el ball de bastons del Vendrell, gegants i capgrossos de Sant Vicenç i diablons de Sant Vicenç. Al matí es tancarà amb un vermut a la plaça Major. A 6:45 de la tarda tindrà lloc el concurs de cuina amb un ingredient estrella, l'all. La jornada es tancarà amb el sopar de germanor i el ball de festa major. El diumenge s'encetarà amb les matinades, aquest cop amb les gralles del Baix Penedès. Entre les 10 del matí i la 1 del migdia, concurs de pintura infantil, que enguany arriba a la seva 47a edició. Per la tarda, a 6:45, festa infantil i seguidament coca amb xocolata i lliurament dels premis del concurs de pintura. La programació festiva de Sant Vicenç continuarà la setmana vinent fins al diumenge 9 d'agost.
1: I no marxem de Sant Vicenç perquè la xarxa vendrellenca demana que la comissió de nomenclàtor del Vendrell canviï el nom de l'estació de Sant Vicenç de Calders. L'entitat proposa que passi a denominar-se estació de Sant Vicenç de Calders com a Ruga.
0: La vendrellenca demana que la comissió del nomenclàtor del Vendrell modifiqui el nom de l'estació de Sant Vicenç de Calders i que aquesta passi a denominar-se estació de Sant Vicenç de Calders com a Ruga. Al febrer de l'any 2003 es va acordar demanar a Renfe i Adif aquest canvi de nom en compliment d'un acord del ple municipal. L'entitat considera que el canvi de nom de l'estació no ha de dependre de si aquest consta o no al catàleg del patrimoni local, atès que la proposta no elimina la denominació històrica de Sant Vicenç de Calders i es limita a incorporar el topònim de Coma-ruga. Per aconseguir el canvi de nom, la xarxa vendrellenca ha fet arribar a la comissió del nomenclàtor del Vendrell un informe argumentant els motius de la proposta, el principal, la funcionalitat de la nova denominació.
1: El Museu Pau Casals tornarà a ser l'escenari d'un concert solidari de l'Orquestra Simfònica Voces. La cita serà demà divendres, 31 de juliol, a les 8 del vespre als jardins del museu, dins de la programació d'estiu.
2: L'objectiu del concert és donar suport al projecte Voces, una entitat que treballa per a la integració social d'infants i adolescents a través de la música. Des de la seva creació, l'any 2004, el projecte ha ajudat centenars de joves en situació de vulnerabilitat mitjançant la pràctica coral i orquestral. Actualment, més de 700 nens i nenes en formen part i recentment l'entitat ha rebut la Creu de Sant Jordi en reconeixement a la seva tasca. Durant el concert, l'orquestra interpretarà obres de Johann Strauss, Manuel de Falla, Arturo Márquez, Pau Casals i altres compositors. La recaptació del concert es destinarà íntegrament al projecte Voces per continuar impulsant la seva tasca social. En acabar l'actuació, els assistents podran gaudir al mateix jardí del Museu Pau Casals d'una copa de cava gentilesa del celler Jané Ventura, col·laborador de la iniciativa.
1: I ja que som a Baix Amar, passem ara per l'ermita de Sant Salvador, perquè l'escriptor relat al Vendrell Àngel Burgues i l'il·lustrador Ignasi Blanc presenten aquest divendres a l'ermita de Sant Salvador a partir de les 7 del vespre el seu darrer llibre, L'amor de l'Eli. Es tracta d'una novel·la ambientada precisament al nucli de Sant Salvador, on hi viuen els seus autors, on es parla de la relació sentimental entre l'Arnau i l'Eli, un amor d'estiu viscut de manera molt diferent per cadascun dels seus protagonistes. Per l'Arnau, una trobada autèntica, sincera i apassionada. Per l'Eli, una via d'escapament per oblidar una relació tòxica. La presentació s'emmarca en les festes d'estiu de Sant Salvador. I als esports d'avui recollim la crònica de dos esdeveniments emmarcats en la Festa Major que han deixat enrere. Al matí de Sant Anna es va celebrar el tradicional torneig de tennis taula, que arribava a la 30a edició, una competició molt popular.

0: Popular al Vendrell, que ha tornat a estar un èxit exhaurint totes les places disponibles un any més.
1: El Vendrell es va llevar el diumenge 26, dia de Santana, amb les matinades dels grallers del municipi, del Vall de Diables i el torneig de tenis taula de Festa Major Memorial Josep Ramon Costes. Enguany, el pavelló municipal ha estat l'escenari d'un campionat ben matiner, que s'ha celebrat a les 9 del matí. Amb aquesta ja són 30 edicions d'un torneig que ha tornat a exaurir les 96 places d'inscripció disponibles. Un èxit rotund de participació que ha deixat molt bones sensacions per part dels organitzadors.
2: Estem molt satisfets perquè hem tingut molt bona participació de clubs de Catalunya, d'Espanya, inclús tenim participació internacional. I a més hem tingut llista d'espera d'un parell de jugadors per cobrir possibles baixes.
1: La competició ha comptat d'una fase prèvia amb grups de 6 jugadors, on els 3 primers classificats de cada grup passaven a l'Open A i els 3 darrers a l'Open B per disputar la fase d'eliminació directa i optar als premis. Un torneig amb un nivell altíssim de tenis taula, amb 4 caps de sèrie establerts a partir dels resultats del torneig anterior o categories jugades a la darrera temporada.
2: El guanyador Diogo Piño, jugador de Vic, de Divisió d'Honor, el Racib Balgun, jugador de Badalona, també de Divisió d'Honor, un tercer cap de sèrie, que és el Manel Redondo, del tenis taula Tramuntana, i el Cristian Callejón, que és també en Divisió d'Honor, del tenis taula Sant Jugat.
1: El trofeu de l'Open B se l'han portat Martí Girona, mentre que per a l'Open A el trofeu i premi se l'han dut Diogo Piña per segon any consecutiu. També hi ha hagut premis per segons i tercers classificats, tot i que, sens dubte, els veritables guanyadors han tornat a estar un any més els assistents que han pogut gaudir d'aquest gran espectacle de tenis taula al municipi.
3: El temps amb Marc Rodero.
0: I parlem del temps i d'aquesta, ja no sé, per tot el compte, nova onada de calor. Marc Rodero, bona tarda.
4: Molt bona tarda, Víctor, bona tarda a tothom.
0: Això no té aturador, no?
4: No té aturador. Sembla que és la tercera, diria que és la tercera, em sembla. A mi em passa una miqueta com tu. De fet, és com que fa tantíssima calor, doncs ja, com aquell que diu, perdem una miqueta la perspectiva.
0: I a més s'empalmen una amb l'altra, no? És a dir, que no ens dona temps de respirar ni una mica.
4: Mira, ens va deixar respirar per Festa Major, que, escolta, no va estar malament del tot, eh?
0: No.
4: Només que ens davallés la humitat ja ens va permetre, doncs, tindre una miqueta més de confort en aquest sentit. Això sí que és veritat. Hem de seguir parlant d'un temps marcat per l'estabilitat. El sol llueix amb força, ho ha de fer durant bona part del dia i també ho farà durant la jornada de demà. Estem en un panorama anticiclònic i, per tant, tot plegat ajuda a que tinguem aquesta estabilitat. Marinades, això sí, una miqueta reforçades, això també, tot i que és una miqueta calenteta, també val a dir-ho, ajuda una miqueta, doncs, a que la temperatura no es dispari de forma tan destacable. Creixen nuvolades convectives cap al Pirineu i al Prepirineu, però nosaltres ens ho hem de mirar força de lluny. Per demà, la mateixa situació. Repetirem jugada, seguirem parlant d'un temps estable, tranquil, dominat pel sol i amb temperatures, això, entre els 29, 30, 31 a prop de la costa, 31, 34 cap a les àrees interiors, en especial cap a l'àrea del Montmell, la zona tradicionalment més càlida en aquestes situacions. Situació marítima, una miqueta alterada, parlaríem de marejol generalitzat durant les tardes, Víctor.
0: I tot té visos de continuïtat, és a dir, de no acabar, com per entendre'ns, no?
4: Uh-huh. Això mateix, aquesta nova calorada que de moment està sent força suportable, la tindrem doncs ben bé fins dilluns, dimarts de la setmana vinent, per tant, aquests propers dies marcat per les altes temperatures i de moment visos de canvis pel que fa a la precipitació a casa nostra no apareixen.
0: Doncs res, una crida, com sempre, a la precaució. Ahir un nou incendi forestal a la comarca, a Mas Llorenç, i, per tant, crida, com sempre, a la precaució i a les activitats humanes a prop de les zones boscoses, no?
4: Correcte, eh? I, bueno, tenim tancat tots els accessos a la zona del Montmell-Marmellà. Molt bona decisió, per altra banda. I, per altra banda, també, doncs, evidentment, posar-hi seny en totes aquestes situacions. Caldrà saber què va passar en l'incendi d'ahir de Mas Llorenç, però, vaja, ja ho veiem, que a la mínima, doncs, de seguida es pot generar, en aquest cas, un foc forestal. Va ajudar el tema de la humitat, evidentment, que ahir era notablement alta, i entenem que també altres situacions que els bombers saben molt millor que nosaltres.
0: Marc, gràcies com sempre, que tinguis molt bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Sintonia, que denota que posem punt final a aquesta edició de les notícies. Ens trobem en properes ocasions amb més informació local i comarcal. Bona tarda.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Es dupliquen des d'ahir els municipis catalans amb el nivell màxim del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Aquest dijous són un total de 108 en 18 comarques. També hi ha 274 municipis en nivell 3 per un índex molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals, tot plegat coincidint amb la segona jornada del nou episodi de calor extrema màxima que tornarà a superar avui els 40 graus a diversos municipis. Previsió del temps. Lluís Pérez, bon dia.
2: Bona tarda. Situació dominada encara per aquests vents de marinada que durant el migdia i primeres hores de la tarda es reforcen a gran part del litoral. En general, però, no hi haurà gaire mala mar, només una miqueta d'aquesta mar espessa, especialment des de la costa del Baix Llobregat fins a la del Baix Empordà. I és que aquí, aquest vent de sud o de garbí a estones serà un palet més reforçat, especialment al voltant del Cap de Tossa, també del Cap de Begur. Aquí aquest vent serà una miqueta més tossut i insistent. Per tant, allà és on tindrem la mar una miqueta més esvalutada, però sempre serà mar de vent, per tant, no hi haurà gaire corrent de fons. Aquesta propera nit, demà al matí, aquest vent serà molt més feble, sempre de sud o de ponent, si de cas un palet de gregal a la Costa Brava, més humit i, per tant, amb alguns núvols baixos allà, i pel que fa a la resta del divendres, el vent tornarà a girar cap a sud, cap a sud-oest, no tan intens com avui, i, en general, les condicions pel bany i per la navegació seran molt bones. Alguna boirina, com dèiem, a la Costa Brava al matí. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dijous 30 de juliol de 2026, tenim més titulars. Minut de silenci pel feminicidi de Barcelona. Maite Polo.
3: Desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de la capital catalana en un acte encapçalat per l'alcalde Jaume Collboni i la consellera d'Igualtat, Eva Menor, que ha tornat a lamentar el succés.
4: Davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registre, 163 feminicidis a Catalunya. Raó suficient com per plantejar que davant la violència masclista l'equidistància no val.
1: Més coses. Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures.
3: La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%.
1: Atenció, Trànsit estudia utilitzar la intel·ligència artificial per multar conductors.
3: Oferia l'APC Diala 2, on aquesta tecnologia, instal·lada en un carro remolc mòbil, ha permès detectar l'ús de dispositius mòbils per part dels conductors, així com el no ús o ús incorrecte del cinturó de seguretat.
1: Una PC7 que, per cert, registra aquest dijous retencions molt importants.
3: L'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i provoca 19 quilòmetres de cues. I en sentit Tarragona hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
1: Acord històric de les 5 principals colles castelleres.
3: Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca, que han decidit promoure una candidatura unitària per a la propera junta del Comitè de Colles Castelleres.
1: Cultura, bon balanç del Grec 2026.
3: El Festival d'Estiu de Barcelona tanca l'edició d'enguany amb 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones. El recinte del Teatre Grec ha tingut una ocupació del 96%.
1: En esport, Jordi Cervantes, Rafinha ja s'entrena a St. George Park.
5: El davanter brasiler ha fet aquest matí la seva primera sessió després de retornar de les vacances. El jugador del Blaugrana, juntament amb els seus companys, continua amb la posada a punt, amb la vista posada en el segon amistós de la pretemporada demà contra el Birmingham City.
1: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González, passen gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dijous. El total de 108 municipis de 18 comarques catalanes, més del doble que ahir, que es troben en el nivell màxim del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. També hi ha 274 municipis en nivell 3 per un índex molt alt.
3: D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals d'arreu de Catalunya. Són el Montmell Vermellà, Montsant, Prades, Ribera Salada, Montsec d'Aras, Montsec de Rúbies i Baronia de Rialb.
1: Des de Protecció Civil alerten que el risc d'incendis s'agreujarà els pròxims dies i els bombers demanen extremar la prudència. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
6: Segons les previsions, les altes temperatures, les baixes humitats i la manca de precipitacions mantindran un risc molt elevat d'incendi, especialment a les Terres de l'Ebre. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc, respectar les restriccions d'accés al medi natural i avisar immediatament al telèfon d'emergències 112 si s'observa una columna de fum. Juanjo Salvador és cap del Parc de Bombers de l'Ametlla de Mar.
7: qualsevol tasca, qualsevol manteniment, qualsevol feina de jardineria, sobretot, que es faci, doncs, no fer servir foc mai. I a partir d'aquí, doncs, ser molt, molt prudents i davant de qualsevol avís d'incendi, doncs, mantenir sempre la calma, no sortir, no fugir si no tenim l'ordre d'evacuació de la nostra organització, i sempre, doncs, estar molt pendents de les informacions a través de serveis municipals, emissores, ràdios i xarxes, de les instruccions de les autoritats.
6: El cap de bombers recorda que actualment el risc comença a disminuir a mitjan agost, però enguany tot apunta que el període de màxim perill s'allargarà més del que és habitual.
1: És que els incendis forestals estan tornant a posar a prova el territori aquest estiu en un escenari de temperatures extremes. El Baix Llobregat, per exemple, se situa entre les comarques més afectades. ETB, Martí Ramos.
8: Segons les dades del Servei de Planificació per a la Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat, només a la província de Barcelona s'han cremat més de 1.000 hectàrees aquest any. El Baix Llobregat és la segona comarca amb més incendis, amb 32, només per darrere del Vallès Occidental, amb 45. Especialment importants van ser els focs produïts a Gavà i Cervelló, que van expandir-se ràpidament obligant a confinar 7.000 veïns per la crema d'una trentena d'hectàrees. En total, a la província de Barcelona han cremat 209 incendis, principalment massa forestal arbrada, però també terreny no forestal i pastures.
1: Per cert, que ben segur, fa uns minuts els Mossos han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de l'incendi forestal de Carme, la noia que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. El jutge ja l'ha enviat a la presó.
3: Els agents rurals van poder determinar que el foc havia començat al voral de la carretera BB-2131, on també van localitzar restes mig cremades de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb dos focs més.
1: I els incendis d'Àvila i Madrid estan estabilitzats ja i s'abaixa el nivell d'emergència de 3 a 2. El president espanyol, Pedro Sánchez, qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i insisteix en el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Des del punt de comandament avançat d'Àvila, el president Pedro Sánchez ha explicat que s'ha rebaixat el grau d'emergència i, per tant, el govern central deixa d'estar al capdavant de l'operació, que ha qualificat d'èxit.
10: La conclusión que podemos sacar de esta primera experiencia de emergencia nacional de respuesta liderada por la UME, conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas, es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura de l'incendio que teníamos por delante.
9: Ha agraït la feina dels bombers, que han treballat 150 hores seguides i ha insistit en el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica. El president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, del Partit Popular, també ha lloat la coordinació de les administracions.
11: No nos vamos, vamos a seguir aquí. Se va a seguir trabajando aquí codo con codo, como lo hemos hecho en estos últimos días, todos unidos, en perfecta col·laboració i coordinació.
9: Aquesta comunitat pagarà 500 euros a cada família afectada pel foc i 5.500 a les empreses i als autònoms.
1: Tot plegat mentre afrontem, com dèiem, la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb valors que superaran els 40 graus i que s'allargarà una setmana. A partir de demà hi haurà una molt petita treva, però el calor s'intensificarà novament a partir de diumenge. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
12: Enguany, ciutats com Sant Boi han incorporat establiments privats a la xarxa de refugis climàtics. El Josep Grasas regenta la farmàcia Capell.
13: Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvingut. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom.
12: A la cooperativa Conca de la Tordera Santboiana, pagesos com el Germán Domínguez apunten a difícils condicions de treball i collites que quedaran afectades.
14: Això per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior.
12: Amb encara l'agost per endavant, la primera meitat de l'estiu meteorològic ha estat la més càlida a Catalunya des que hi ha registres significatius a tot el país, a mitjans del segle XX.
1: 6 minuts i arribem a un quart de 3 i un any després de la mort d'una treballadora de la neteja a Barcelona en plena onada de calor. El sindicat CGT alerta que els empleats municipals que treballen al carrer estan desprotegits i acusen l'Ajuntament d'anar tard i aplicar mesures completament insuficients, diuen. Reclamen transparència al consistori sobre els casos que asseguren que estan havent-hi de cops de calor.
3: Segons el sindicat CGT, almenys 5 treballadors han patit ja cops de calor, dos d'ells de Parcs i Jardins i un dels quals un jove en pràctiques. El sindicat ha fet públic també que 127 vehicles de diversos serveis no tenen aire condicionat i ho han denunciat a Inspecció de Treball. Ramon Samblas és delegat de Prevenció de Riscos Laborals.
15: Creiem que estem fent tard, arribem tard. L'Ajuntament de Barcelona no està aplicant unes mesures que s'estan quedant endarrerides i algunes mesures directament no estan passant ni tan sols al paper i altres estan quedant a mitges. Llavors creiem que tot això està suposant un perill greu i imminent per lo que són les nostres companyes i companys que realitzen les seves funcions, el seu servei a la via pública.
3: Els representants dels treballadors demanen a l'Ajuntament de Barcelona que avaluï el risc d'estrès tèrmic de cada empleat perquè la calor afecta de forma diferent cada persona i li reclamen al registre de treballadors amb afeccions especials que el consistori va anunciar que crearia ara fa 2 mesos.
1: I en ple episodi de calor, les platges de l'Escala, per exemple, només funcionen al rentapeus. L'Ajuntament ha inhabilitat les dutxes com a mesura per combatre el malbaratament i conscienciar sobre el consum d'aigua, una actuació que ha obert el debat entre els banyistes. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
16: Fa 4 estius que l'Escala no obre les dutxes de les platges. El govern municipal s'ha alineat amb la política de reducció del consum de l'aigua i ha anat un pas més enllà en iniciar una prova pilota a Sant Martí d'Empúries, on ha substituït l'estructura d'aquest servei pel rentapeus. Tot plegat ha desembocat en un debat entre els banyistes.
17: I és una pena, no?, pues tindre això aquí preparat, no?, i només que puguis rentar-te els peus, molta gent agafa el cu, al final agafa cubells, s'acaben netejant, no?, com es pot.
18: Sí que en part entenc que puguin tenir la dutxa tancada perquè hi havia gent que a vegades venia literalment a dutxar, llavors hi havia un mal gas d'aigua considerable.
19: M'està bé com es rentin els peus i que si algú es vol rentar més, li dic que ho faci a casa.
16: Sant Pere Pescador, el Port de la Selva, Cadaqués o Portbou són alguns dels municipis de la comarca que enguany han optat per no habilitar el servei de dutxes de les platges, mentre que Castelló d'Empúries, Roses i Torroella de Montgrí ha seguit l'exemple de l'Escala i només disposen del rentapeus.
0: Notícies en xarxa.
1: 3 minuts i un quart de 3, crònica de successos. Us ho veiem en titulars. A Barcelona, desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume en rebuig pel feminicidi d'aquest dimarts al districte de Sant Martí d'una dona de 34 anys a mans de la seva exparella, Marc Dalmau. Bon dia.
20: Bon dia. Al capdavant de la concentració a les portes de l'Ajuntament barceloní hi havia l'alcalde Jaume Collboni, diversos regidors i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, que ha lamentat el feminicidi i ha fet autocrítica.
21: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista per la que lluitem per erradicar des de les institucions.
20: S'investiga si els fills que tenien en comú la parella, que es trobava en procés de separació, haurien estat testimonis. A Catalunya, des del 2012, hi ha hagut 163 feminicidis.
1: I un home ha mort, per cert, aquest dimecres a la nit, per ferides d'arma blanca, en aquest cas al carrer de Manuel Fernández de Sant Adrià de Besòs.
3: La Guàrdia Urbana ha avisat els Mossos cap a 8:45 que hi havia una persona ferida. Diverses patrulles s'hi han desplaçat i han comprovat que l'home tenia lesions provocades per arma blanca.
1: Més coses. Crònica política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha equiparat Singapur i Catalunya tant per la mida com per la diversitat.
3: Illa ha posat Singapur com a exemple de convivència en un país divers i plural, i també petit, com Catalunya.
22: No cal ser gran per ser influent. Singapur té 6 milions d'habitants, Catalunya té 8 milions d'habitants. I es pot influir. Singapur és un exemple de com un país petit en tamany, gran en ambició, és influent en el món, es fa escoltar en el món. La diversitat a Singapur és una font de riquesa també a Catalunya. Dues lliçons que ens emportem d'aquest magnífic país.
3: Ella ho ha dit en una conferència organitzada per la principal organització empresarial de Singapur, que representa 30.000. Ella els ha dit que Catalunya representa una aposta segura per invertir-hi i per treballar-hi. El president marxa demà d'aquest país i, tant com viatja, on ha fet 24 reunions per obrir portes a negocis i relacions a empreses catalanes.
1: I el sector de la construcció celebra que torna a créixer l'edificació, però adverteix que no cobrirà la demanda que hi ha. De fet, alerten que Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures. Els contractistes alerten a més que les xifres d'execució pressupostària continuen en nivells alarmants. Marc Pijuan, bon dia.
23: Bon dia, Jordi. La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en una obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%. Això sí, alerten que les xifres d'execució pressupostària continuen sent alarmants. L'any 2025, el govern espanyol només va executar el 57% del previst, mentre la mitjana estatal va ser del 107%. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya.
2: És un informe amb un optimisme contingut, un optimisme fràgil. Sí que és veritat que el 2025 la construcció torna a créixer, però a Catalunya veiem que encara no es construeix tot el que es necessita. És a dir, que no hi ha prou amb anunciar inversions, sinó que cal licitar-les, adjudicar-les i executar-les.
23: Per tot plegat, el sector reclama més inversions reals i que s'agilitzin els tràmits per construir.
1: En punt un quart de tres, el Servei Català de Trànsit ha presentat una prova pilot d'un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions a la xarxa viària. L'objectiu és fer un pas endavant per poder-la incorporar en feines de prevenció per als accidents de trànsit. BOTB, Marc Mossegui.
4: El telèfon mòbil està present en un de cada quatre accidents de trànsit. Aquesta és una de les dades que ha portat el Servei Català de Trànsit a formar part d'una prova pilot amb un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions de mòbil i cinturó a la xarxa viària. Una prova que a Catalunya s'ha desenvolupat en paral·lel en dos trams diferents, un a l'autovia A2 i un a l'autopista AP7. D'aquest estudi ja s'han pogut extreure algunes conclusions. Escoltem Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
5: Que l'autopista A2 i l'autopista AP7 es comporten d'una forma un pèl diferent en quant a mòbil i en quant a cinturó. Per tant, això ja és una primera pista per saber quines polítiques hauríem de fer.
4: Aquesta tecnologia va instal·lada en un carro remolc mòbil, que a través de les seves càmeres analitza les fotografies preses de l'interior del vehicle i revisa quines accions poden ser estudi de denúncia. En aquest sentit, apunten que aquesta intel·ligència artificial encara té un marge de millora. Així ho ha explicat José Carlos García, cap del Servei de Planificació i Execució d'Infraestructures de Trànsit.
7: La IA té un marge de millora i a mesura que va aprenent, doncs aniria sent capaç de detectar més vehicles i més incomplidors.
4: Per ara, aquesta prova pilot ha servit per analitzar quina és la situació a les vies catalanes i, de moment, no s'ha utilitzat per multar a cap usuari.
1: Per ser que la P7 registra aquest dijous retencions molt importants que han arribat a superar els 19 quilòmetres en els dos sentits.
3: D'una banda, l'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i, de l'altra, en sentit Tarragona, hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirat.
1: I el Camp de Tarragona serà una de les zones del sud de Catalunya on es veurà millor l'eclipsi solar del 12 d'agost. És per això que els ajuntaments de Reus i Tarragona han presentat un dispositiu especial, la nova ràdio Sandra Simón. Sembla que no és possible establir ara aquesta connexió amb la nova ràdio, us hem de dir també. Ara sí que és possible, doncs sí, la nova ràdio Sandra Simón.
24: A Tarragona, que estaran en plenes festes de Sant Magí, el punt de concentració per veure el fenomen solar serà a la Marina Port Tàrraco i hi haurà propostes culturals i de realitat virtual. A Reus s'habilitarà el parc de la festa amb establiments de restauració, activitats familiars i autobusos llançadera des del centre de la ciutat. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona i Sandra Guaita, l'alcaldessa de Reus.
25: Però també perquè aquesta programació contínua ens permetrà afavorir una mobilitat més esglaonada i més segura, és a dir, que no sigui com el dia del concurs de Castells de Foc, que arriben de cop i marxen de cop. No, el que volem és que la gent vingui amb temps, que vingui de manera esglaonada, que pugui gaudir de l'eclipsi.
26: No tenim clar les persones que poden acabar venint a la nostra ciutat. Pel tema de les persones, que hem ficat el registre previ perquè ens facilita saber més o menys quanta gent vindrà. Això no vol dir que si hi ha gent que no s'ha registrat no pugui accedir aquell dia.
24: Amb aquesta iniciativa conjunta, Tarragona i Reus busquen convertir l'eclipsi solar en una jornada de divulgació científica i d'activitats obertes a tota la ciutadania.
1: 12 minuts ja arribem a 2:45 i el Centre Històric de Valls disposarà aquest any d'una nova eina per regular i ordenar les activitats econòmiques de la zona Ràdio Ciutat de Valls. David Prats.
27: El document divideix el centre històric en 5 zones, ordena la implantació de noves activitats i orienta els usos cap als espais amb més potencial per generar vitalitat. A més, identifica els locals comercials buits com una de les principals oportunitats per recuperar activitat econòmica i dinamitzar el teixit comercial. En dona més detalls la regidora de centre històric, Sònia Roca.
28: Dona compliment a la prioritat estratègica del POM de retornar la centralitat urbana al nucli antic, regulant una mixtura d'usos que fomenta el comerç de proximitat i i l'activitat social per evitar el desús residencial i el demèrit del conjunt patrimonial.
27: La redacció del Pla d'Usos s'emmarca en el projecte Valls Comerç en Marxa, una iniciativa de revitalització comercial que compta amb una subvenció de 80.000 euros de la Generalitat i que es desplega de manera coordinada entre les regidories de Comerç i de Centre Històric i l'Institut de Desenvolupament Local Vallgenera.
1: I abans de la crònica cultural us hem d'explicar un acord històric de les 5 principals colles castelleres.
3: Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca. Han decidit promoure una candidatura unitària per a la propera junta del Comitè de Colles Castelleres.
1: Les 5 colles s'asseguren que volen impulsar un nou projecte i que estan obertes a més adhesions. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
6: Els castellers de Vilafranca, la Vella dels Xiquets de Valls, les Joves dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa i la Colla Jove Xiquets de Tarragona han anunciat que promouran una candidatura unitària per la propera junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. En un comunicat conjunt explica que ho han decidit després de diverses reunions de treball que s'han fet en un clima de diàleg i consens i amb la voluntat compartida d'impulsar un nou projecte. El president de la Jove de Tarragona, Edu Álvarez, ha explicat a Tarragona Ràdio que hi ha ganes de construir aquest nou projecte.
8: Que totes estem obertes al diàleg, que hi havia ganes de poder construir un projecte, i això és el que volem fer. Seure, debatre, definir quin és el projecte d'aquesta candidatura per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.
6: Diuen que estaran obertes a sumar-hi totes aquelles colles que s'hi vulguin afegir.
1: 9 minuts i 2:15, el moment ara sí per la cultura. I pel Festival Grec de Barcelona, que tanca aquest divendres la seva 50a edició amb 142.000 espectadors, l'ocupació mitjana a la muntanya de Montjuïc ha estat del 96%. Pel que fa als espectacles que s'han fet a la resta de la ciutat, l'ocupació ha estat del 94%, i sumant els espais de la muntanya i la ciutat, l'ocupació mitjana ha estat del 71%. Arnau Vidal.
9: El Grec ha viscut una molt bona edició. Fins a 142.000 persones hi han assistit, unes 14.000 més que l'any anterior. D'entre aquestes, unes 7.000 s'han estrenat al Grec per primera vegada. Segons ha explicat el regidor de Cultura, Xavier Mercè, això evidencia que el festival gaudeix de relleu generacional. Amb un pressupost de 4 milions d'euros, el Grec ha comptat amb 96 espectacles en 58 espais d'arreu de la capital catalana. Un 58% d'aquests han estat en català, un 28% en castellà i un 9% en altres llengües. La directora del festival, Letícia Martín, ha celebrat la consolidació del festival en una edició tan especial com el seu 50è aniversari.
10: Tanquem, i tot i que estem realment agotats, tenim moltes ganes de començar a pensar en el següent per tots.
9: Aquesta edició ha comptat amb grans noms com Calixto Vieito, Angélica Liddell, Anne Teresa de Kersmaker, Florentina Holzinger, Gerai Cortés, Maria Arnal o Roger Mas. De cara a l'any vinent, el festival vol millorar la qualitat de la prestació del servei i vol prendre mesures per fer front a la calor.
1: Gràcies, Arnau. I el pintor muralista targarí Josep Minguell ha presentat aquest matí el nou fresc que introduirà al Museu Benozzo Gozzoli de Castelfiorentino, a la Toscana. La seva creació s'instal·larà al costat dels murals que el mestre renaixentista Benozzo Gozzoli va realitzar al segle XV. A Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
11: El projecte és especialment rellevant perquè situarà el treball del pintor targarí en un espai de gran valor patrimonial i artístic, compartint protagonisme amb els frescos originals de Benozzo Gozzoli, considerat un dels artistes més destacats del Renaixement florentí. Això ho ha destacat Josep Minguell.
12: Estic començant a fer un dels murals més difícils de la meva vida. De moment presento unes primeres idees i és un mural que anirà situat al Museu Gozzoli. Té un museu dedicat a Castel Florentino i allí pretenen confrontar la seva obra amb un mural meu d'una manera permanent, una manera estable dins del museu. Jo represento un pintor envoltat dels seus pigments, envoltat dels papers, que són el pensament de l'obra, i també envoltat de la metamorfosi de la calç, i una pintura que fa de l'espectador el protagonista absolut.
11: L'obra s'ubicarà dins el Museu Benozzo Gozzoli de Castel Florentino a mitjans de l'any vinent, davant per davant dels frescos originals de Gozzoli, de manera que la peça de Minguell i la del mestre renaixentista quedaran vinculades en un mateix espai.
1: I de la cultura als esports. Que ens porta el nostre company Jordi de Cervantes. Jordi, bon dia. Rafinha ja s'entrena amb els seus companys.
13: Bon dia, Jordi. El jugador brasiler ha fet la primera sessió després de la seva arribada a l'estada, que s'està fent, que està fent el primer equip masculí a St. George Park. La plantilla continua amb les dobles sessions, tot esperant l'amistós que jugarà demà contra el Birmingham City. Qui sí ha jugat el seu quart amistós de pretemporada és l'Espanyol, que ahir va empatar 2 davant el Burnley. Jofre avançava els blanquiblaus a l'inici del partit i Quique García l'empatava a les acaballes. El davanter de Conca valorava l'empat.
0: Trato de ayudar al equipo, trato de ayudar en lo que se me pide, en lo que pide el míster, en ir cogiendo confianza y ir cogiendo fútbol, y en eso estamos. La verdad es que me hace mucha ilusión, tengo mucha emoción. Seguro han pasado ya muchos años, pero tengo todavía allí amigos y, bueno, tengo muchas ganas de ir. Va a ser especial y les quiero mandar un saludo a los fans, ¿no?, del Bolo, que me están escribiendo y me muestran todo su cariño.
13: Els pericos continuen amb la seva estada a Anglaterra, on dissabte jugaran un segon partit contra el Middlesbrough. També van jugar els dos equips catalans a segona. El Girona va empatar contra el Castelló 3-3 amb dianes de Brian Hill i doblet de Bannat. Girona FM, Pau Villafañe.
14: Els de Quique Álvarez es van avançar amb un gol de falta directa de Brian Hill, però el Castelló va capgirar el marcador abans del descans. A la segona part, Vladislav Bannat va fer un doblet per donar la volta al marcador, però els castellonencs van aconseguir empatar en els darrers minuts. Bon test pels gironens, que dissabte s'enfronten a l'Arsenal a Montilivi en el trofeu Costa Brava i ja preparen el debut en Lliga el dia 16 contra el Leganés. Encara amb els dubtes de com quedarà la confecció de la plantilla i quines sortides i entrades queden per fer.
13: Mentrestant, també a segona, el Sabadell va guanyar el Manresa per la mínima 2-1 en un partit disputat a Sant Oleguer. A la Lliga F, l'Espanyol va caure als penals en el torneig de Fuerteventura de Futfem. Les blanquiblaves van empatar un contra el Tenerife, però van caure als penals per 4-3. L'entrenadora Sara Monfortes mostrava satisfeta amb l'esforç de les seves jugadores.
15: I per ser el primer partit, jo crec que el ritme ha sigut molt alt, molt disputat contra un dels millors equips de la nostra categoria, per mi dels equips més correosos, i jo crec que l'equip ha estat molt bé sense pilota, molt agressiu i amb pilota amb moltes coses que millorar, però l'equip m'ha agradat molt i crec que ha estat un partit molt complet. Molt bé, la veritat que s'estan agafant molt ràpid, són jugadors molt intel·ligents, igual que les que estaven aquí, i per mi la feina i per nosaltres està sent molt, molt senzilla, no?
13: I la cosa va d'amistosos, Jordi, aquest t'agradarà, perquè l'Europa de la Primera Federació jugarà aquesta tarda a l'estadi de l'Andorra a partir de les 7 de la tarda. Andorrans i escapulats s'enfrontaran en el partit corresponent a la Festa Major d'Andorra, la Vella. Primera oportunitat per veure Jordi Cano vestit amb la tricolor fa un any d'escapulat.
1: Doncs que guanyem millor. Gràcies, Jordi. Per l'última hora dels esports, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
19: El diccionari Termcat.
20: Paraules noves que ja pots dir.
19: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
21: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma, que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
2: noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Molt bon dia, són 2:15.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Es dupliquen en menys de 24 hores els municipis catalans amb el nivell màxim del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Aquest dijous són un total de 108 en 18 comarques. També hi ha 274 localitats en nivell 3 per un índex molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals. Tot plegat coincidint amb la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb màximes que tornaran a superar els 40 graus. Previsió del temps, Lluís Pérez, bon dia.
3: Bona tarda. Situació dominada encara per aquests vents de marinada que durant el migdia i primeres hores de la tarda es reforcen a gran part del litoral. En general, però, no hi haurà gaire mala mar, només una miqueta d'aquesta mar espessa, especialment des de la costa del Baix Llobregat fins a la del Baix Empordà. I és que aquí, aquest vent de sud o de garbí a estones serà un palet més reforçat, especialment al voltant del Cap de Tossa, també del Cap de Begur. Aquí aquest vent serà una miqueta més tossut i insistent. Per tant, allà és on tindrem la mar una miqueta més esvalutada, però sempre serà mar de vent, per tant no hi haurà gaire corrent de fons. Aquesta propera nit, demà al matí, aquest vent serà molt més feble, sempre de sud o de ponent, si de cas un palet de gregal a la Costa Brava, més humit i per tant amb alguns núvols baixos allà, i pel que fa a la resta del divendres, el vent tornarà a girar cap a sud, cap a sud-oest, no tan intens com avui, i en general les condicions pel bany i per la navegació seran molt bones. Alguna boirina, com dèiem, a la Costa Brava al matí. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dijous 30 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Minut de silenci pel feminicidi de Barcelona, Maite Polo.
4: Desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de la capital catalana en un acte encapçalat per l'alcalde Jaume Collboni i la consellera d'Igualtat Eva Menor, que ha tornat a lamentar el succés.
5: Davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada, des de 2012 que tenim registre, 163 feminicidis a Catalunya. Raó suficient com per plantejar que davant la violència masclista l'equidistància no val.
1: Les coses, Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures.
4: La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%.
1: I Trànsit estudia utilitzar la intel·ligència artificial per multar conductors.
4: Oferia l'AP7 i l'A2, on aquesta tecnologia, instal·lada en un carro remolc mòbil, ha permès detectar ja l'ús de dispositius mòbils per part dels conductors, així com el nou ús o ús incorrecte del cinturó de seguretat.
1: AP7, que registra per ser aquest dijous retencions molt importants.
4: L'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona ha obligat a tallar dos carrils i provoca 19 quilòmetres de cues. I en sentit Tarragona hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
1: Acord històric de les 5 principals colles castelleres.
4: Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca, que han decidit promoure una candidatura unitària per a la propera junta del Comitè de Colles Castelleres.
1: I bon balanç del Grec 2026.
4: El Festival d'Estiu de Barcelona ha tancat l'edició d'enguany amb 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones. El recinte del Teatre Grec ha tingut una ocupació del 96%.
1: Esports, Jordi Cervantes, Rafinha ja s'entrena a St. George Park.
6: El davanter brasiler ha fet aquest matí la seva primera sessió després de retornar de les vacances. El jugador blaugrana, juntament amb els seus companys, continua amb la posada a punt, amb la vista posada en el segon amistós de la pretemporada demà contra el Birmingham City.
1: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació, José Gallardo i Regina González, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dijous. El total de 108 municipis de 18 comarques catalanes, més del doble que ahir, que es troben en el nivell màxim del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. També hi ha 274 municipis més en nivell 3 per un índex molt alt.
4: I es manté restringit l'accés a 7 espais naturals arreu de Catalunya. Són el Montmell Vermellà, Montsant, Prades, Ribera Salada, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies i Baronia de Rialp.
1: Des de Protecció Civil alerten que el risc d'incendi s'agreu gerar els pròxims dies i els bombers demanen extremar la prudència. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
7: Segons les previsions, les altes temperatures, les baixes humitats i la manca de precipitacions mantindran un risc molt elevat d'incendi, especialment a les Terres de l'Ebre. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc, respectar les restriccions d'accés al medi natural i avisar immediatament al telèfon d'emergències 112 si s'observa una columna de fum. Juanjo Salvador és cap del Parc de Bombers de l'Ametlla de Mar.
8: Qualsevol tasca, qualsevol manteniment, qualsevol feina de jardineria, sobretot, que es faci, doncs, no fer servir foc mai. I a partir d'aquí, doncs, ser molt, molt prudents i, davant de qualsevol avís d'incendi, doncs, mantenir sempre la calma, no sortir, no fugir si no tenim l'ordre d'evacuació de la nostra organització, i sempre, doncs, estar molt pendents de les informacions a través de serveis municipals, emissores, ràdios i xarxes, de les instruccions de les autoritats.
7: El cap de bombers recorda que actualment el risc comença a disminuir a mitjan agost, però enguany tot apunta que el període de màxim perill s'allargarà més del que és habitual.
1: Va ser que els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de l'incendi forestal de Carme, a l'Anoia, que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. El jutge ja l'ha enviat a la presó.
4: Els agents rurals van poder determinar que l'origen del foc estava al voral de la carretera BB-2131, on també van localitzar restes mig cremades de fragments de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb dos focs més.
1: I els incendis d'Àvila i Madrid estan ja estabilitzats. S'abaixa el nivell d'emergència de 3 a 2. El president espanyol Pedro Sánchez qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i insisteix en el pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Des del punt de comandament avançat d'Àvila, el president Pedro Sánchez ha explicat que s'ha rebaixat el grau d'emergència i, per tant, el govern central deixa d'estar al capdavant de l'operació, que ha qualificat d'èxit.
10: La conclusión que podemos sacar de esta primera experiencia de emergencia nacional, de respuesta liderada por la UME, conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas, es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura de l'incendio que teníamos por delante.
9: Ha agraït la feina dels bombers, que han treballat 150 hores seguides i ha insistit en el pacte d'estat contra l'emergència climàtica. El president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, del Partit Popular, també ha lloat la coordinació de les administracions.
11: No nos vamos, vamos a seguir aquí. Se va a seguir trabajando aquí codo con codo, como lo hemos hecho en estos últimos días, todos unidos, en perfecta col·laboració i coordinació.
9: Aquesta comunitat pagarà 500 euros a cada família afectada pel foc i 5.500 a les empreses i als autònoms.
1: 8 minuts i arribem a 3:45 de la tarda, tot plegat mentre afrontem, com dèiem, la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb valors que superaran els 40 graus i que s'allargarà com a mínim una setmana. A partir de demà hi haurà una molt petita treva, però la calor s'intensificarà novament a partir de diumenge. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
12: Enguany, ciutats com Sant Boi han incorporat establiments privats a la xarxa de refugis climàtics. El Josep Grases regenta la farmàcia Capell.
13: Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvingut. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom.
12: A la cooperativa Conca de la Tordera Santboiana, pagesos com el Germán Domínguez apunten a difícils condicions de treball i collites que quedaran afectades.
14: Que per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior.
12: Amb encara la per endavant, la primera meitat de l'estiu meteorològic ha estat la més càlida a Catalunya des que hi ha registres significatius a tot el país, a mitjans del segle XX.
1: I un any després de la mort d'una treballadora de la neteja a Barcelona en plena onada de calor, el sindicat CGT ha alertat aquest dijous que els empleats municipals que treballen al carrer estan desprotegits i acusen l'Ajuntament d'anar tard i aplicar mesures completament insuficients.
4: Ramon Semblas és delegat de Prevenció de Riscos Laborals.
15: Que creiem que estem fent tard. Arribem tard. L'Ajuntament de Barcelona no està aplicant unes mesures que s'estan quedant endarrerides i algunes mesures directament no estan passant ni tan sols al paper i altres estan quedant a mitges. Llavors creiem que tot això està suposant un perill greu i imminent per lo que són les nostres companyes i companys que realitzen les seves funcions, el seu servei a la via pública.
4: El sindicat reclama transparència al consistori barceloní sobre els casos que asseguren que estan havent-hi de cops de calor.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Més coses us ho destacàvem en titulars. A la ciutat de Barcelona, desenes de persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume en rebuig pel feminicidi d'aquest dimarts al districte de Sant Martí, d'una dona de 34 anys a mans de la seva exparella. Marc Dalmau, bon dia.
16: Bon dia. Al capdavant de la concentració a les portes de l'Ajuntament barceloní hi havia l'alcalde Jaume Collboni, diversos regidors i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, que ha lamentat el feminicidi i ha fet autocrítica.
5: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista amb la que, per la que lluitem per erradicar des de les institucions.
16: S'investiga si els fills que tenien en comú la parella, que es trobava en procés de separació, haurien estat testimonis. A Catalunya, des del 2012, hi ha hagut 163 feminicidis.
1: I encara en la crònica de successos, un home mort aquest dimecres a la nit per ferides d'arma blanca al carrer Manuel Fernández de Sant Adrià de Besòs.
4: La Guàrdia Urbana ha avisat els Mossos cap a 8:45 que hi havia una persona ferida. Diverses patrulles s'hi han desplaçat i han comprovat que l'home tenia lesions provocades per arma blanca.
1: 3:45 de la tarda. El sector de la construcció celebra que torna a créixer l'edificació, però adverteix que no cobrirà la demanda que hi ha. De fet, alerten que Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures. Els contractistes alerten a més que les xifres d'execució pressupostària continuen en nivells alarmants. Marc Pijuan, bon dia.
17: Bon dia, Jordi. La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en una obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%. Això sí, alerten que les xifres d'execució pressupostària continuen sent alarmants. L'any 2025, el govern espanyol només va executar el 57% del previst, mentre la mitjana estatal va ser del 107%. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya.
18: És un informe amb un optimisme contingut, un optimisme fràgil. Sí que és veritat que el 2025 la construcció torna a créixer, però a Catalunya veiem que encara no es construeix tot el que es necessita. És a dir, que no hi ha prou amb anunciar inversions, sinó que cal licitar-les, adjudicar-les i executar-les.
17: Per tot plegat, el sector reclama més inversions reals i que s'agilitzin els tràmits per construir.
1: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ho hem sabut aquest matí, ha avalat el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona, on malvivien desenes d'immigrants i que va tenir lloc el desembre de 2025.
4: La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ ha desestimat un recurs presentat per 11 dels ocupants contra la resolució que va avalar el desallotjament.
1: Dos minuts per 3:45, el Servei Català de Trànsit ha presentat una prova pilot d'un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions a la xarxa viària catalana. L'objectiu és fer un pas endavant per poder-la incorporar en feines de prevenció per als accidents de trànsit. BOTB, Marc Mossegui.
19: El telèfon mòbil està present en un de cada quatre accidents de trànsit. Aquesta és una de les dades que ha portat el Servei Català de Trànsit a formar part d'una prova pilot amb un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions de mòbil i cinturó a la xarxa viària. Una prova que a Catalunya s'ha desenvolupat en paral·lel en dos trams diferents, un a l'autovia A2 i un a l'autopista AP7. D'aquest estudi ja s'han pogut extreure algunes conclusions. Escoltem Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.

0: pues, aniria sent capaç de detectar més vehicles i més incomplidors.
1: Per ara, aquesta prova pilot ha servit per analitzar quina és la situació a les vies catalanes i, de moment, no s'ha utilitzat per multar a cap usuari.
2: Passa que la P7 registra aquest dijous retencions molt importants que han arribat a superar els 19 quilòmetres en els dos sentits.
3: D'una banda, l'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i, de l'altra, en sentit Tarragona, hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
2: I la campanya d'inspeccions de la pesca marítima en Ciutat de la Costa Brava recreativa realitzada en els últims 4 anys han reduït per sota del 10% l'activitat sense llicència a Catalunya.
3: Aquest és el resultat d'una acció conjunta liderada per la Generalitat amb els Mossos i els agents rurals.
2: En Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
4: La campanya de control es va iniciar el 2022 i s'ha allargat durant 4 anys. Els operatius s'han programat en diferents mesos, en períodes de 15 dies, per tal de cobrir totes les estacions de l'any. Els resultats mostren que el nombre de pescadors recreatius sense llicència se situa entre el 4 i el 10% en funció de la modalitat pesquera. Òscar Macarella, intendent i cap de la Divisió de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra, valora així els resultats.
5: Catalunya presenta un alt grau de compliment en l'àmbit de la pesca recreativa. Això significa que la majoria de persones que realitzen l'activitat ho fan de manera responsable amb la llicència corresponent i d'acord amb la normativa vigent.
4: En total s'han inspeccionat 2.200 persones, un 20% amb llicències expedides fora de Catalunya. La pesca marítima recreativa la practiquen unes 53.000 persones a tot el territori català, amb unes 600.000 sortides anuals i un volum de negoci d'uns 65 milions d'euros.
2: En punt 3:45 de la tarda, Cabrera d'Anoia ha inaugurat aquest matí la connexió a la xarxa d'abastament d'aigua Ter Llobregat, una infraestructura que posa fi a anys de problemes de subministrament derivats de la sequera i les fuites. Canal Taronja, Anoia, Joan Gual.
6: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat Cabrera d'Anoia per inaugurar oficialment la nova connexió a la xarxa de l'ens d'abastament d'aigua Ter Llobregat. La infraestructura permetrà subministrar fins a 90.000 metres cúbics d'aigua anuals i posa punt i final a una situació que el municipi arrossegava des de feia anys. Durant la sequera, els veïns de Cabrera d'Anoia van arribar a estar 5 dies sense aigua i durant mesos només van disposar de 5 hores diàries de servei, una situació que es va convertir en un dels casos més greus de restricció al país. La nova connexió ha de garantir ara un subministrament estable i segur.
7: Suposava una cosa tan fonamental com obrir l'aixeta que no sortís aigua. Aquest és... Van estar 5 dies absolutament sense aigua. Llavors van estar molts mesos amb 5 hores només amb aquest servei a través de cubes. Per tant, va ser un patiment molt gran el que va viure Cabrera. Ja dic, fins al punt que tant en la discussió, no, en el debat parlamentari com en el de l'opinió pública, Cabrera d'Anoia doncs, estava absolutament vinculat a la cara negativa, no, d'aquesta sequera i d'allò que no ens havia de tornar a passar mai més.
6: La consellera ha destacat que aquesta situació evita que es tornin a repetir episodis com els viscuts durant la sequera. També ha remarcat que la infraestructura, que ha tingut un cost de 2,2 milions d'euros, ofereix una solució de futur per assegurar l'abastament d'aigua al municipi.
2: I la part privada d'Aigües de Tortosa ha presentat una reclamació judicial de més de 700.000 euros contra l'Ajuntament, que controla el 51% de l'empresa mixta Ràdio Tortosa, David Benito.
8: L'alcaldessa Marc Lleixà ha qualificat la situació de molt greu i ha responsabilitzat del conflicte el contracte signat l'any 2010 pels anteriors governs de Convergència i Unió, ara Junts per Tortosa. Segons el govern municipal, aquell acord incloïa unes previsions de consum i d'ingressos que no s'han complert i plantejava una pujada acumulada de tarifes superior al 80% al final de la concessió prevista per al 2035.
9: La demanda contra l'Ajuntament no és una acció judicial impulsada ara, al juliol del 2026, sinó que té el seu origen en un contracte signat i decidit al 2010 per Bel i Roger, que van malvendre l'empresa d'aigües i ara és quan estem pagant les conseqüències.
8: El govern municipal ha anunciat que defensarà els interessos de l'Ajuntament davant els tribunals i que continuarà impulsant les inversions necessàries per modernitzar la xarxa. Paral·lelament, la taula de l'aigua començarà a debatre quin model de gestió ha de tindre el servei quan finalitzi l'actual concessió.
2: 12 minuts i arribem a les 3 i acord històric de les 5 principals colles castelleres. Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca que han decidit promoure una candidatura conjunta per la propera junta del Comitè de Colles Castelleres. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
10: Els castellers de Vilafranca, la Vella dels Xiquets de Valls, les Joves dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa i la Colla Jove Xiquets de Tarragona han anunciat que promouran una candidatura unitària per la propera junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. En un comunicat conjunt explica que ho han decidit després de diverses reunions de treball que s'han fet en un clima de...

0: diàleg i consens i amb la voluntat compartida d'impulsar un nou projecte. El president de la Jove de Tarragona, Edu Álvarez, ha explicat a Tarragona Ràdio que hi ha ganes de construir aquest nou projecte.
1: Que totes estem obertes al diàleg, que hi havia ganes de poder construir un projecte, i això és el que volem fer. Seure, debatre, definir quin és el projecte d'aquesta candidatura per la coordinadora de colles castelleres de Catalunya.
0: Diuen que estaran obertes a sumar-hi totes aquelles colles que s'hi vulguin afegir.
2: I ara sí, moment per la cultura. I per començar pel Festival Grec de Barcelona, que tanca aquest divendres la seva 50a edició amb 142.000 espectadors. L'ocupació mitjana a la muntanya de Montjuïc ha estat del 96%. Pel que fa als espectacles que s'han fet al conjunt de la ciutat, l'ocupació ha estat del 71%. Arnau Vidal.
3: El Grec ha viscut una molt bona edició. Fins a 142.000 persones hi han assistit, unes 14.000 més que l'any anterior. D'entre aquestes, unes 7.000 s'han estrenat al Grec per primera vegada. Segons ha explicat el regidor de Cultura, Xavier Mercè, això evidencia que el festival gaudeix de relleu generacional. Amb un pressupost de 4 milions d'euros, el Grec ha comptat amb 96 espectacles en 58 espais d'arreu de la capital catalana. Un 58% d'aquests han estat en català, un 28% en castellà i un 9% en altres llengües. La directora del festival, Letícia Martín, ha celebrat la consolidació del festival en una edició tan especial com el seu 50è aniversari.
4: Tanquem i tot i que estem realment agotats, tenim moltes ganes de començar a pensar en el següent per tots.
3: Aquesta edició ha comptat amb grans noms com Calixto Vieito, Angélica Liddell, Anne Teresa de Kersmaker, Florentina Holzinger, Gerai Cortés, Maria Arnal o Roger Mas. De cara a l'any vinent, el festival vol millorar la qualitat de la prestació del servei i vol prendre mesures per fer front a la calor.
2: I aquest dijous s'ha presentat la tercera edició del Festival Arnús, dirigit per l'artista cambrilenc David Callau. Vol posar èmfasi en totes les disciplines artístiques i vincular-les en el temps. Ràdio Cambrils, Marc Amayol.
5: Cambrils tornarà a unir diferents disciplines de la cultura en el Festival Arnús 3, que se celebrarà el 9 d'agost a partir de les 8 del vespre al Club Nàutic del municipi. Música, dansa, pintura, desfilada de modes i joies, tot en directe i sota la direcció de l'artista cambrilenc amb renom internacional David Callau, i enguany sota el lema Mitologia Inventada. David Callau vol donar protagonisme al passat marítim de Cambrils.
6: A la gent que han fet coses per Cambrils i s'han vinculat a tot el que és el passat per tindre aquest present que tenim ara en aquest moment, no? Des d'anar a la mar, els pescadors, des de remandar.
5: El festival, que es vol convertir en un clàssic a l'estiu, també es vincularà en el present artístic de Cambrils. I un any més, a tots els beneficis que s'obtinguin es destinaran a l'associació Swim for Ella, que lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica.
7: En el siglo XVIII, en París hizo furor el barón de Vide, famosísimo inventor, el barón de Especula.
2: 8 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda, i el ple de l'Ajuntament de Canet de Mar proposarà aquest vespre concedir la medalla d'or del municipi a la Trinca i també a l'artista Joan Pere Viladecans. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
8: La Trinca, formada per Josep Maria Mainat, Toni Cruz i Miquel Àngel Pasqual, és un dels grups més emblemàtics de la música i l'humor en català, amb una trajectòria que ha marcat diverses generacions. Per la seva banda, Joan Pere Viladecans és un dels artistes plàstics catalans més reconeguts internacionalment, amb una obra exposada en museus i galeries d'arreu. Segons ha explicat l'alcalde accidental, Lluís Llobet, la proposta arriba després de la reunió de la Comissió de Seguiment del Reglament d'Honors i Distincions.
9: Malgrat que el Toni Cruz ja ens ha deixat, crec que cal aquest reconeixement a aquest grup musical. És una referència d'obligat compliment que teníem, o una deferència cap a ells que els hi devíem, així com en Joan Pere Viladecans, que fa més de 20 anys que té el taller a Canet.
8: L'Ajuntament encara no ha fixat la data de l'acte de lliurament de les medalles. Les últimes es van concedir l'any 2023 al grup Comedians i a l'exalcalde Josep Rovira i Fors.
2: Doncs amb la música de la Trinca arribem als esports. 7 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Rafinha ja s'entrena amb els seus companys.
10: Bon dia, Jordi. El jugador brasiler ha fet la primera sessió després de la seva arribada a l'estada, que està fent el primer equip masculí a St. George Park. La plantilla continua amb les dobles sessions, tot esperant l'amistós, que jugarà demà contra el Birmingham City. Qui sí ha jugat el seu quart amistós de pretemporada és l'Espanyol, que ahir va empatar 2 davant el Burnley. Jofre avançava els blanquiblaus a l'inici del partit i Quique García l'empatava A les acaballes, el davanter de Conca valorava l'empat.
11: Trato de ayudar al equipo, trato de ayudar en lo que se me pide, en lo que pide el míster, en ir cogiendo confianza y ir cogiendo fútbol, y en eso estamos. La verdad es que me hace mucha ilusión, tengo mucha emoción. Seguro, han pasado ya muchos años, pero tengo todavía allí amigos y, bueno, tengo muchas ganas de ir. Va a ser especial y les quiero mandar un saludo a los fans, ¿no?, del Bodo, que me están escribiendo y me muestran todo su cariño.
10: Els perigos continuaran amb la seva estada a Anglaterra, on dissabte jugaran un segon partit contra el Middlesbrough. També van jugar els dos equips catalans de segona un partit amistós. El Girona va empatar contra el Castelló 3-3 amb dianes de Brian Hill i doblet de Bannat. Mentrestant, el Sabadell va guanyar el Manresa per la mínima 2-1 en un partit disputat. A Sant Oleguer, Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
12: Tot i l'ajustat marcador, els arlequinats van ser molt superiors i van disposar de nombroses ocasions, incloent-hi 4 pals. La mala notícia, la lesió d'Alan Ribeiro en una mala trepitjada. El tècnic Ferran Costa confia que no sigui res greu.
13: Se li han de fer proves. En principi sembla que no serà tot el greu que ens hem endut el susto, que està molt important. Confiem que les proves surtin bé. Ha pogut sortir caminant, que ja és molt. I, bueno, tampoc em vull avançar. Confiem que les proves surtin bé.
12: Ahir va debutar Pipa amb l'equip, mentre que Xavi Moreno, que va presenciar el partit, encara no va entrar en convocatòria. El de Torrelles de Llobregat és l'últim fitxatge anunciat pel club i ha signat fins al juny del 2029. Avui, d'altra banda, han estat presentats oficialment a la nova Creu Alta altres cares noves, com són Òscar Sanz i Yanis Rakhmani.
10: Tornant al partit, el tècnic dels manresans, Sergi Trullas, valorava el primer amistós de pretemporada del seu equip.
14: Volia que ens, potser no tan aviat, no?, a pretemporada, però sí que m'agrada que un equip es posi al límit, no?, com és el Sabadell, un gran equip. Avui l'equip ha tingut que estar al 100%, perquè si no era impossible competir contra jugadors de tant nivell. Estic molt content, sempre s'hi dic als meus jugadors que el llistó l'hem de tenir molt, molt alt, i l'ambició és aquesta, no?, sempre tocant de peus a terra, però amb molt bones sensacions, amb molt content, a continuar treballant i ajustar moltes coses que avui no han sortit gaire bé, però d'altres que les tenim que potenciar, que han sortit molt bé.
10: I l'entrenadora Sara Monforte valorava la derrota del seu equip, l'Espanyol, en el torneig Fuerteventura davant el Tenerife.
15: I per ser el primer partit, jo crec que el ritme ha sigut molt alt, molt disputat, contra un dels millors equips de la nostra categoria, per mi dels equips més correosos, i jo crec que l'equip ha estat molt bé sense pilota, molt agressiu, i amb pilota amb moltes coses que millorar, però l'equip m'ha agradat molt i crec que ha estat un partit molt complet. Molt bé, la veritat que s'estan agafant molt ràpid, són jugadors molt intel·ligents, igual que les que estaven aquí, i per mi la feina i per nosaltres està sent molt, molt senzilla, no?
10: I aquesta tarda, Jordi, pendent del partit de l'Europa, l'amistós a l'estadi de l'Andorra, anant a la festa major de l'Andorra a la Vella. El partit comença a les 7 de la tarda.
2: Gràcies, Jordi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts. Arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà. Serà divendres. Fins aleshores. Molt bona tarda.
16: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. Un total de 108 municipis de 18 comarques catalanes, més del doble que ahir, es troben aquest dijous en el nivell màxim del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. També hi ha 274 municipis en nivell 3 per un índex molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals arreu de Catalunya. Són el Montmell, Marmellà, Montsant, Prades, Ribera Salada, Montsec d'Arès, Montsec de Rúbies i Baronia de Rialb. Des de Protecció Civil alerten que el risc d'incendi s'agreujarà els pròxims dies i els bombers demanen extremar la prudència. Juanjo Salvador, cap de bombers de la Ametlla de Mar, recorda les recomanacions més bàsiques.
2: Qualsevol tasca, qualsevol manteniment, qualsevol feina de jardineria que es faci, doncs no fer servir foc mai. I a partir d'aquí, doncs, ser molt, molt prudents i davant de qualsevol avís d'incendi, doncs, mantenir sempre la calma, no sortir, no fugir si no tenim l'ordre d'evacuació de la nostra organització i sempre, doncs, estar molt pendents de les informacions a través de serveis municipals, emissores, ràdios i xarxes, de les instruccions de les autoritats.
1: El cap de bombers recorda que actualment el risc comença a disminuir a mitjans d'agost, però enguany tot apunta que el període màxim perill s'allargarà més del que és habitual. I els Mossos han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de l'incendi forestal de Carme, que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. El jutjat d'Igualada ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per un delicte d'incendi forestal agreujat. Els agents rurals van poder determinar que l'origen del foc estava al voral de la carretera DV-2131, on també vam localitzar restes mig cremades de fragments de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb dos focs més. La plaça 4 de la secció d'instrucció de Santa Coloma de Farners ha decretat presó provisional sense fiança per un detingut per agredir sexualment a un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm. Segons recull la interlocutòria, l'agressió va tenir lloc la matinada del 25 de juliol quan l'investigat, que era amic de la família de la víctima i vivia al mateix domicili que el seu oncle, va atacar el menor mentre dormia en una habitació. El jutjat subratlla que, tot i que l'arrestat ha negat els fets en seu judicial, hi ha suficients indicis per considerar-lo indiciàriament responsable del delicte i acordar el seu ingrés a presó. L'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i el govern espanyol han condemnat aquest dijous el crim masclista ocorregut dimarts a Sant Martí i que va acabar amb la vida d'una dona de 34 anys a mans de la seva parella. Els representants polítics han fet un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume com a rebuig al feminicidi, que va tenir lloc al pis on vivia la parella al carrer Andrade. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
3: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
6: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
3: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a les notícies de Ràdio El Vendrell, a les notícies del 107.1 de la freqüència modulada. Avui és dijous, dia 30 del mes de juliol de 2026, i a partir d'aquests instants repassem l'actualitat informativa de la nostra vila i també de la resta de la comarca amb la redacció al complet del Vendrell Comunicació. Marga Márquez de les Vies de So, crònica esportiva, en aquest cas ens arriba des de la pròpia redacció. La meteorològica és de Mar Rodero, i davant dels micròfons hi serà qui us parla, i amb molt de gust, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio, que com és habitual s'inicia fent repàs en síntesi als fets més destacats. És el repàs al sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: Avui el nostre informatiu s'ha de fer ressò de la crònica de l'incendi de Mas Llorenç, perquè aquest ha deixat un balanç d'11 hectàrees i mitja de superfície forestal cremades i un bon ensurt de prop de 500 veïns i veïnes de diversos nuclis de població propers. D'aquest fet en parlarem avui, però també dels veïns de la urbanització El Papagai, que està repartida entre Sant Jaume i la Bisbal. Denuncien l'estat d'abandonament dels hidrants del nucli. Temps també per parlar de la nova onada de calor que tot just acaba de començar. Temps també per parlar dels tres nous municipis del Baix Penedès que s'han incorporat a les zones de mercat d'habitatge tensionat. Tindrem temps en aquest informatiu de parlar també de la xarxa vendrellenca, que demana que la Comissió de Nomenclàtora del Vendrell canviï el nom de l'estació de Sant Vicenç per Sant Vicenç de Calders com a Ruga, de la Festa Major de Sant Vicenç, precisament en parlarem avui també, així com també de l'orquestra Voces i el seu concert solidari. Tot plegat combinat amb d'altres notes breus de l'actualitat i també, com no, de l'actualitat meteorològica. La nostra comarca, el Baix Penedès, no ha estat aliena als incendis forestals les darreres hores i avui n'hem de parlar d'un que va tenir lloc ahir a Mas Llorenç i que ha deixat un balanç de 11 hectàrees i mitja de superfície forestal cremades i un bon ensurt a prop de 500 veïns i veïnes de diversos nuclis de població propers. El foc, declarat cap a les 12 del migdia de dimecres, es va donar per estabilitzat a les 5 de la tarda i controlat ja a la mitjanit. Ahir vam parlar amb l'alcalde del municipi, Joan Obrador, per saber com s'havia viscut la jornada.
3: Els bombers de la Generalitat van donar per controlat l'incendi de Mas Llorenç a la mitjanit després de 12 hores intenses de treballs d'extinció. Al llarg de la matinada s'ha continuat treballant sobre el terreny. El foc ha deixat un balanç d'11 hectàrees i mitja cremades, segons les dades provisionals dels agents rurals. Durant tota la jornada, els bombers van desplegar un ampli dispositiu per controlar les flames i en els moments de màxima intensitat hi van arribar a treballar 53 dotacions, 7 de les quals aèries. L'incendi va obligar a confinar els nuclis de Mas Llorenç i Mas Arboners, així com les urbanitzacions de la Font del Talló, la Pineda de Santa Cristina, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. La mesura va afectar prop de 500 persones i es va comunicar mitjançant el sistema d'alertes És Alert als telèfons mòbils.
4: Un regidor que és del meu govern, és de l'ADF, estava ell allí, hi hem anat parlant i llavors tenia contacte amb els bombers i ell m'anava explicant i per això m'han entrat molt ràpid. És un poble petit, un municipi petit, la gent pues, sap qui ets, et localitza, vol saber, vol preguntar, no parava de rebre trucades, a més veia que ells també estaven preocupats perquè el fum es veia de molt a prop, ni encara que a la millor no era dintre del terme de Mas Llorenç, sí que semblava que fos al costat, i tenim una urbanització també al costat, i evidentment, pues, molt preocupat. Es veia nerviosos i es veia neguitosos, a més, amb tot el que està passant, doncs, ja veus, la gent, pues, i veuen que desallotjaments i totes aquestes coses, pues, la gent estava preocupada.
3: L'avanç de les flames cap a una zona de vinyes llaurades va contribuir a frenar-ne la propagació i va facilitar les tasques d'extinció.
4: El territori està molt sec, només per tirar-hi un misto, i a més, no es cuida. I després, que els treballs que es havien de fer ara, que es fan ara, s'havien de fer a l'hivern. Són uns treballs que per tot el que és el sotabosc i, a més, amb tot el que és que han marxat molts agricultors i no hi ha ramaders i tot això, doncs, esclar, la mica de pluja que va fer l'hivern va fer créixer molt el sotabosc, ara en aquestes calors s'ha assecat i això és molt perillós.
3: Per facilitar la feina dels equips d'emergència també es van tallar temporalment algunes carreteres secundàries de la zona. Quan el foc es va donar per estabilitzat a la tarda, Protecció Civil va aixecar les restriccions i la població va poder recuperar la normalitat.
1: L'Associació de Veïns de la Urbanització El Papagai, repartida entre Sant Jaume dels Domenys i la Bisbal del Penedès, denuncia l'estat d'abandonament dels hidrants del nucli. La preocupació creix en un context de risc extrem d'incendis, ja que l'urbanització està ubicada en una zona boscosa.
2: L'Associació de Veïns de la Urbanització El Papagai de Sant Jaume dels Domenys i de la Bisbal denuncia l'estat d'abandonament dels hidrants d'aquest nucli. L'entitat explica que estan abandonats i que no s'hi fa un manteniment correcte des de fa 10 anys i posa de manifest que hi ha fuites d'aigua constants, manca de pressió d'aigua i elements en males condicions. Tot plegat en un moment de màxima preocupació per l'alt risc d'incendis que està patint la zona de muntanya de l'interior de la comarca i tenint en compte que el Papagai és en una zona boscosa. El primer que demana l'entitat és que els bombers de la Generalitat elaborin una auditoria tècnica de l'estat dels hidrants, que s'estudiï la seva operativitat real i que, en conseqüència, actuïn els ajuntaments de Sant Jaume i de la Bisbal.
1: Tot l'informatiu, si s'hi fixen, ronda al voltant del mateix. El perill dels incendis forestals, els veïns preocupats per la manca d'hidrants i que aquests funcionin, i de la nova onada de calor, que tot just acaba de començar, que també tindrà la seva repercussió pel que fa referència al risc d'incendi. La baixa humitat i la sequedat dels boscos incrementen el perill del foc, tal com determina el Pla Alfa dels Agents Rurals, que situa el Montmell, Sant Jaume i la Bisbal en el nivell màxim d'alerta. Durant els propers dies, els termòmetres podrien superar fàcilment els 40 graus de temperatura.
5: Aquest dimecres ha arribat una nova onada de calor amb afectacions en el risc d'incendi al Baix Penedès. Un calor sufocant que ahir ja es va poder viure a municipis com la Bisbal o el Montmell, que van arribar a registrar temperatures màximes per sobre dels 33 graus, amb la darrera fregant els 35. Aquest augment de temperatures també s'ha reflectit en el Pla Alfa de Perill d'Incendi dels Agents Rurals d'aquest dijous. La baixa humitat i la sequedat dels boscos ha augmentat el perill de foc a tota la comarca, amb especial atenció a zones interiors com el Montmell, la Bisbal i Sant Jaume dels Domenys, que es troben en perill extrem. La resta de municipis, tot i que en menor mesura, també es troben en el nivell 2, que determina un alt risc d'incendi. Com a mesura de precaució davant el nivell màxim d'alerta, s'ha restringit l'accés al parc natural del Montmell Marmellà, que continuarà tancat. Segons les prediccions, les temperatures continuaran pujant fins al cap de setmana, amb la possibilitat de que aquest episodi de calor s'allargui almenys fins al proper dimecres 5 d'agost.
1: I encara en clau de comarca hem de parlar dels tres nous municipis del Baix Penedès que s'incorporen a les zones de mercat d'habitatge tensionat. Es tracta de Bellvei, el Montmell i Masllorenç, que s'afegeixen als altres 8 ja existents a la comarca. Només en resten fora Banyeres, Bonastre i Llorenç.
6: Des d'ara, Bellvei, Masllorenç i el Montmell podran limitar el preu dels lloguers als seus municipis. Es tracta de la principal mesura que se'n deriva de la seva declaració com a zona de mercat tensionat, aprovada per la Generalitat al darrer Consell de Govern. Se sumen així Albinyana, l'Arbós, la Bisbal, Calafell, Cunit, Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva i el Vendrell, que s'han anat incorporant per tongades des de febrer del 2024. La mesura permet posar un topall al lloguer d'habitatges, que no podrà superar el preu del darrer contracte vigent en els últims 5 anys després de l'actualització anual. Si es tracta d'immobles d'un gran tenidor, persona física o jurídica, amb més de 10 propietats urbanes d'ús residencial, la quota a pagar tampoc podrà ser superior a l'índex de referència del preu del lloguer. Tot plegat amb l'objectiu que el cost de l'habitatge no excedeixi al 30% dels ingressos de la persona o família habitant, incloent les despeses i subministraments bàsics. Després del darrer acord de l'executiu Illa, actualment a Roda Catalunya, ja hi ha 302 municipis declarats com a zona de mercat residencial tens, sumant 31 localitats noves. Per contra, ara hi ha menys persones afectades, atès que s'han exclòs 22 amb una elevada demografia, com Lleida, Granollers i Mollet del Vallès. Al Baix Penedès, les úniques que en resten fora són Banyeres del Penedès, Bonastre i Llorenç del Penedès.
1: Sí. Ciutadans i representants institucionals s'han concentrat aquest migdia a la porta de l'Ajuntament del Vendrell i ho han fet en senyal de repulsa pel feminicidi comès aquest dimarts a Barcelona. Es tracta d'una dona de 34 anys assassinada per la seva parella al districte de Sant Martí. L'home, que havia denunciat prèviament la víctima per maltractament, hauria comès el crim en presència dels seus dos fills menors. Malgrat fugir amb cotxe, ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra i amb aquesta ja són tres les dones assassinades a Catalunya per les seves parelles o exparelles durant aquest 2026. I la Guàrdia Civil ha desplegat aquest dimecres un ampli operatiu contra una organització criminal presumptament dedicada al tràfic d'estupefaents a diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès. Els agents han fet entrades i escorcolls autoritzats judicialment a Calafell, Vilafranca del Penedès, Cubelles, Reus, Riudoms, el Catllà i Vilaseca. De moment no han transcendit gaires més detalls, atès que la causa està declarada secreta per decisió judicial i no s'han fet públics ni el nombre de detinguts ni el tipus de material intervingut. Des del cos, però, s'ha indicat que ampliarà la informació quan l'estat de les diligències així ho permeti. La Festa Major de Sant Vicenç de Calders comença aquest divendres amb el pregó. L'acte central de la celebració serà la presentació del llibre sobre els vitralls i les pintures de l'església parroquial, que tindrà lloc aquest dissabte. La resta de programació manté els actes tradicionals aquest cap de setmana fins al proper diumenge 9 d'agost.
2: La Festa Major de Sant Vicenç de Calders comença aquest divendres amb el pregó, que es farà a 2:15 de la nit a la plaça de l'església i anirà a càrrec de Herman Stirling Rigau. Seguidament, repic de campanes i a la plaça Major, festa tropical fins la matinada. Aquest dissabte, els grallers tocats de canya protagonitzaran les matinades. L'ofici de Festa Major començarà a les 11 del matí amb el toc d'ofertori de Josep Mercader, més conegut com Astor, interpretat per Adrià Grandia. A la mateixa església es farà el repartiment del pa beneit i, en acabar, tindrà lloc la presentació del llibre Llum i color, pintures i vitralls de l'església de Sant Vicenç de Calders. L'acte comptarà amb la participació del rector, Josep Maria Calderó, de la regidora de Cultura del Vendrell, Sílvia Vaquero, de Josep Maria Bernades, de Montserrat Barenys, de Joan Descals i de familiars d'Antoni Bassó i Lluís Díaz. Es tracta d'una obra col·lectiva que ha estat coordinada per Josep Burrut. Seguidament, cercavila de balls populars amb els picadits de Santa Oliva, el ball de bastons del Vendrell, gegants i capgrossos de Sant Vicenç i diablons de Sant Vicenç. Al matí es tancarà amb un vermut a la plaça Major. A 6:45 de la tarda tindrà lloc el concurs de cuina amb un ingredient estrella, l'all. La jornada es tancarà amb el sopar de germanó i el ball de Festa Major. El diumenge s'encetarà amb les matinades, aquest cop amb les gralles del Baix Penedès. Entre les 10 del matí i la 1 del migdia, concurs de pintura infantil, que enguany arriba a la seva 47a edició. Per la tarda, a 6:45, festa infantil i seguidament coca amb xocolata i lliurament dels premis del concurs de pintura. La programació festiva de Sant Vicenç continuarà la setmana vinent fins al diumenge 9 d'agost.
1: No marxem de Sant Vicenç perquè la xarxa vendrellenca demana que la comissió de nomenclàtor del Vendrell canviï el nom de l'estació de Sant Vicenç de Calders. L'entitat proposa que passi a denominar-se estació de Sant Vicenç de Calders com a Ruga.
2: La vendrellenca demana que la comissió del nomenclàtor del Vendrell modifiqui el nom de l'estació de Sant Vicenç de Calders i que aquesta passi a denominar-se estació de Sant Vicenç de Calders com a Ruga. Al febrer de l'any 2003 es va acordar demanar a Renfe i Adif aquest canvi de nom en compliment d'un acord del ple municipal. L'entitat considera que el canvi de nom de l'estació no ha de dependre de si aquest consta o no al catàleg del patrimoni local, atès que la proposta no elimina la denominació històrica de Sant Vicenç de Calders i es limita a incorporar el topònim de Coma-ruga. Per aconseguir el canvi de nom, la xarxa vendrellenca ha fet arribar a la Comissió del Nomenclàtor del Vendrell un informe argumentant els motius de la proposta, el principal, la funcionalitat de la nova denominació.
1: El Museu Pau Casals tornarà a ser l'escenari d'un concert solidari de l'Orquestra Simfònica Voces. La cita serà demà divendres, 31 de juliol, a les 8 del vespre als jardins del museu, dins de la programació d'estiu.
3: L'objectiu del concert és donar suport al projecte Voces, una entitat que treballa per a la integració social d'infants i adolescents a través de la música. Des de la seva creació, l'any 2004, el projecte ha ajudat centenars de joves en situació de vulnerabilitat mitjançant la pràctica coral i orquestral. Actualment, més de 700 nens i nenes en formen part i recentment l'entitat ha rebut la Creu de Sant Jordi en reconeixement a la seva tasca. Durant el concert, l'orquestra interpretarà obres de Johann Strauss, Manuel de Falla, Arturo Márquez, Pau Casals i altres compositors. La recaptació del concert es destinarà íntegrament al projecte Voces per continuar impulsant la seva tasca social. En acabar l'actuació, els assistents podran gaudir al mateix jardí del Museu Pau Casals d'una copa de cava gentilesa del celler Janer Ventura, col·laborador de la iniciativa.
1: I ja que som a Baix Amar, passem ara per l'ermita de Sant Salvador, perquè l'escriptor relat al Vendrell Àngel Burgues i l'il·lustrador Ignasi Blanc presenten aquest divendres a l'ermita de Sant Salvador a partir de les 7 del vespre el seu darrer llibre, L'amor de l'Eli. Es tracta d'una novel·la ambientada precisament al nucli de Sant Salvador, on hi viuen els seus autors, on es parla de la relació sentimental entre l'Arnau i l'Eli, un amor d'estiu viscut de manera molt diferent per cadascun dels seus protagonistes. Per l'Arnau, una trobada autèntica, sincera i apassionada. Per l'Eli, una via d'escapament per oblidar una relació tòxica. La presentació s'emmarca en les festes d'estiu de Sant Salvador. I als esports d'avui recollim la crònica de dos esdeveniments emmarcats en la Festa Major que han deixat enrere. Al matí de Sant Anna es va celebrar el tradicional torneig de tenis taula, que arribava a la 30a edició, una competició molt popular al Vendrell que ha tornat a estar un èxit exhaurint totes les places disponibles un any més.
5: El Vendrell es va llevar el diumenge 26, dia de Sant Anna, amb les matinades dels grallers del municipi, del Vall de Diables i el torneig de tenis taula de Festa Major Memorial Josep Ramon Costes. Enguany, el pavelló municipal ha estat l'escenari d'un campionat ben matiner, que s'ha celebrat a les 9 del matí. Amb aquesta ja són 30 edicions d'un torneig que ha tornat a exhaurir les 96 places d'inscripció disponibles. Un èxit rotund de participació que ha deixat molt bones sensacions per part dels organitzadors.
7: Estem molt satisfets perquè hem tingut molt bona participació de clubs de Catalunya, d'Espanya, inclús tenim participació internacional. I a més hem tingut llista d'espera d'un parell de jugadors per cobrir possibles baixes.
5: La competició ha comptat d'una fase prèvia amb grups de 6 jugadors, on els 3 primers classificats de cada grup passaven a l'Open A i els 3 darrers a l'Open B per disputar la fase d'eliminació directa i optar als premis. Un torneig amb un nivell altíssim de tenis taula, amb 4 caps de sèrie establerts a partir dels resultats del torneig anterior o categories jugades a la darrera temporada.
7: El guanyador Diogo Piño, jugador de Vic, de Divisió d'Honor, el Racib Balgun, jugador de Badalona, també de Divisió d'Honor, un tercer cap de sèrie, que és el Manel Redondo, del tenis taula tramuntana, i el Cristian Callejón, que és de, també en Divisió d'Honor, del tenis taula Sant Jugat.
5: El trofeu de l'Open B se l'ha emportat Martí Girona, mentre que per a l'Open A el trofeu i premi se l'han dut Diogo Piña per segon any consecutiu. També hi ha hagut premis per segons i tercers classificats, tot i que, sens dubte, els veritables guanyadors han tornat a estar un any més els assistents que han pogut gaudir d'aquest gran espectacle de tenis taula al municipi.
8: temps amb Marc Rodero.
1: I parlem del temps i d'aquesta, ja no sé, per tot el compte, nova onada de calor. Marc Rodero, bona tarda.
9: Molt bona tarda, Víctor, bona tarda a tothom.
1: Això no té aturador, no?
9: No té aturador. Creu-me que és la tercera, diria que és la tercera, em sembla. A mi em passa una miqueta com tu. De fet, és com que fa tantíssima calor, doncs ja, com aquell que diu, perdem una miqueta la perspectiva.
1: I a més s'empalmen una amb l'altra, no? És a dir, que no ens dona temps de respirar ni una mica.
9: Mira, ens va deixar respirar per festa major, que, escolta, no va estar malament del tot, eh?
1: No.
9: Només que ens davallés la humitat ja ens va permetre, doncs, tindre una miqueta més de confort en aquest sentit. Això sí que és veritat. Hem de seguir parlant d'un temps marcat per l'estabilitat. El sol llueix amb força, ho ha de fer durant bona part del dia i també ho farà durant la jornada de demà. Estem en un panorama anticiclònic i, per tant, tot plegat ajuda a que tinguem aquesta estabilitat. Marinades, això sí, una miqueta reforçades, això també, tot i que és una miqueta calenteta, també val a dir-ho, ajuda una miqueta, doncs, a que la temperatura no es dispari de forma tan destacable. Creixen nuvolades convectives cap al Pirineu i al Prepirineu, però nosaltres ens ho hem de mirar força de lluny. Per demà, la mateixa situació. Repetirem jugada, seguirem parlant d'un temps estable, tranquil, dominat pel sol i amb temperatures, això, entre els 29, 30, 31 a prop de la costa, 31, 34 cap a les àrees interiors, en especial cap a l'àrea del Montmell, la zona tradicionalment més càlida en aquestes situacions. Situació marítima, una miqueta alterada. Parlaríem de marejol generalitzat durant les tardes, Víctor.
1: I tot té visos de continuïtat, és a dir, de no acabar, com per entendre'ns, no?
9: Això mateix, aquesta nova calorada que de moment està sent força suportable, la tindrem doncs ben bé fins dilluns, dimarts de la setmana vinent. Per tant, aquests propers dies marcat per les altes temperatures i de moment visos de canvis pel que fa a la precipitació a casa nostra no apareixen.
1: Doncs res, una crida com sempre a la precaució. Ahir un nou incendi forestal a la comarca, a Mas Llorenç, i per tant crida com sempre a la precaució i a les activitats humanes a prop de les zones boscoses, no?
9: Correcte, eh? I bueno, tenim tancat tots els accessos a la zona del Montmell Marmellà, molt bona decisió, per altra banda. I, per altra banda, també, doncs, evidentment, posar-hi seny en totes aquestes situacions. Caldrà saber què va passar en l'incendi d'ahir de Mas Llorenç, però, vaja, ja ho veiem, que a la mínima, doncs, de seguida es pot generar, en aquest cas, un foc forestal. Va ajudar el tema de la humitat, evidentment, que ahir era notablement alta, i entenem que també altres situacions que els bombers saben molt millor que nosaltres.
1: Marc, gràcies com sempre, que tinguis molt bona tarda.
9: Bona tarda.
1: Sintonia, que denota que posem punt final a aquesta edició de les notícies. Ens trobem en properes ocasions amb més informació local i comarcal. Bona tarda.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Oriol Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits. Element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, què tal? Com esteu, família? Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem ja a partir d'aquí un nou dia de programació i a partir d'aquí un nou dia de Calaixera. Magazín matinal, sempre ben amatents i amb ganes d'acompanyar-vos i d'explicar-vos moltíssimes coses. Sempre, sempre, sempre a través del 107.1 de l'FM. Avui és dijous 30 de juliol, programa número 4016. Gràcies per ser-hi i gràcies per fer-ho possible. No ens cansarem mai d'agrair la vostra participació i la vostra escolta. Doncs bé, ara que ja passem 3 minuts a les 9 i fins a les 12, volem això preparar tota aquesta estona de ràdio, ja la tenim a punt, vaja, per acompanyar-vos i intentar que tot plegat sigui una miquetona més fàcil. A més, si voleu participar i voleu enviar un missatge de WhatsApp, ara que ja estem en directe, al 686-101-101. Ben fàcil, eh? Missatge de WhatsApp al 686-101-101 o també un correu electrònic. En aquest cas, en qualsevol moment del dia, a calaixera@rtv-elvendrell.cat, calaixera@rtv-elvendrell.cat. Pendents de tot el contingut d'avui, per començar anirem cap al temps. Avui, en principi, sí, ja allò que ens expliqui en Marc Rodero. Hem preparat una primera cançó per posar ritme i a partir d'aquí ja anirem cap a la informació i l'actualitat. També repassarem les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i en aquesta jornada d'avui, avui és dijous, aquest dijous d'una setmana una mica estranya després de festa major i també amb tota la intenció habitual, un estiu més, d'anar recordant contingut i allò que hem anat tractant durant tota aquesta temporada. I justament avui el que farem és recordar un programa especial que vam fer des de la Fundació Santa Teresa, si ho recordeu, el passat mes d'abril, on vam parlar del voluntariat, de la importància del voluntariat social, i des d'allà, doncs, això, vam poder parlar a molts testimonis, a moltes persones vehiculades al món del voluntariat català. I va ser un programa molt especial i que justament volem recordar en aquesta jornada d'avui perquè quedi ben clar aquest missatge i la importància del voluntariat. Tot això ens portarà atenció fins a 11:45 aproximadament, és a dir, que ens saltarem el butlletí de les 11, cap problema. I després d'això encara hi haurà temps per fer una mica de repassar del cinema, pel·lícules destacades i també una bona estona per la participació i les trucades. Així que va, seguim i ens endinsem de ple en aquesta nova edició de programa. Això, gràcies per l'atenció, per la confiança i per la paciència. Sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: Calaixera, un programa únic de tot.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: sempre per començar, a banda de la informació, sempre ben presents en la previsió del temps i allò que ens explica en Marc Rodero, que ja ens acompanya telefònicament. Marc, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Explica'ns com ho tenim, això, meteorològicament parlant.
1: Doncs vinga, ens ve uns dies també de calor, entre moderada i intensa, eh? Sí que és cert que han de pujar les temperatures, ha de pujar la humitat, per tant l'ambient s'ha de tornar encara una miqueta més xafogós, però quedarem una miqueta lluny de calorades importants. Per tant, serà suportable, ho anirem gestionant de la millor manera possible, però després d'aquest benestar que vam tindre els dies 26 i 27, ho deixarem una miqueta enrere i ara ens aboquem a una nova pujada en les temperatures. Tot plegat amb cel pràcticament serà algun nuvolet a primeres i a darreres hores del dia, fruit de l'elevada humitat que anirà, serà present, pot formar alguns núvols a la mateixa línia de la costa i algunes nuvolades convectives cap a l'interior que quedaran notablement lluny i, per tant, no ens afectaran de forma directa. A situació marítima, tranquil·la al matí, una miqueta alterada de cara a la tarda, la marinada es reforça i, per tant, tindríem una miqueta de marejol, sobretot a darreres hores del dia.
0: Perfecte. I actualitzem temperatures, Marc, si et sembla?
1: 25 a Cunit, 26 a Comarruga, 24 al Vendrell, 23 a la Bisbal, 24 a l'Observatori del Montmell, Pere.
0: Perfecte. Gràcies, Marc. Fins demà. Que vagi molt bé.
1: Adéu, bon dia.
0: Bon dia.
2: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
0: I per començar i per posar la primera cançó d'avui dijous, Kiko Veneno, Precisamente.
3: El amor es la ciencia que hace posible la existencia.

0: Kiko Veneno, que grande, Kiko Veneno. Precisamente, és la cançó que ens ajuda ja a començar a posar-hi encara més ganes, si cal, en tota aquesta calaixera d'avui, avui dijous, en directe i en proximitat, a través del 107 amb 1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 11 minuts, ara sí, sintonia de notícies. Aquesta passada nit i ara al matí han seguit els controls i remullant tota aquesta zona afectada a l'incendi de Masllorenç, que va afectar ahir a la tarda i dimecres a la tarda i que va de confinar en diferents punts del municipi de Masllorenç a la comarca, després que els bombers de la Generalitat donaven el foc per estabilitzat cap a ja a les 5 de la tarda, tot i així, doncs, aquests confinaments que ja s'aixecaven a partir d'aquella hora. Unes flames que han cremat unes 11,5 hectàrees de superfície, segons dades provisionals dels agents rurals, entre els termes municipals de Bonastre i Montferri, l'Alt Camp, on s'ha originat l'incendi. Durant tota la jornada, els bombers han desplegat un ampli dispositiu per controlar el foc en els moments de màxima intensitat i han arribat a treballar fins a 53 dotacions, 7 de les quals aèries, mentre que en el moment de l'estabilització es mantenien actives 46 dotacions terrestres i 7 mitjans aèris. L'incendi detectat cap allà a les 12:12 del migdia obligava a confinar els nuclis de Masllorenç i Masborners, així com les urbanitzacions de la Font del Talló, la Pineda de Santa Cristina, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. La mesura afectava a prop de 500 persones i es comunicava mitjançant el sistema d'alertes als telèfons mòbils. Els bombers també se centraven els esforços en el flanc esquerre del foc, que ha arribat a generar un focus secundari a un centenar de metres. L'avanç de les flames cap a una zona de vinyes llaurades ha contribuït, però, a frenar-ne la propagació i ha facilitat les tasques d'extinció. Per facilitar la feina dels equips d'emergència, també s'han tallat temporalment les carreteres TV-2041 i la TV-2042 i també la C-51 entre els punts quilomètrics 17 i 20. Amb el foc, ja com dèiem, estabilitzat des de la tarda, Protecció Civil aixecava les restriccions i la població ja podia recuperar certa normalitat. A part d'aquí, altres notícies destacades i altres punts que també volem destacar a nivell d'informació de servei. L'Ajuntament del Vendrell, que impulsa el Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies, el SOAF, que és un servei universal, gratuït, preventiu i de proximitat, destinat a oferir suport integral a les famílies del Vendrell amb l'objectiu de promoure el seu benestar emocional i també relacional. El SOAF neix com un espai d'orientació, acompanyant i donant suport a les famílies, especialment en aspectes relacionats amb l'educació i la criança dels fills i filles, així com en situacions de dificultat relacional i emocional o davant d'altres necessitats específiques que poden aparèixer al llarg de les diferents etapes de la vida familiar. Aquest servei, que treballa des d'una perspectiva sistemàtica, això en situacions familiars de proximitat i reforçant les capacitats i les fortaleses de les pròpies famílies i promovent relacions saludables i de criança positiva. Entre les funcions del SOAF també s'ofereixen tallers de criança i treball comunitari en coordinació amb altres recursos del territori. Hi poden accedir totes aquelles famílies del municipi que ho poden demanar a través del correu electrònic soaf@elvendrell.net, omplint el formulari que hi ha a la pàgina web de l'Ajuntament a través d'un codi QR i que també podeu trobar en diferents díptics i cartells d'informació que s'han repartit pel municipi. O en darrera instància també podeu trucar al telèfon d'informació en aquest aspecte al 977 16 64 16. Aquest servei, que està gestionat per una orientadora familiar especialitzada i disposarà d'un horari d'atenció de dilluns a divendres en horari de matí i de 3 tardes. Està ubicat a l'edifici del Camí Reial 13-17 del Vendrell. Un servei i un projecte que ja està actiu des d'aquest passat mes de maig. Altres qüestions i altres notícies. Parlem justament d'un espai ben a prop d'aquí, a tocar, l'Ajuntament del Vendrell, que continua avançant en el projecte d'ampliació de l'Arxiu Comarcal de Baix Penedès, una actuació estratègica que permetrà donar resposta a les necessitats actuals i futures de conservació del patrimoni documental de la comarca, així com millorar els espais de treball i els serveis que s'ofereixen a la ciutadania. Aquest projecte compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, que a través de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural OSIC del Departament de Cultura ha concedit a l'Ajuntament del Vendrell una subvenció de 116.000 euros destinada a finançar la redacció del projecte bàsic i l'execució de l'ampliació de l'arxiu comarcal. L'ajut es distribueix entre els anys 2025 i 2026. El projecte preveu la construcció d'un nou volum annex de 531 en 23 metres quadrats que s'afegirà als 614 metres quadrats de l'edifici actual. D'aquesta manera, l'arxiu comarcal passarà a disposar d'una superfície construïda total de 1.145 metres quadrats, pràcticament doblant la seva dimensió actual. L'ampliació també suposarà un important increment de la capacitat de conservació de la documentació. Els dipòsits actuals, amb una capacitat de 2.635 metres lineals, s'ampliaran als 2.680, assolint una capacitat total de 5.315 metres lineals de documentació. Aquest creixement permetrà garantir la preservació del fons documental del Baix Penedès durant les properes dècades i donar resposta a l'increment de continuant amb la documentació i que va arribant a l'arxiu. A més dels nous dipòsits documentals, el projecte també incorpora els espais específics per al tractament i la classificació de la documentació, la digitalització del fons, les àrees de treball per al personal, les sales de consulta i altres espais de suport, amb l'objectiu de millorar tant les condicions de conservació dels documents com l'atenció dels investigadors, als ajuntaments de la comarca i a la ciutadania en general. I per això que l'ampliació està concebuda amb criteris de funcionalitat, de sostenibilitat i d'eficiència energètica, alhora que la nova arquitectura s'integrarà amb l'edifici existent i incorpora elements que aboquen a la identitat arquitectònica del Vendrell. Amb aquesta actuació es reafirma des de l'Ajuntament el compromís amb la preservació del patrimoni documental i la memòria col·lectiva del municipi al conjunt del Baix Penedès. I tot això molt lligat al recent acord en el marc del Pla de Barris, del qual s'ha tornat a optar des de l'Ajuntament del Vendrell, amb el Gremi de Constructors del Baix Penedès. De fet, són els gremis de la construcció, d'instal·ladors i de la fusteria de la comarca que han arribat a aquest acord en el marc, com dèiem, d'aquest projecte de sol·licitud de Pla de Barris 2026. Es preveu impulsar una escola-taller d'oficis destinada a donar resposta a les necessitats de qualificació professional de les empreses dels sectors de la construcció i les instal·lacions i també la fusteria. El projecte té com a objectiu incrementar les vocacions professionals entre els joves i les persones en situació d'atur per contribuir a la cobertura de les necessitats de personal qualificat i reduir els desequilibris qualitatius i quantitatius del mercat laboral local actual, que en aquest terme és força deficient.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.
2: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: Actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.
5: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: les 9 i 20 minuts. A partir d'aquí també, en tot aquest primer punt d'informació, saltem cap a les portades, les principals portades als diaris en aquesta jornada d'avui dijous 30 de juliol. Comencem pel diari de Tarragona. El barri del Nàstic haurà de modificar les seves bases. Els pressupostos exigeixen ara un 40% d'habitatge social en lloc del 30% anterior. Més informacions en portada des de Reus. Junts aconsegueix 500.000 d'euros per al Círcul, pactat amb el Ministeri de Cultura. De fet, en fotografia de portada la imatge de Patrícia Terradellas i en Josep Cruzet en les golfes del Círcul. I sobre l'eclipse, totes les precaucions són poques com observar amb seguretat, amb el doctor Dolf de l'Hospital Joan 23. A Salou, el barri d'Emprius tindrà 3.400 pisos nous i en economia, Tarragona recupera el pols per ser critical chemical site de la Unió Europea. Canviem de portada, saltem que, també com ja és habitual al diari Ara, a la portada del diari Ara. L'Aràbia Saudita se suma als Estats Units en la guerra contra l'Iran. Riad participa en l'ofensiva contra les milícies pro-iranianes a l'Iraq en resposta als atacs de Teheran. L'operació militar reforça l'aliança entre Trump i Bin Salman i fa tema una nova escalada de conflicte al Golf. També en portada es parla de la supersequera a la meitat d'Anglaterra. La crisi climàtica que està exacerbant tots els fenòmens meteorològics. Anglaterra viu el segon estiu de sequera que enguany afecta la meitat del país. A la fotografia, per exemple, es pot veure un parc de Londres. A França i a Espanya, la nova onada de calor ja fa perillar el control dels incendis. Encara més informació en primera plana al diari Ara, avui dijous. L'entrevista a Jesús Moral, que és expert en PISA. En PISA hi ha hagut un error greu del departament, es destaca. També podeu trobar el reportatge La nova batalla que sacseja el futbol mundial o també una entrevista a Carlota Pi, que és presidenta d'Olaluz. No tenim un deute desmesurat ni de bon tros. I acabarem ja aquesta repassada habitual a les portades, passant per La Vanguardia. Estabilitzat el foc de la Meseta després de cremar 77.000 hectàrees i almenys un centenar de cases. El més important és que ningú no ha mort, afirmen alguns afectats. L'incendi més greu de la història d'Espanya està tècnicament estabilitzat després de cremar 77.000 hectàrees i un centenar de cases a Madrid i a Àvila. De fet, la fotografia de portada en recull algun dels testimonis afectats. El desconsol de la Concepció García, que observa desolada l'estat de casa seva totalment cremada a Navas del Rei, a Madrid, una població de 3.500 habitants que va ser evacuada en el pitjor incendi de la història d'Espanya. A banda d'això, altres notícies en portada. El jutge imputa l'exdirector de la Guàrdia Civil per pressions a l'UCO. La UDEF rastrejarà els moviments en els comptes de Zapatero, les filles i la secretària i el soci. I el fiasco registrat a Catalunya és inaudit en la història de les proves PISA. El pitjor precedent fins ara va passar a Dinamarca, però va ser la meitat de greu que l'actual. I Musk creu que la intel·ligència artificial guanyarà la intel·ligència humana d'aquí 5 anys. El magnat afirma que els diners seran irrellevants d'aquí una dècada. Encara en portada, Ayuso compra un àtic per fer reunions mentre reformen la seva seu oficial. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha obert una polèmica després d'haver comprat per 6 milions d'euros un àtic de luxe de 481 metres quadrats per fer-hi reunions institucionals mentre reforma la seu oficial del seu govern. I encara en portada, l'entrevista a Karim Adjemi, jugador de Futbol Club Barcelona, sóc senzill i creatiu. Alguns diuen que sóc estrany. I a Catalunya, els manters canvien l'estratègia de venda al carrer. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades, que són habituals i que sempre expliquem, ens ajuden a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
1: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
7: Si tens problemes amb la beguda i te n'adones que tu sol no pots resoldre'ls, potser et podem ajudar. Els grups d'alcohòlics anònims han estat la solució per a milions de persones per tot el món. Truca'ns al 606 58 62 70. Alcohòlics Anònims.

0: Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.

0: S'arribem ja gairebé a les 10 del matí. Actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i amb això ja saltarem i continuarem a la segona part del programa avui dijous, recordant aquest especial sobre el voluntariat, un especial que vam fer des de la Fundació Santa Teresa, aquí ben a tocar de la casa, el passat mes d'abril, més o menys, un programa especial on això justament vam conèixer en profunditat en què consisteix el voluntariat social a través de la Federació de Voluntariat Social de Catalunya, entre tots aquests aspectes. Doncs un programa que va ser molt especial, amb converses molt, molt, molt interessants i que, de fet, volem recordar en aquests dies d'estiu, quan seguim allò una mica recordant com ha anat tota aquesta temporada, que està a punt de finalitzar, que, de fet, a partir del 14 d'agost tancarem barraca estival, farem una pausa, com ja és habitual, i tornarem de cara al setembre. Però bé, encara ens queden aquestes dues setmanes amb contingut divers i destacant i explicant moltes coses, sempre en directe i sempre amb qüestions actualitzades, però també això recordant una mica com ha anat tot aquesta temporada que està a punt de finalitzar, com sabeu. Contingut en directe, com ha de ser, com ens agrada, a través del 107.1 de l'FM, principalment i sempre a través d'aquí, el 107.1 de l'FM, tot i que també ens podeu seguir per internet, és prou útil, www.rtb-elventall.cat, perquè ens podeu escoltar des de qualsevol racó del món, arribats al cas, però també és molt útil que podeu anar allò a ràdio a la carta i recordar els continguts que anem tractant i que anem fent aquí en directe. Et això, www.rtb-elventrell.cat o, en darrera instància, a través de Televisió al Vendrell, ràdio en imatges, que també és possible, tot i que és una mica diferent. Per això sempre ho diem, que lo important sempre és el 107.1 de l'FM. Doncs bé, això, després de les 10, aquest especial voluntariat que ens portarà més enllà de les 11, ja ho podem avançar, que no tindrem el butlletí habitual de les 11, però després d'aquest especial voluntariat també tindrem temps de repassar al cinema les estrenes que arriben a les cartelleres a partir d'aquesta setmana, a banda també de tenir una estoneta per la participació, les trucades, i esperem que una bona combinació musical o aquelles peticions musicals que ens vulgueu fer arribar. A banda, si voleu saludar o voleu dir la vostra, també sempre podeu fer-ho en aquests canals. En la part de participació, sempre, i potser el que més participació recull, el telèfon, el 977 15 70 69, telèfon de directe, que solem dir, però que això està operatiu només quan estem en el torn de participació i trucades. Però si des de que estem en directe voleu enviar-nos un missatge de WhatsApp, també és possible, sobre qualsevol qüestió, sobre allò que vulgueu, sobre el contingut, el que sigui, 686-101-101. I també això per la participació de la tercera i última hora, 686-101-101, telèfon únicament de WhatsApp, i sempre que vulgueu a través del correu electrònic calaixera@rtb-elvendrell.cat, que també és molt fàcil, calaixera@rtb-elvendrell.cat. Ara sí, ja pocs segons per les 10, actualitzem les notícies amb la xarxa i tornem de seguida. No marxeu, fins ara.
1: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Segona part del programa. A partir d'aquí ja passem gairebé 4 minuts a les 10 després del butlletí de la xarxa. Això, segona part de Calaixera. Avui és dijous 30 de juliol, programa número 4016. I sempre tenim aquest objectiu i aquestes ganes de fer, d'acompanyar-vos, de portar-vos aquesta ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible. Sempre ho expliquem i sempre ho destaquem així. Amb això i recordant el que estem fent un estiu més, una mica quan hi ha l'oportunitat de fer-ho, i avui ho podem fer, és recordar doncs aquests bons moments o el contingut que hem anat fent i tractant aquesta temporada. Com és el cas i com ja hem explicat, el passat mes d'abril vam fer un programa especial en directe des de la Fundació Santa Teresa. Ens van atendre i ens van cuidar molt bé i vam parlar justament del voluntariat a través de la pròpia Fundació Santa Teresa, però també a través de la Federació Catalana de Voluntariat Social, i vam parlar sobre aquesta qüestió, sobre aquesta part fonamental que tenim els catalans del voluntariat. Bé, va ser un programa doncs força especial i que recordarem en aquest matí d'avui dijous. Això ens portarà més enllà de les 11. Però encara ens quedarà després cinema o participació i trucades. Així que vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unicat de tot. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
2: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent.
1: I seguim, de fet, en aquest espai, i de fet seguim amb un altre dels blocs que havíem previst, i han dit que una de les participacions importants de tot això, justament és aquesta organització principal de tot aquest any que arriba des de la Federació del Voluntariat Social de Catalunya, del qual té molta cosa a dir i molta cosa a fer, i de fet també ens ajudarà una mica a marcar en què consisteix tot aquest any 2026 dedicat a això. I ens acompanya en primer terme, és a dir, anirem incorporant els protagonistes d'aquest programa especial i que ens acompanyen a través d'aquests micròfons en aquest estudi improvisat de ràdio des de la Fundació. I deixa'm que això, que fem una mica de, ara sí, d'introducció a la qüestió de contextualització de tot aquest any a través de la Federació del Voluntariat Social de Catalunya. Qui ens ajudarà a explicar-ho tot això és la Laura Justicia, que ja està amb nosaltres. Laura, molt bon dia.
5: Bon dia.
1: Com estàs?
5: Bé, molt contenta i agraïda, sí? De poder estar aquí i compartir amb vosaltres.
1: Gràcies, el mateix. Que ens ajudi una mica això, a contextualitzar tot aquest any 2026 i, en certa manera, també el voluntariat. No sé si he sentit moltes tonteries ara. Laura.
5: No, tot està bé.
1: Sí, no em convences. Alguna cosa, potser alguna cosa hem dit que no era del tot correcta. Ens hem deixat una mica portar, suposo,
5: sí,
1: per la conversa. I
5: que
1: per...
5: tot fluïa.
1: Sí. Però no, de debò, amb aquest caràcter que volem imprimir, sempre de naturalitat i de bon rotllo, per suposat.
5: Al final totes les experiències pues, recull, no? I cada voluntariat és un món, i al final el testimoniatge pues, ajuda i ho viu cadascú d'una forma diferent.
1: D'acord.
6: Bé.
5: Però bé.
6: Saps que va bé, Laura. No, sí que és cert, clar, i d'aquí que participeu des de la Fundació del Voluntariat Social de Catalunya, bé, de fet, en aquesta delegació que hi ha aquí a Tarragona, que és la que tu representes, eh?
5: Sí. Jo sóc la tècnica que gestiona tota la província de Tarragona de la Federació, i avui estem doncs, aquí acompanyats de la Fundació Santa Teresa per poder donar veu i explicar qui som, què fem i sobretot recordar que aquest any s'ha commemorat l'any de les persones voluntàries a través de la ONU.
6: Sí, sí, que és el més important, eh?
5: Sí.
6: I a nivell internacional.
5: Sí, sí, a nivell internacional ja està bé que reconegui aquesta tasca, aquesta gran tasca que fa totes les persones de forma totalment altruista i de tota voluntat, no?, que és el que parlava abans.
6: Val. Suposo que des de la federació el que es treballa i l'objectiu és aquest voluntariat coordinat, oficialitzat, no? Anem sí, per aquí, eh? Jo sí. Sé que anem molt per aquí.
5: Som la plataforma de referència al voluntariat. Nosaltres, la nostra missió és sobretot acompanyar, donar suport i recolzar les entitats.
6: Val.
5: I sobretot de promoure el voluntariat. Ja siga en tots els seus aspectes, no? I sobretot la importància que té el voluntariat inclusiu, universal, de que tots puguem fer voluntariat.
6: Val, sobretot cap aquí, clar, d'aquí el voluntariat social,
5: sí,
6: que es deté molt això, que és aquest marc que estem nosaltres,
5: sí,
6: com és la Fundació Santa Teresa, de fet. Clar, és això, suposo que discernir voluntariat, sí o no, a banda d'estar marcat, que és el més important, per una entitat, una associació, però una mica sí que podríem anar cap aquí, és a dir, no? Qualsevol que dona el seu temps per una causa, un suport, un acompanyament, és evident, de forma ètica, moral, amb sentit comú, és important.
5: Sí, i sobretot el que jo sempre dic que és superimportant en trobar la peça que encaixi. És a dir, una persona vol fer voluntariat i li agraden els nens, no? Doncs jo faig com aquesta peça intermediària i els ajudo a buscar en quina entitat encaixar, i sobretot encaixar peces, no? A tu t'agrada aquest col·lectiu per fer voluntariat, en trobem l'entitat corresponent que pugui ser més adient per fer voluntariat. És a dir, sobretot potenciar el voluntariat i sobretot el voluntariat de relleu.
6: Val. I, sí?
5: Sí.
6: Hi ha problemes generacionals, sí?
5: Sí, moltes entitats es troben en voluntariat envellit. Què volem potenciar, no? El voluntariat jove, que al final és el que agafarà aquest relleu de les entitats.
6: Vaja. I per què pot ser? Per falta d'informació, per falta de temps, desconeixement...
5: D'interès.
6: Sí?
5: Sí.
6: Jo que voldria defensar els joves, però...
5: No, jo també, però la realitat és aquesta, no? Potser dediquem el nostre temps, jo m'incloc, no? Que al final jo ho veig i ho patixo de primera mà. Dediquem el temps, en perdem el temps, en mirar vídeos de TikTok, com aquí
6: ja,
5: que diu,
6: ja,
5: que és una hora.
6: Ja.
5: Que potser aquesta hora la podem dedicar en un acompanyament a una persona gran que pateix solitud no volguda.
6: Ja, ostres.
5: Llavors, la meva missió, no?, i la meva idea és potenciar aquest voluntariat jove i poder, sobretot, donar difusió del que és i com podem ajudar.
6: Clar. Aquí teniu feina, eh? S'ha
5: sí,
6: de dir, eh?
5: Però ho farem.
6: Bé, qualsevol cosa que sigui lluitar contra la tecnologia actual, les xarxes, jo sé que és complicat, però és això, jo crec que el col·lectiu jove, les persones més joves, si els expliques d'aquesta manera, jo crec que ho entendran.
5: Sí.
6: Oh, m'agradaria entendre que no ho tenim tot perdut,
5: M'agradaria, no? I jo sempre ho dic, al final tenim que modernitzar-nos i actualitzar-nos i arribar, pues, si els perfils van canviant, els col·lectius són molt diversos, llavors cal aprofitar cada moment, cada grup, i fer-ho el més accessible possible perquè tot tingui accés i poden encaixar.
6: Està clar. Parlem una mica més de la federació.
5: Sí.
6: Ara més o menys els has explicat i ens ha quedat prou clar. Aprofundim una mica més, és a dir, com neix, com treballa, com és el dia a dia? Bàsicament, com és el dia a dia de la federació a través d'aquests aspectes, de la promoció, de la coordinació, es posa en contacte amb vosaltres, no dic aquest funcionament,
5: Bueno, actualment jo des de Tarragona gestiono vora d'una cinquantena d'entitats socials de tota la província, però en global tota la federació acompanya més de 350 entitats. Nosaltres el que fem és donar suport. De cara a les entitats, el que fem és donar suport, acompanyament i moments de reflexió, i de cara a una persona aliena que vol fer voluntariat s'adreça a nosaltres. Com s'adreça? Mitjançant interès propi, pot vindre per intenció pròpia, per la pàgina web, o perquè ve derivada bé d'una entitat o d'un recurs, una organització com un servei socials o un centre d'un centre de salut. Uh-huh. Nosaltres el que tenim és la pàgina web per potenciar el voluntariat, que és la Voluntariat en un clic, que és una pàgina web que diguéssim que pots veure ofertes actives de voluntariat.
6: Va, que bé.
5: Llavors, és un portal obert i accessible a tot el món i uh-huh. pot trobar les ofertes de les, la província. En aquest cas, la demarcació de Tarragona, veuríem les ofertes que n'hi ha actives, en aquest cas, en el Vendrell, uh-huh. que Fundació Santa Teresa pues, penja ofertes.
6: Clar, que ara en parlarem.
5: Penja.
6: Hi ha moltes, eh? Això, eh? Clar, uneix tots aquests conceptes, per una banda, el voluntari personal,
5: sí,
6: és a dir, algú que té un interès
5: propi.
6: Personal propi, el suport cap a entitats, associacions, fundacions, com és el cas, i després també suport i col·laboració a les pròpies entitats, associacions i fundacions,
5: sí,
6: no?
5: Sí.
6: És a dir, és un trioni, això,
5: sí.
6: No?
5: És un poti-pot. És un treball en xarxa, no? I al final és el que ens nodreix, jo crec que a tots, és un win-to-win.
6: Val. No, està clar, no? En el fons, sí. No, a vegades, clar, és això, quan no hi ha un intercanvi econòmic pel mig de les situacions, el benefici és obvi que és un altre. Si podem parlar de benefici, sí, crec que sí, eh? És totalment un altre, el que dèiem, aquest win-to-win a nivell emocional, personal, sí. De superació, no? De realització.
5: Al final, moltes persones voluntàries, a nivell de testimoniatge, no s'esperen, al final, el que acaben rebrent de l'altra persona que estan o acompanyant o fent suport o fent voluntariat. Reben més del que esperen.
6: Sí.
5: I al final pues, és molt bonic, no? I és un testimoniatge que dona vida i dona caliu i sobretot fa créixer els projectes de les
6: Val,
5: entitats.
6: Clar. I això que jo deia jo abans, els catalans són voluntaris.
5: A veure, és que, bueno, soc valenciana, que no passa res.
6: Ostres, si ho plantejo així, eh? Jo feia referència als catalans, però, clar,
5: no,
6: perquè és el nostre àmbit d'actuació, no sé com dir-ho, eh?
5: No, però ja abans ho parlaven, no. Cada vegada, sí... Som voluntaris, però fa falta més mans.
6: Sí?
5: Sí, moltes més.
6: Ostres, mai, clar, és que mai tindríem prou, potser.
5: No, i cada vegada n'hi ha més entitats, n'hi ha més col·lectius vulnerables al que atendre, donar cobertura, perquè les administracions no arriben.
6: Val.
5: Llavors, sí que és m'agradaria dir que n'hi ha voluntariat pues, que sigui de continuïtat, que no sigui tan puntual.
6: Val.
5: I n'hi ha que potenciar aquest voluntariat de continuïtat.
6: Val. Clar, que sigui com un, no? com una manera de, exacte, una manera de contribuir a la societat,
5: sí.
6: No? Oferint aquest voluntariat.
5: Uh-huh.
6: Bé, jo parlava de catalans, perquè és això que dèiem, toca més
5: tot
6: a prop.
5: Casa.
6: Parlem d'europeus, si voleu.
5: No, tot queda a casa.
6: Però, clar, sí, però no sé si s'entén de manera diferent el voluntariat d'aquí o el voluntariat que es pugui fer a Alemanya, a França o a un altre lloc.
5: Bueno... Sí i no, al final la mateixa acció, o sigui, l'acció voluntària és la mateixa.
6: És la mateixa, eh?
5: Sí, el que potser es viu de forma diferent uh-huh. a cada país, però aquí relativament sí, és el mateix.
6: Ja. El que sí que amb els anys s'ha anat com s'ha anat com regularitzant.
5: Sí.
6: No? Perquè ja feia referència, perquè ja torno a dir a mi, potser perquè em va tocar molt de prop, però això, doncs no, anaves a l'esplai, i feies de monitor, ajudaves, tal, que abans, doncs, no hi havia una regularització
5: sí,
6: massa
5: no.
6: concreta.
5: Tenim una llei pròpia, la llei
6: Correcte.
5: Del voluntariat, que, gràcies a Déu, recull i defensa tota l'acció voluntària, en la qual tens sent voluntari tens que tenir una assegurança, tens Clar. Que garantir una formació, que és molt important al final.
6: Sí, tot s'hi val.
5: Sí, i sobretot tindre clars drets i deures, no? Deixar clar quins drets té la persona voluntària i quins deures té. I sobretot deixar clar la persona voluntària i l'entitat que han de fer conjuntament.
6: Clar, que és una feina conjunta.
5: Uh-huh.
6: Clar, ara ja estem perfilant allò que ens deies al començament de la conversa, que jo ja sé que una mica anaves cap aquí. Però jo potser també feia referència a aquest esperit, eh? Aquesta... No sé si es pot parlar d'energies, no?
5: Sí.
6: Aquesta energia, no?
5: Sí.
6: Aquestes ganes de fer, eh? Que a vegades és això, tots les tenim a dins, però si la podem canalitzar de manera correcta, més que res perquè els esforços siguin compensats, no?
5: Sí, sí. Sobretot, el que hem implementat juntament la Federació Catalana de Voluntariat amb la PB és el Vol Plus, que el Vol Plus és un reconeixement de l'acció voluntària, de la tasca voluntària.
6: Val.
5: I això es desconeix, no? El que es fa és acreditar les teves competències com a persona voluntària uh-huh. i això avui en dia ho pots afegir al teu currículum.
6: Val, ostres!
5: I avui en dia l'acció voluntària ja està reconeguda. Si al mateix LinkedIn tu pots afegir que has fet voluntariat i a quina Val. Entitat, el teu currículum perfectament ho pots afegir igualment.
6: Ah, que bé.
5: Tot suma.
6: Bé.
5: I amb aquest Vol Plus, no?, el que permet és pues, tindre un certificat que t'ho reconegui.
6: Mm-hmm. És una bona manera, també,
5: sí,
6: no?
5: Sí, tot
6: una,
5: suma.
6: És una bona manera. Clar, també és lògic que els temps actuals que tot té, torno a fer servir aquesta paraula de regularització, mm-hmm. que és lògic que hi ha d'haver-hi, no? No sé si posava un exemple. Bueno, sí, mira, l'exemple que posàvem amb el fet dels monitors. Jo he de dir, jo he arribat a fer bestieses.
5: Sí, sí.
6: Jo crec que més o menys aquí tots som una mica de la mateixa generació amunt i avall. Jo he arribat bestieses, entre cometes, d'anar-te d'acampaments amb 25 canalles sense... perquè no feia
5: sí,
6: falta
5: sí, no.
6: ni cap tipus de titulació, ni cap tipus de ràtio, ni cap tipus d'homologació.
5: Això, i protecció de dades, sobretot.
6: Entre d'altres.
5: I que estem parlant de
6: menors. És evident que es feia... És a dir, es feia perquè a l'època es podia fer i es feia d'aquesta manera.
5: Era una altra
6: és evident realitat, que això s'ha hagut d'anar regularitzant perquè s'ha de regularitzar. Sí. Una mica és això. És sí, un exemple sí. una mica potser extrem, però una mica va per aquí, eh? Uh-huh.
5: Sí, sí, al final el voluntariat és el que diem, no? Cada vegada n'hi ha més variació, n'hi ha que actualitzar-se, no ens podem quedar amb la mateixa visió que fa 50 anys.
6: És... Ja.
5: Anem actualitzant.
6: Uh-huh. Voluntariat social.
5: Uh-huh.
6: Aquesta etiqueta de social... Bueno, etiquetes són lletges, però aquesta part social... Vol dir que hi ha altres voluntariats, també?
5: Sí.
6: A banda del social, sí?
5: Sí, tots els voluntariats. Toquem a l'ambiental, el comunitari, el d'esportiu...
6: Val. Però el que potser més necessita té és el social, potser?
5: Tots,
6: no?
5: Avui en dia
6: tots,
5: tot.
6: Sí?
5: Tot. N'hi ha mancança general.
6: Uh-huh. I per què és, doncs, Federació de Voluntariat Social? No ho sabem.
5: No, bueno, sí.
6: Clar, social com a element social...
5: Sí, perquè ho engloba
6: comú.
5: Tot, perquè ho engloba
6: d'acord.
5: Tot.
6: Sí. D'acord.
5: Però
6: d'acord.
5: Ho englobem tot.
6: Val. Com deies, l'ambiental, deies? Aquest social que
5: sí.
6: dèiem, eh? El social...
5: A l'esportiu.
6: Ah, bé. Clar, també és molt comú, l'esportiu,
5: sí.
6: ara em ve al cap. No clubs esportius...
5: Ara tenim
6: clubs...
5: el tour?
6: Ah, clar. Val.
5: I el Tour necessiten voluntaris.
6: Ostres, és veritat. Clar, activitats esportives, com la mitja que es fa al Vendrell,
5: sí.
6: per exemple, no?
5: Uh-huh.
6: Molt bé, clar, també és un tema important. L'ambiental?
5: Com, per exemple, entitats com els espigoladors,
6: uh-huh.
5: que fan accions voluntàries al camp,
6: val.
5: De reaprofitament alimentari.
6: Ostres.
5: Uh-huh. Wow. O el GPEC, que col·labora amb la Fundació Nada.
6: Uh-huh. Clar, temes forestals,
5: sí.
6: neteges, ADFs.
5: Uh-huh.
6: ADF també és un, no és un cos voluntari. El cos de, el cos de bombers voluntaris, que uh-huh. també a la comarca en tenim un, que no acabaríem mai, eh?
5: No, sí, és molt ampli l'abanico.
6: Clar,
5: el ventall
6: aquest,
5: és molt gran.
6: Aquest poti-poti. I aleshores, aquest motor o el múscul de la federació és... important. Entenc que la demarcació potser és més curtet i és més petit. No sé si sou un equip massa gran aquí a Tarragona.
5: Sí, sóc jo sola. Molt gran.
6: D'acord. Ostres, ànims, doncs.
5: No, però ho portem bé, que sí.
6: Sí? Fantàstic.
5: Estem a tots els jocs.
6: Home,
5: o me conviden,
6: estàs...
5: vaig.
6: Exacte, estàs al Vendrell, no. Estàs a Santa Oliva.
5: Però
6: des de Ràdio El Vendrell... I a Barcelona, la capital, suposo?
5: Sí, tenim sí. serveis generals i després delegacions a cada territori.
6: Val.
5: Estem
6: bueno,
5: a tota Catalunya.
6: Això sí que demostra un cert
5: sí,
6: múscul,
5: som un,
6: no?
5: Sí, tot va, tots bateguem.
6: D'acord. Doncs, escolta'm, ara mantindrem la conversa amb
5: sí.
6: tu, tot i que introduirem altres aspectes en aquesta conversa, però tornem a fer això, associacions, entitats, fundacions o voluntaris particulars que vulguin conèixer aquesta borsa de voluntariat, això tornem a recordar, com poden conèixer aquesta informació?
5: Poden entrar a la nostra pàgina web a www.voluntaris.cat o a la nostra pàgina web de la borsa, que és voluntariatenunclic.cat. I ahir directament, sí. Entren a la pàgina web i si entren a la de voluntaris.cat directament hi ha un apartat que posa vull fer voluntariat,
6: uh-huh.
5: el portarà directament a la borsa i a la borsa podrà veure les ofertes actives que n'hi ha de voluntariat.
6: Va, i ja està.
5: I ja està. En el cas de que no trobi l'acció que li agrada o que li encaixi, pot escriure directament a tarragona@voluntaris.cat que li atendré.
6: Exacte, i intentaràs trobar-li aquell forat
5: claro.
6: o aquell nínxol que li pugui, sí. que li pugui interessar. Ostres, que interessant.
5: Mm.
6: Molt bé, gran feina, de veritat. Enhorabona.
5: Gràcies.
6: Això, continuem aquesta conversa, sí. tot aquest espai especial, i anem una mica això, també a conèixer aquest espai que ens ubica i que, de fet, no sé la convidada d'on ha vingut, la convidada va venir aquí, refereixo, des de la Fundació, des de la Federació. Bé, presentem els càrrecs i ara ho acabem d'explicar, això. Des de la Fundació, l'Àngels Garreta. Àngels, no sé com t'hem de presentar, així com a, si hi ha algun càrrec, alguna cosa...
7: Nosaltres ens diem referents de voluntariat.
6: Val. Ja està. Sí. Això està bé, no, per què més, no?
7: No hi ha més. Som referents, acollidores, no? Precisament d'aquestes energies de persones diverses que ens arriben amb aquest interès
6: sí.
7: d'activar-se, de fer alguna cosa, de... aportar.
6: Sí, sí, sí, sí.
7: I ens diem, posem aquest nom, però vaja.
6: L'Àngels Garreta i la Montse Carreras.
7: Hola, bon dia.
6: També gràcies per acompanyar-nos.
8: Gràcies a vosaltres.
6: Això, la idea d'on va sorgir? Qui ens va convidar a venir?
7: Vam fer un Max Mix i després la cosa va ser induïda des de la federació, perquè teníem ganes, sobretot, de posar veu a les persones que estan actives en acció voluntària.
6: Clar, sí,
7: perquè
6: sí, sí.
7: A vegades sempre es presenten grans federacions, entitats que estan activades.
6: Sí, sí, sí.
7: Però on estan realment les persones que... I a partir de... Sent l'any internacional del voluntariat, de les persones voluntàries, ostres, volíem posar en relleu...
6: Clar. Sí,
7: aquestes
6: sí, sí,
7: primeres
6: sí.
7: persones, no?
6: Tant,
7: les que
6: sí.
7: estan...
6: S'ha de donar a conèixer la feina que
7: sí,
6: es fa,
7: sí, sí,
6: el que significa el voluntariat, i també, torno a dir, una part important d'aquest espai que també és intentar pescar, trobar aquestes persones que potser tinguin aquest interès i que mai s'hagin atrevit, que això també deu passar. Gent que potser té ganes de fer, gent que té ganes d'això, a vegades per certes barreres socials, de dir, bueno, a mi qui m'ha de fer cas, a mi qui m'ha de... No, tothom és prou vàlid per fer, i potser a través d'aquí, i que estiguin escoltant això, puguin posar fil a l'agulla per fer-se voluntaris.
7: Hi ha desconeixement, en el fons, perquè a vegades hi ha persones del Vendrell que s'han acabat venint interessades i ens deies que no coneixíem, doncs, que realment Fundació tingués un projecte propi, i no coneixíem que jo pogués aportar,
6: clar,
7: no?,
6: sí,
7: la
6: sí,
7: meva
6: sí, sí,
7: part de saber fer o la meva part de poder acompanyar.
6: Clar.
7: Hi ha desconeixença per una part, això està clar. Però el que sí que funciona molt és el boca a orella. Nosaltres hem de ser realment... O sigui, les persones que estan actives han de ser la vinculació amb la resta de comunitat.
6: Yeah,
7: i aquesta és una de les coses que sí que...
6: Està clar.
7: Ostres, convidem a que realment ells i elles expliquin
6: allò que fan...
7: Sí,
6: està clar.
7: En referència a l'acció voluntària, la boca a orella
6: és important,
7: no? Vegades,
8: a més, mostres... de veus, no? Jo, des de la seva pròpia experiència, que puguin compartir amb les altres persones, perquè és el que diem, hi ha desconeixement, la gent no ho sap, però quan algú que tu coneixes t'explica la seva experiència, pum, això ja t'obre.
6: Clar,
8: t'obre,
6: clar.
7: És que el primera mà, de primera mà dir-te,
6: sí.
7: tothom, o sigui, quan viatges, a vegades vas a buscar algú que et digui amb pinzellades, que et doni com a quatre nocions, no? Per després vas com a més relaxats aquell viatge.
6: Sí, sí, sí,
7: doncs
6: sí,
7: això
6: sí.
7: és així, el boca a orella nosaltres sempre ho diem, ens funciona molt perquè és l'experiència pròpia que es transmet, no?
6: Està clar.
7: De forma, ostres, això en primera persona.
6: Sí, sí, està clar. A més, si afegim ràdio, xarxes i aquestes coses, millor que millor, eh? Però és evident que el boca a boca sempre és el més important, o compartir aquestes experiències que sempre són positives, jo crec que sempre són positives, és el millor. Fem una cosa, que hem d'emmarcar tot això i per què estem aquí. Com expliquem què és la Fundació? Jo sé que tothom té molt present la Fundació, jo crec que la Fundació és un referent a nivell territorial, és sens dubte, però jo crec que a vegades no arribem a ser conscients del que és la Fundació, la seva magnitud i les moltes coses que es fan. Qui s'atreveix a explicar-ho?
8: L'Àngels, que és la veterana.
6: Àngels, amb les teves paraules de veritat, i que però això, la Fundació, en general...
7: La Fundació és una entitat amb caire social, evidentment, i que sense ànim de lucre, i com a entitat té infinitat de serveis per poder acollir, en el nostre cas, els entitats socials, a persones amb vulnerabilitat. O sigui, són persones que conviuen amb una discapacitat, que conviuen amb una exclusió social, que poden conviure en un procés de salut mental, i a les famílies que els acompanyen. Llavors, és una acollida d'aquest col·lectiu perquè realment puguin trobar el seu encaix.
6: Val.
7: O que potenciem que trobin el seu encaix.
6: Sí,
7: i aquesta qualitat de vida, no? Que sembla mentida que algú l'hagi d'haver de defensar.
6: Ja.
7: Dius, a veure, no? La qualitat de vida és un bé general, el benestar és un bé general, com és que cal defensar-lo, no? L'entitat el que fa és potenciar, com deia abans, no? que les persones puguin tenir el seu lloc a la societat. I com ho fa? Doncs una de les maneres de fer-ho és amb serveis diversos, perquè no tothom necessitem les mateixes o els mateixos suports, o necessitem les, o sigui, amb les característiques diferents, necessiten serveis diversos i diferents. I és que n'hi ha moltíssims, ja. Hi ha les llars residències, hi ha persones que es troben en un moment on necessitem una llar que no és el seu nucli familiar a l'inici, perquè ja no hi és. Perquè aquest nucli després ja serveix com els centres especials de treball, els serveis d'orientació, inserció i prelaboral, el servei de teràpia ocupacional, l'escola de turisme. Hi ha una amplitud per fer aquest encaix, per abraçar les característiques
6: està clar,
7: diverses.
6: Està clar, està clar, està clar.
7: I fer aquest impuls cap a la qualitat, cap al benestar i cap al estar presents.
6: Sí. I cap a, clar, sí que avui en dia la paraula inclusió també està, veus? Ja sé que també hi ha una mica d'anar més enllà de la inclusió. Però buscar una societat
7: diversa.
6: Sí, no?
7: Realment és un engranatge i tothom pot tenir la seva part. Som nosaltres els que acabem excloent.
6: I a més,
7: l'engranatge, de veritat que és que és possible i seria possible.
6: I una cosa que queda molt clara, tot plegat, un petit apunt, és a dir, que si entre tot això no ho aguantem una mica entre tots, això s'anirà en orris, entre tots, i entre tots vol dir entre tots, ni més ni menys, ja, la pròpia fundació ja va néixer, no? Com un grup de gent, un grup de famílies amb caràcter voluntari i que van començar aquest projecte i que ha arribat on està ara.
7: Bueno, sobretot, jo crec que amb caràcter reivindicatiu.
6: Sí, també.
7: Les famílies reivindicaven, és el que et dic, no? Com pot ser? Si jo sóc una persona ciutadana, no? Humana, d'una població, algú ha de reivindicar ser vist, ser atès, no? Formar part, doncs
6: així era.
7: I
6: així va començar tot.
7: Un col·lectiu que ha tingut que anar reivindicant durant al llarg del temps que existeixen, no? Que existim, que estem presents i que volem formar part.
6: I tant, i tant.
7: Però sí, sí, les famílies van impulsar.
6: Per això, i sempre amb aquest caràcter, reivindicatiu,
7: sí,
6: social
7: sí,
6: i de
7: tocant portes i dient, escolta'm...
6: Clar, això s'ha de fer. Clar, dins d'aquests engranatges, d'aquest trencaclosca que és la fundació, que té moltes coses, clar, és lògic que també amb els anys hi hagués aquesta peça que és el voluntariat, que és el que avui estem parlant, és aquesta representació que teniu vosaltres i que s'ha esdevingut també amb una pota importantíssima de la fundació, no, voluntariat?
7: Sí, mira, va començar el 2006 amb una fira, amb una entimostra.
6: Val,
7: allà,
6: 2006?
7: Allà, 6, a finals, bueno, a l'entimostra.
6: Sí, ara fa
7: 20 anys. I allà la fundació va creure que havíem de començar a veure què passava amb aquesta ciutadania quan es feia una crida de voluntariat. I allà va començar a haver-hi gent propera, sobretot a la gent coneguda. Potser es va començar més per aquesta proximitat, no? Gent coneguda a la que era més fàcil arribar i dir, ei, des de Fundació tenim aquesta mirada, no? T'hi uneixes. I a partir d'aquí, clar, el projecte ha anat fent el seu camí, però el seu inici va ser aquell. Imagina't, estem al 2026,
6: clar.
7: Hi ha persones, hi ha hagut un gruix molt important de persones que han vingut a compartir, que ara no ho són, perquè hi ha altes i baixes, la continuïtat, no?, que parlava la Laura, a vegades és una continuïtat, mentre la persona que s'uneix a una acció voluntària té vida pròpia, la vida pròpia continua activa.
6: Ja.
7: La motxilla de vida porta molts altres temes a part d'aquest, no? Aleshores, evidentment, et canvien el rumb i tu estaves fent una acció i ara o te l'han d'encaixar o l'has de deixar. La qüestió és que aquesta energia humana...
6: No pari, que sigui una roda.
7: Aquesta és la continuïtat, no? Que tu trobis l'energia en un moment determinat, l'altre la trobi en un altre, el de més... Saps? Aquests encaixos energètics, que encara que les persones vagin canviant i variant.
6: Clar. Parlant de la fundació, aquest aspecte voluntariat, amb què es rigeix? És a dir, cap a on va? Us ho expliques tu, Montse? És a dir, ajuda, acompanyament, sí que hi ha molts projectes que ara parlarem, sí que hi ha projectes concrets, que ara en parlarem que són importants, però cap on van això, cap a l'acompanyament, potser, cap a quina és la tasca?
8: Depèn del voluntari, vull dir, la gràcia d'aquest projecte del Vols sentir el voluntariat és que hi ha diferents programes i llavors quan alguna persona que diu jo decideixo ser voluntari i ve aquí a la fundació, clar, nosaltres ens seiem, parlem i una mica anem traient entre tots, elaborant on aquesta persona es podria sentir millor, no? On podria donar el seu temps i la seva energia, compartir-lo aquí amb l'entitat. Llavors, clar, pot haver doncs, de tot tipus, no? Des de gent que vulgui compartir coneixements, gent que vulgui compartir el seu temps... Bueno, sí. Està obert, obert una mica a lo que aquella persona pot donar i lo que, i lo que, i lo que les persones que eren aquí poden necessitar, val, o poden voler.
6: Ganes de fer,
8: sí,
6: no? I ganes de rebre, per part de la Fundació em refereixo, no?
7: Nosaltres li diem oportunitats d'enriquir-nos mútuament,
6: val, sí,
7: val? Per nosaltres el projecte és això, crear o oferir aquestes oportunitats quan algú arriba d'enriquiment mutu, sobretot a partir de la motivació, perquè la motivació t'acostuma a portar satisfacció,
6: ja.
7: Val? Aleshores, què vol dir? Que jo he de treure de la meva motxilla de vida allò que, amb allò que em sento a gust, amb allò que crec que en tinc un domini, no? Allò que a mi em vibra i puc fer vibrar l'altre. I aleshores tant pot ser acompanyar, com deia la Montse, com quedem, perquè a mi m'encanta fer un cafè i conversar. Doncs qui està disposat
6: a fer-ho, això?
7: Qui té, clar, aquesta necessitat?
6: Sí, sí, sí, sí,
7: sí. Qui vol?
6: Uh-huh.
7: I ho poso a disposició.
6: Val.
7: O, ostres, em satisfà molt jugar a jocs de taula. Hi ha algú que realment tingui aquesta afició?
6: Val.
7: Saps? És crear aquestes oportunitats que enriqueixen.
6: Val, val. Així veig que, tot i que hi ha uns programes molt concrets, que ara en parlarem, torno a dir, també està una mica obert, també, no? A les necessitats puntuals que pugueu tenir, això, no?, d'acompanyament, del que sigui, no?, de fer un cafè, del que sigui.
8: Clar, totalment, i a més allò, parteix de la base del que hem dit, no?, de la persona que arriba, què és el que ella li podria fer feliç, compartir amb els altres, no?, allò que és el que ella podria compartir i que el pots fer sentir satisfet, sentir-se útil, sentir-se bé, i que és el que després des d'aquí, doncs, les persones necessiten, no? Llavors és aquí, és anar fent aquest match, que a vegades és en grups, a vegades és un a un, bueno, pot ser de moltes maneres, no? És tot un encaix, allò molt bonic, la veritat.
6: No deu ser fàcil de gestionar això, no? Suposo. S'han d'unir moltes coses, no?
7: Sí, i a més s'ha de tenir, de veritat, és com quan estem fent aquesta trobada d'acollida, no?, la persona que està interessada, el teu cap ja va fent engranatge, no?, buscant, ostres, aquest encaix, aquella persona que m'havia demanat. És també veure cap a on allò que t'estan explicant pot anar sent conduït, saps? És perquè és cert, no és fàcil, perquè a vegades has de buscar també la sintonia.
6: No, clar, clar,
7: persones,
6: clar, clar, clar,
7: que persones, prefereixen, doncs, no sé, un home, una dona, has d'anar, és... Jo dic que ja és una punta de coixí, és perfilar,
6: sí,
7: perquè és fer un vestit a mida,
6: sí, sí, sí,
7: per les,
6: sí,
7: dues parts, eh? És...
6: Sí, sí, sí, sí. Clar, és així.
7: És delicat.
6: Clar, ha d'haver-hi una connexió.
7: Ha d'haver-hi una connexió.
6: Quan parlem d'aquests casos...
7: Sí, per això en aquest fet el que sempre fem també és primer una visita, que coneguin, que vegin,
6: clar,
7: que interactuïn, perquè ja surt l'interactor. Quan entrem en els serveis, allà ja es crea, no?, aquell... Ostres, aquell despertar per les dues parts, i qui és, i qui deixa de ser, i què vindrà a fer.
6: Clar. Podem saber quants voluntaris actualment? Sí, podem saber-ho, sí.
7: Aquí, al Vendrell, 55.
6: 55.
7: Vam tancar, sí, l'any 2025, amb 55 persones voluntàries actives.
6: És una...
7: Ara ja hi ha hagut moviment, eh?
8: Sí, sí.
7: Ja hi ha hagut alguna baixa,
6: altes,
8: noves,
6: d'acord,
8: dir,
6: d'acord.
8: Allò, sí, perquè està viu constantment.
6: Sí, sí, sí, sí.
8: No...
6: 55 a mi em sembla un bon número, no sé, sí. Laura, sí, 55 és un bon número?
9: Sí,
7: sí,
9: sí,
7: sí.
9: No, perquè, o sigui, clar, com a entitat ells tenen la visió del seu projecte, però jo tinc que tindre al meu cap tots els projectes de totes les entitats de la província de Tarragona, i quan m'arribi algú, clar, jo els delego a elles, i clar, jo... Quan expliquen projectes nous o qualsevol cosa, jo em tinc com un llistat de dir, vale, pues si a mare m'arriba una persona, la derivo aquí perquè sàpiga que encaixa, perquè potser jo fallo. És a vegades, moltes vegades fallem, no?, en aquest encaix de peces. Llavors, clar, em sona. Estic molt familiaritzada en això.
6: Parlem dels programes?
8: Vinga.
6: Dels programes que, aquests que són una mica més... És que tota l'estona em surt la paraula regularitzat i no m'agrada aquesta paraula, eh?
7: No.
6: No, aquests programes ja, diguem,
7: programes...
6: arrelats...
7: Va ser una manera de sí, de posar una mica d'ordre,
6: eh?
7: Estava clar, eh? I d'acollir també des de que la persona se senti acollida, havent-hi un marc.
6: Clar.
7: Perquè si tu et presentes en un lloc i dius, mira, escolta'm, jo m'arremengo, poso a disposició el meu temps, jo sé fer això, sé fer allò altre, o voldria fer aquesta aportació, però tu no tens un marc i el marc parteix de què volen les persones que estan ateses, què necessiten més enllà d'aquest acompanyament professional.
6: Sí.
7: Perquè professionalment no s'arriba, o sigui, hi ha unes ràtios establertes i un monitor té 8 o 9 persones, és la individualitat, es procura però costa, i el marc era necessari per fer aquestes dues vinculacions. Si algú ve, dir-li, escolta, d'acord, doncs amb això que et deia, no?, que tu portes la teva motxilla de vida, què vols posar sobre la taula? I jo et diré les persones que ens estan demanant. És, era necessari, vale? Posaré aquest marc i ja està. I aleshores, una de les maneres va ser crear aquests petits programes que els vam basar amb aquestes demandes que ens feien les persones. Van ser creats des del que les persones ens demanaven. No que cobríssim des d'una acció voluntària, sinó que ens demanen per la seva vida.
6: Una necessitat.
7: Sí. Molt bé.
6: Que ara en parlarem també, dels, diguem, dels de beneficiaris, no, de, dels usuaris tampoc.
8: De receptors.
6: Uf, perdoneu, receptors.
8: Sí, sí.
6: Perdoneu, és que a vegades intento trobar les paraules correctes, eh?
7: És difícil, eh? Arriba un moment que si anem a buscar la lupa, mentre tots siguem respectuosos...
6: Això, també parlarem, d'aquestes persones que justament és qui va adreçada, aquesta feina i aquest treball voluntari. Perdona'm, això, un dels programes importants és el VOLS.
7: No, el projecte es diu... El projecte, el nom va ser Vols sentir el voluntariat. Nosaltres vam basar el projecte amb el sentir, no amb el fer. Per nosaltres hi havia aquí una diferència important, no? Fer, a vegades, fas automàticament, saps? És així, la vida et porta... Ara faig això, ara faig allò. I el sentir, a nosaltres, ens donava com aquest passar-ho no pel cor només, sinó passar-ho per la consciència, no? Per l'estar present. O sigui, ostres, si el vols sentir, t'acollim i endavant. Que no, la vida continua, hi ha altres.
6: Sí. Que això també és bo dir-ho, eh? Que pel que sigui, algú pot tenir molt d'interès i pot tenir les ganes de fer-ho, però potser per les circumstàncies que siguin...
9: No és el moment.
6: No és el moment.
7: Això passa, eh?
8: Sí, o no hi encaix amb el que nosaltres necessitem oferir, no? Allò que també pot passar. Llavors el que fem a vegades també és derivar, conduir cap a una altra entitat.
6: De fet, la vida ja és així. Digues,
7: perdona, aleshores, aquest sentir, que posàvem...
6: Sí, el sentir.
7: I dintre d'aquest del projecte, vam dir, en referència, torno a repetir, no?, el que les persones ens demanaven, ens feien bategar, ens sol·licitaven, vam fer aquests programes. N'hi ha un que és vols aportar coneixement, sempre comença amb la paraula vols. Nosaltres ho preguntem,
6: per això
7: no ho imposem. El voluntariat és una pregunta, si tu vols ser-hi, anem a fer aquest encaix. Vols sentir... Vols aportar coneixements, és tot allò que jo sé fer, a vegades per ofici, a vegades per devoció. Sí. Què parlava la Montse de la seva viva Magda? És veritat, fer... d'activar-se ara. Totes aquestes habilitats que les persones podem adquirir al llarg del temps, doncs es transformen en coneixements propis i posar-los a disposició. Els creem petits grups de persones que tenen aquest interès d'aprendre a pintar, a cosir, a llegir,
8: a ballar, a... Que sigui.
6: El que sigui.
7: Aleshores, aquest programa el que fa és acollir persones que volen oferir els coneixements que els porten a la seva motxilla de vida. El següent és el vols quedar. Vols quedar és perquè les persones ens demanaven moltes vegades poder quedar amb algú. No és fàcil, i no tenen gens fàcil, la vinculació comunitària. Saps? O sigui, sembla que tot estigui obert. No, està tancadíssim. I més, depèn de quines característiques t'acompanyen a la vida.
6: És complicat relacionar-se.
7: Sí. I aleshores aquest vols quedar és d'un a un, no? Que la Montse abans parlava d'aquest voluntari grupal o individual. És d'un a un. És a dir, jo... com a persona voluntària, vinc i m'ofereixo perquè m'encanta el cinema. Quedem per anar
6: al cinema,
7: clar. Busquem aquella persona que ens reclama i que li encanta i que ho podrà portar a terme amb una sola persona. Aquí es crea un vincle molt important.
6: Clar, són coses que que dones molt per fer, que dius tu, que a vegades et penses que tot és molt obert i que tot és molt fàcil, però clar, no ho és tant.
7: No. Llavors cada dona sortida...
6: Clar.
7: A més és molt bonic perquè a la vida a vegades no et retrobes casualment, és a dir, el voluntariat el que fa és que hi hagi persones que igual a la vida no s'haguessin conegut.
6: Clar,
7: i es coneixen mitjançant aquesta relació, no? Ara em ve molt al cap l'Asun i la Patrica.
8: Sí.
7: Dius, ostres, quina passada el vincle que han agafat, i les dues gaudeixen d'allò que fan, ni més ni menys.
6: Sí.
7: No? I gaudeixen d'aquest quedar per anar fent un dia un cafè. Ara tenen pensat anar a la Diada de Sant Jordi, van anar al cinema, queden per sopar, però s'ho genera entre les dues. No és que la persona voluntària se'ls digui, escolta, en farem... No,
6: és
7: aquest generar, no?
6: Uh-huh.
7: Aquest enriquir-se, com dèiem abans, mútuament.
6: Sí, sí, sí.
7: Després tenim el programa Vols acompanyar? Hi ha persones que necessiten acompanyament per poder activar-se a la comunitat. És a dir, si jo vull realitzar una activitat de ceràmica, a vegades tinc totes les habilitats per poder-ho portar a terme, però no tinc l'autonomia per anar-hi.
6: Wow.
7: Perquè vaig en cadira de rodes, per fer una crossa, perquè tinc possibilitats de desorientar-me. Llavors, acompanya'm, jo et faré l'activitat, m'uniré a aquell grup i tu m'ajudaràs a retornar a l'entitat.
6: Va, ostres.
7: I el Vols conviure, aquest programa és més dintre les entranyes del projecte, perquè es tracta d'una convivència dintre del teu nucli familiar. O sigui, la persona voluntària no posa a disposició només la seva pròpia persona, sinó la seva família i el seu espai familiar.
6: Ostres.
7: I després hi ha un programa, l'últim, que és el Vols col·laborar en família, que és per les famílies de persones ateses a la Fundació.
6: Uh-huh.
7: Ja tenim diverses famílies que bateguen.
6: Ah, que bé.
7: I que aporten, sí, sí.
6: Ostres.
7: I ens movem amb aquests cinc, que crec que no me n'he deixat cap.
6: No.
7: Bé, que és un marc per
6: clar, no, i a més, clar, són cinc projectes diferents,
7: sí.
6: Cada un d'ells allò amb una vida molt intensa pròpia, no sé com dir-ho, eh? És a dir, cada un d'ells es desenvoluparien un programa sencer de ràdio, inclús, ja dic, després acabarem aquest espai d'aquí una estoneta amb alguns dels protagonistes voluntaris que fan aquests programes i que ens ajudaran a conèixer una mica més amb intensitat. Abans fèiem la reflexió amb la Montse, ara també l'Àngels elles, no? Allà on no arriben els professionals.
7: Mm-hmm.
6: Sí que és cert, però que el fet del voluntariat dona una cosa més, em refereixo, a veure si us explica, eh? Que si ara mateix tinguéssim una partida econòmica i ara hi hagués diners per tot, en aquesta vida tot que descobert i tot tingués allò que necessita tenir, tot i així, faríem falta voluntaris.
7: Sí, sí, sí.
6: No?
7: No, sí, no volia pas dir que...
6: No,
7: perquè la Mercè també ho parlava, no, abans de ostres, jo com a ciutadana vull tenir aquest dret.
6: Clar,
7: no?
6: El poder
7: estar
6: ajudar,
7: activa.
6: No? Sí, sí, sí,
7: vull
6: sí,
7: tenir
6: sí.
7: aquest dret a estar present com a ciutadana,
6: sí, sí, sí, sí.
7: No? A veure, l'administració que faci la seva feina, però
6: clar.
7: Jo com a ciutadana no, manifestem que volem el dret d'estar.
6: Sí, sí, sí, sí, està clar.
7: I sí, sí. L'únic és que sí que és veritat que és un complement, és a dir que...
6: Clar, han d'estar complementats.
7: Sí,
6: és a dir,
7: suma, clar, sí, sí.
6: No, l'administració sí. ha d'ajudar a que aquests programes siguin factibles.
8: Exacte.
6: No?
8: Exacte. Però sí.
7: Sí.
6: No?
7: Sí, sí.
6: Que suposo que aquí, i ara potser també sí que podem posar aquest toc de reivindicació, sempre... l'administració pot aportar més, Laura.
7: Sí.
6: Això aquest és un camp de batalla
7: sí,
6: teu, eh? No?
7: Sí, de
8: sí.
7: fet sí, no?
8: Sí.
7: Aquí, que realment, o sigui, el voluntariat té un impacte i té un impacte molt important, no?
6: Uh-huh.
7: Però, sobretot quan l'impacte és positiu, quan complementa, humanitza i enriqueix la societat.
8: Uh-huh.
7: Quan l'impacte és que està sostenint allò que hauria d'estar garantit.
6: Ja, aquí és quan...
7: Anem a posar...
6: Ostres, bona definició aquesta, eh? Sí, sí, sí, bona definició. Però no la fes, sisplau, Àngels, que tens apuntada.
7: Sí, la tens apuntada, perquè hi ha coses que em venen i després, si no les apunto, és a bon
6: sí, sí, sí, sí.
7: Que el voluntariat té un màxim impacte per mi, positiu, quan realment complementa, humanitza i quan enriqueix la societat. Quan el voluntariat el que és que sosté allò que hauria d'estar garantitzat... Ja ens està dient alguna cosa. Està bé qui sigui.
6: No,
7: però
6: clar,
7: aleshores
8: ens
7: està fent una fotografia de dir alerta.
6: Clar,
8: hi ha una bombeta que diu alerta, espera.
7: Emergència.
6: Clar. Ostres. Clar.
7: És interessant.
6: Qui pot ser voluntari? Montse, parla'ns tu ara. Qui pot ser voluntari?
8: Tothom pot ser voluntari. Tothom pot ser voluntari. Qualsevol persona... només has de tenir ganes i temps, no? Abans també ho comentava la Montse, has de tenir ganes i temps. però qualsevol persona pot ser voluntària, perquè pensa que hi ha tantes accions voluntàries que pots fer, no? Que qualsevol persona, jo crec que pot trobar l'encaix per ser voluntari. Sí, sí.
7: Per mi, perdona, és important, doncs, el que dius, per mi, és l'encaix.
8: L'encaix. Sí.
7: I l'encaix no depèn tampoc només de tu com a persona. Depèn de que aquell entorn, clar, s'adecui al que tu vols oferir, no? A vegades hi ha uns horaris que s'han d'adequar al que tu pots oferir.
6: No, clar.
9: Sí, el compromís.
7: L'encaix és molt important. Sí, el compromís també, però que tu pots voler tenir totes les ganes. Clar, sí, tothom pot activar-se en acció voluntària si ho vol. Sí. Això per començar, sempre ho preguntem. Però sí que és cert que has de trobar el teu encaix, no a qualsevol lloc, ni qualsevol moment,
8: ni qualsevol manera. Has de trobar l'encaix, que és més important, o el més difícil a vegades. Però una vegada trobat l'encaix, qualsevol persona pot ser...
7: És important, perquè a vegades, des d'una entitat, que quedi clar avui dia a la ciutadania, quan es diu un no, no és un no a l'acció voluntària genèrica, a vegades és, ostres, mira, jo crec que el teu perfil, a veure, qui som nosaltres per dir-ho, no? Però sí que per aconsellar que hi ha moments de vida o això, hi ha entitats que potser no són les adequades d'allò que tu vols oferir. Mira, per exemple, no? Un moviment d'escalada,
6: sí,
7: que vingui algú aquí a oferir. Hi ha persones, no posarem en risc a les persones.
6: No, està clar.
7: Que no som nosaltres qui determinem si sí o si no.
6: No, està clar.
7: Sinó que les persones que volen o acullen aquesta acció voluntària han de voler.
8: Clar.
7: S'ha de fer aquest encaix. Aleshores sí que podem dir, escolta, potser un centre excursionista pot acollir aquesta sol·licitud d'acció voluntària que tu fas. Perquè pot tenir un tipus, no, de persones que estiguin més...
9: No, i moltes vegades ens trobem a persones que van a fer voluntariat a una entitat i no encaixen per X motiu, i perquè no té, com el cas que has posat, no? I que no es desmotivi la persona que va a fer voluntariat, que es recondueix, i per això sempre és molt important el treball en xarxa amb les entitats, per conèixer què fa la veïna del costat, per saber a on podem derivar una persona si en el cas que la nostra entitat no la podem acollir, no? I al final la persona que no es desmotivi, sinó que simplement es recondueix,
8: que
9: no perdem la voluntària.
8: Exacte, que aquesta energia voluntària d'aquella persona, doncs
6: no,
8: que,
6: clar, no es perdi,
8: que, no es perdi, no, que hi ha un altre lloc on segur que encaixarà, que podrà ser superútil.
6: Sí, sí, sí.
8: No?
6: A més, si parlem d'energies, que jo també estic d'acord, ja, parlar d'energies, l'energia això no es destrueix, sí, no, sinó que una mica es transforma, no? I és aquesta intenció. Sí. Parlant del temps, però tampoc el temps no... Bé, és obvi, però que hi ha voluntariats que es poden adaptar també a una estona, un cop per setmana o un cop al mes.
8: Vull dir, si això realment...
6: Que no sigui una barrera, tampoc.
8: No, el temps no és mai una barrera, perquè és això, tenim voluntariats que és una hora al mes.
6: Imagina.
8: Qui no té una hora al mes? No?
6: Exacte.
8: Dir que al final és adaptar-ho. O una activitat puntual, no? De dir, bueno, pues, vinc a fer aquesta activitat, aquest taller, i ja està. Potser ho fas una vegada a l'any, no se sap, no? Jo vull dir que jo crec que tothom pot aportar alguna cosa, no? I, i és anar buscant, doncs, això, les possibilitats que tu tens amb el que...
6: Sí.
8: Però tothom, el temps... realment no és una limitació.
6: Jo crec que no, que a vegades és com una...
8: És una excusa,
6: exacte,
8: que és fonamentalment.
6: Aquí està, és una excusa imposada.
8: No? Però com per moltes altres coses que dient que no tenim suposat, temps. Tenim 24 hores al dia.
6: Exacte,
8: no?
6: Ni per cuidar-nos i altres coses. És obvi que... Però a vegades també passa que és aquesta excusa que tots posem moltes coses, potser perquè el que dèiem, no ens atraïm a fer el pas.
8: Clar, el desconeixement,
6: el desconeixement,
8: no?
6: És aquest... Exacte, és aquesta por que tenim intrínseca i que una mica suposo que ens la autoexpulsem. No tinc temps. Però en canvi, que dèiem, no, si aquest acompanyament, és a dir, si tu et poses en contacte, truques, els expliqueu, dirà, ajuda'm, no?, a entrar a fer de voluntari. Cap aquí anava, de fet.
7: Sí.
6: Cap aquí anava.
7: El que està clar també és que hi ha dos paràmetres, que és compromís i responsabilitat.
6: No, això sempre hi ha de ser-hi, evidentment.
7: Sí. Que formen part. I si van amb ella, van de la mà, o sigui,
9: cognom,
7: no, de l'acció voluntària. Són els cognoms. No, és veritat. Aleshores, sí, acollim i... però no de qualsevol manera, aleshores...
6: Sí, evidentment, un sentit comú, que és el menys comú dels sentits. Però aquesta responsabilitat, no?, de dir... jo vull fer una acció, és una acció que desenvolupa un grup de gent que porta una organització, com que estem veient, molt extensa, és obvi que si tinc ganes de fer-ho, o almenys abans de començar a fer-ho, he de fer aquesta reflexió de dir, estic disposat a fer-ho, a complir com a mínim
7: No. I em comprometo, clar,
6: em comprometo
7: una hora
6: exacte,
8: a fer-ho.
6: Exacte,
8: sí, però,
6: exacte. Però almenys no, clar, arribar a fer aquest compromís.
8: Clar, perquè a més estàs allò, un compromís amb unes persones amb les que estaràs després, no?
6: Sí, sí,
8: allò,
6: sí,
8: clar, clar. Ja no és només amb l'entitat, sobretot és amb les persones.

0: voluntaris, molta satisfacció.
1: Enriquiment.
0: I molt enriquiment personal, no sé, t'obre, no? T'obre la ment, t'obre la ment, descobreixes, no?, coses noves, persones diferents,
2: crea vincles.
0: Exacte.
2: Jo penso que també reforça la paraula nosaltres.
3: Bé, que
2: davant, sí, no?, d'un moment o moments de batecs socials que hi ha molt d'individualisme,
3: sí,
2: no?, que hi ha aquesta mirada, això, jo i el mòbil, jo i el mòbil, jo i el mòbil,
3: sí, sí,
2: no
3: sí,
2: sé com dir-ho, eh? Que sigui,
3: no, que sigui
2: respectuós, però sí, sí, que sí, ens retorna, no?, aquest nosaltres.
3: Sí. Sí, a comunitat, no? També en certa
2: sí,
3: manera, no?
2: Sí, sí,
3: és a dir,
2: sí,
1: a comunitat.
3: Sí. Sí, sí, exacte, exacte.
1: Assertivitat, que cada vegada és com que estic...
3: Empatia.
1: Sí, empatia.
2: Bueno, jo no seria de valor, sí.
3: Sí, els tens per aquí? És que
2: no.
3: Has preparat moltes coses,
2: bueno,
3: Àngels.
2: Sí, ja sé
3: que,
2: jo ja, tinc...
3: Ja et coneixem, Àngels.
2: Perquè, bueno, no sé, no, el voluntariat què aporta? Pues també és una manera de fer societat, que a vegades... Sí. Torno a repetir,
1: fet,
2: potser
1: sí,
2: ens oblidem, no?, d'aquest nosaltres. Ostres, és que sense un nosaltres... No, sé,
3: no estem acabats.
1: No, no.
3: I és
2: que no
3: estem
2: sé on
3: acabats.
2: Anirem a parar.
3: No, no, estem acabats.
2: En sèrio.
3: Estem acabats. Estem
2: no,
3: hiperconnectats amb tot,
2: clar,
3: però en canvi estem més desconnectats que mai.
2: És cohesió social. És que
1: Stay shit.
2: Clar, sí, és sí, així. Sí, sí, sí, mira, ara em ve, que també m'he preguntat alguna coseta, el tema de... No, ara que tu ens feies... Pues què aporta? Mira... vam fer una formació molt bonica que es diu Som un Bosc, i és com la cooperativa, és que és de veritat, és la cooperativa, no?
3: El bosc està connectat per les arrels,
2: no? Sí. Aleshores, no cal que sigui el voluntari, és que ha de ser la humanitat la que ha d'estigui connectada, i si algú malalteix, ostres, no? Aquest refer-se entre tots, i si algú, pues això, no? Necessito les ulleres, refer-se entre tots, i no hi ha més. És que no hi ha més, no?
3: És com una forma de societat, com dèiem abans amb la Laura, no? Que és, no és el fet de... Faig voluntariat, perquè això, faig un voluntariat i faig una temporada i com, no sé com dir-ho, com un objecte, és que no sé com explicar-ho, eh?
2: Ja,
3: si no, ha de ser una forma de fer...
1: De fer, de viure, no?
3: Exacte, sí, no? De dir, doncs...
2: De construir societat,
3: exacte,
2: és
3: exacte,
2: que...
3: Al igual que em rento les dents cada dia, o que intento fer esport, o que oriento també d'involucrar l'esport al nostre dia a dia, una mica és això, no? D'una forma de vida, de dir, doncs igual que vaig aquí, doncs també faig aquesta estoneta... Exacte,
1: clar,
3: i faig comunitat, doncs això, compartint el meu temps amb el que sigui necessari. És complicat, eh?
2: Sí. Sí. És complicat perquè, a més, hi ha un sistema...
1: Que no facilita, no?
2: Un sistema que, ostres, a vegades la cooperació... O sigui, sí que hi ha, no? Quantitat d'entitats que bateguem, sí, però el sistema en si...
1: Ens porta, emportar, no? I ens menja.
3: Sí, sí, sembla que estigui al contrari.
1: Els tempos se'ns menja.
3: Correcte. I ja, per donar més força també d'això, el canvi generacional, els perfils dels voluntaris...
2: Laura...
1: Bueno, a veure, jo soc molt partidària de, sobretot, enfortir el teixit del voluntariat jove, no? De potenciar, perquè crec que el voluntariat cada vegada té que ser de relleu, no? No deixar envellir aquest tipus de voluntariat, sinó donar-li suport a aquest tipus de voluntariat i acompanyar-lo. Llavors, potenciar el voluntariat jove és el principal motiu que crec que des de la federació i totes les entitats anem buscant.
3: Ja.
2: Però aleshores les entitats també hem de fer una reflexió. Hem de canviar el focus, perquè els joves, no és veritat.
1: Sí.
2: Algunes entitats hem de canviar el focus,
1: sí,
2: del projecte, perquè va estar pensat per una ciutadania genèrica, però què ha passat amb el jove que ha anat...
1: N'hi ha que actualitzar els plans de voluntariat.
2: No, i a més el voluntariat internacional, per exemple,
1: no,
2: ells bateguen molt en allà.
1: Sí,
2: sí, però no bateguen. O sigui, jo dic canviar el focus en els projectes o fer un focus més adequat pels joves, perquè ells no bateguen amb el projecte en si. Ells volen allò.
1: Accions.
2: Sí, allò.
1: Una acció concreta, no? Que es motiva.
2: Ostres,
1: diem. Les trempes, el
3: sí, sí, sí, sí, sí,
1: no? I s'impliquen.
2: És a dir, hem de crear aquests moments, hem de crear aquest escenari on el jove s'apropi.
3: És
1: un tratge a mida.
3: Sí, però és el fet que puguin conèixer, és a dir, que puguin viure el voluntariat acostant-los d'aquesta manera, però un cop ja l'hagin provat, jo estic convençut que es quedaran.
1: Sí.
2: Possiblement una part, sí.
3: Una gran part, no?
2: Possiblement una part, sí.
1: També n'hi ha que actualitzar els projectes. Sí. N'hi ha que motivar sobretot a la gent. N'hi ha que veure el que, per exemple, la Universitat Rovira i Virgili si fas voluntariat a unes entitats, te dona crèdits.
3: Val, bé. Tot ajuda.
1: Tot ajuda, no? Al final és un...

0: de ser diferent. Sí. No pot ser un projecte tan genèric.
1: No.
0: Ha de ser una crida,
2: sí, sí, sí,
0: real, clar, i una crida feta des dels seus canals.
2: Sí.
0: El boca a orella.
1: El seu llenguatge.
0: Però el boca a orella, ells...
1: Clar.
0: Mira,
2: sí, sí,
0: que
2: sí,
0: aviat
2: sí.
0: passa de llarg.
1: No,
0: hem de buscar aquest focus.
1: Sí. A vegades també han de ser coses més col·lectives, perquè els joves els agrada fer coses més comunitàries.
2: Clar, que els ajudi a ells mateixos,
1: clar,
2: també.
1: Ells mateixos, saps allò? Bueno, hem
0: més puntuals, no?
1: Puntuals.
0: De veure
1: o com els projectes de mentoria.
0: Clar, que és, és més puntual. Hi ha joves que et diuen, no, és que jo no vull estar compromès.
1: Cada setmana o cada mes o no sé quan, però potser una cosa concreta per aquest projecte, uau,
2: sí, sí, clar, clar, clar,
1: si això la fas amb els teus amics,
2: clar,
1: uau,
2: el que sigui l'oportunitat per conèixer,
1: clar,
2: el voluntariat,
1: exacte, viure l'experiència,
2: sí, sí, sí, sí,
1: no? I a partir d'aquí
0: el nostre projecte en si ja ha tingut aquesta experiència de fa uns anys, es van dirigir un parell de grups d'amics i realment aquests grups d'amics han continuat anys i anys, que van obrir les portes a que a un amic més, no? I era una persona atesa a la fundació.
2: Que bé.
0: I ells han continuat... Però ara...
3: Però també sou partidària de que els centres educatius cada vegada involucri més l'acció voluntària. Que es doni als centres educatius. Ja des de...
1: Potser
3: l'ESO, no?
1: Primària.
2: En primària és veritat. Em consta que, per exemple, els instituts, en un altre espai que fem en aquest programa, que diem la tribu del Pla Educatiu d'Entorn, justament a vegades parlen d'aquests projectes comunitaris, és a dir, que s'està començant a treballar,
1: sí,
2: eh? I això és important, acostar aquestes figures. Hi ha feina, això sí, eh?
1: Molta.
2: Hi ha feina?
0: Benvingudes, sigui.
1: Hi ha feina, fascinant.
2: I tant de bo es pugui fer amb aquesta energia que transmeteu vosaltres des dels vostres canals i des de... Canals, vull dir, des de la vostra feina diària. Em refereixo, i des de la vostra manera de fer, i que de fet també ens fa que estiguem avui justament en aquest espai per poder explicar-ho. Ara anem cap a aquesta part testimoniatge, d'aquests voluntaris. Com ho fem? Us voleu quedar? És a dir, sí? Si encara el que haurem de fer és... Mira, direm que els voluntaris s'aportin les seves cadires, un fet mai vist, perdoneu, que es faran treballar aquests pobres voluntaris, eh? Que s'acostin amb les cadires.
4: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Esteu escoltant la repetició de La Calaixera. Connecta't a Ràdio El Vendrell. A la FM 107.1 i en línia al web rtbalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
5: Notícies actualitzades al butlletí de les 11 a través de la xarxa de comunicació local i que ens porta, quan passem ja gairebé 4 minuts, això d'aquí, de les 11, la tercera i última part de programa. Avui és dijous, 30 de juliol, programa número 4016, una setmana, això, una mica estranya... Una setmana que va començar en principi ahir dimecres, perquè dilluns i dimarts era festiu, encara estaven de festa major, així que mica en mica anem recuperant ja la normalitat habitual d'aquest espai, també, d'aquí, d'aquest magazín matinal. I, de fet, els continguts, doncs això, en aquesta setmana també varien una mica, i tot i que és una secció que habitualment fem els dimarts, com que era festiu, doncs l'hem passada avui, dijous. Estem parlant de secció digital, aquesta secció que intenta, doncs, fer-nos perdre la por a la tecnologia, conèixer-la sobretot des de diferents estaments i des de diferents qüestions. I avui seguirem una mica per aquest perfil, com sempre amb el responsable de fer-ho, això, el Joan Molines, de Goyle al Vendrell. I després encara ens quedarà una estoneta més per la participació i les trucades, i a veure si hi ha temps també farem una mica d'avançament de les cartelleres cinematogràfiques. És a dir, també intentarem parlar de cine. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última part. Som-hi.
4: La Calaixera, un programa unicat de tot.

0: Joan Molines, molt bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Sí? Sí. Festa major bé?
1: Sí, sí, sí, tranquil·leta.
0: Bueno.
1: Sí, sí, sí, he aprofitat també per descansar, per sortir una mica.
0: Molt bé.
1: I bé.
0: No participes a cap ball ni aquestes coses, no? Com
1: no, abans...
0: Bon vendrellenquets...
1: No, jo no em considero BTV.
0: Jo... No, jo no ho he dit, eh? Dic bon vendrellenc.
1: Bueno.
0: Jo sóc bon vendrellenc i no sóc del Vendrell, ni visc al Vendrell,
1: jo però
0: em considero bon vendrellenc.
1: Jo he sigut de Vendrell de tota la vida i em considero poc vendrellenc.
0: Havia sortit abans per això en algun bar?
1: Sí, abans havia fet. L'únic que els últims anys ja ho miro des de fora, també vaig al meu ritme i...
0: Podem saber?
1: Sí, havia estat a la Víbria, després al... El Borinot i amb algun altre així també.
0: Molt bé,
1: sí.
0: Sí, oi, sí, doncs el foc, principalment.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Que bé.
1: No, jo soc molt arrítmic, així que jo els balls populars li deixo per la gent que en sap més que jo.
0: Bueno, el foc també té el seu punt.
1: No, sí, el foc m'agrada, sí, sí,
0: molt bé.
1: Sí. No, i ara miro des de fora.
0: Doncs
1: sí, i a més, com tenim l'oficina i a la plaça Vella, des de dalt
0: clar, ho tens.
1: Es veu espectacular.
0: Sou privilegiats,
1: sí,
0: és
1: obvi.
0: Exacte, tot el que passa en aquest escenari principal que sempre és la plaça Vella. Doncs bé, això, festa major finiquitada, anem més enllà ja. I justament, avui ens vens a parlar, crec, d'un projecte personal empresarial... I que ha agafat molta volada.
1: Sí, fa, no sé si 2 o 3 programes vaig dir que estava esperant que em confirmessin un tema, que ens l'adjudiquessin per poder-ho anunciar. I l'altre, el dimecres passat, si no me'n recordo malament, ja va sortir i em fa molta il·lusió. O sigui, bueno, realment Goyle es crea del botó al pànic, fa 9 anys. Fa 9 anys Goyle es crea del botó al pànic. No es deia Goyle, es deia Ugalerta,
0: sí,
1: era
0: sí,
1: totalment
0: sí.
1: Diferent. I de més... Però Goyle és d'allà l'únic que vam tirar cap a altres verticals, no només el botó del pànic.
0: Tot va començar aleshores. Un projecte, entenc, que es va crear i va començar el Vendrell, no?
1: Sí.
0: L'Ajuntament del Vendrell va ser el primer usuari d'aquella primera aplicació, que era això, que era l'UV Alerta, que és això, era un botó de pànic.
1: Era un botó del pànic. Això neix de la mà de l'alcaldia antiga, dels que hi havia abans dels actuals, i de la mà del Jordi Altarriba, de l'exinspector de Calafell. I això neix fa 9 anys, a mi em venen amb una necessitat, que és... Hi havia un problema a la Via Verda. La Via Verda és la que va des de Vendrell fins a Sant Salvador.
0: La ruta del colesterol.
1: La ruta del colesterol, exacte. Sí. Hi havia un problema, i entre totes les opcions que contemplaven, doncs on era fer una aplicació. I em van contactar i em van dir, volem fer això. Jo en 2 setmanes vaig arribar amb el que jo creia que havia de ser l'aplicació i la van tirar endavant.
0: Molt bé.
1: Ara, per desgràcia, ja no són clients. Ja van preferir no seguir donant el servei. És una llàstima. Però sí, sí, jo dic que sempre amb molta il·lusió que Goyle, que ara és una altra cosa totalment diferent, però el botó del pànic neix aquí a Vendrell fa 9 anys.
0: Ostres.
1: Com a pioners. Sí,
0: interessant.
1: Sí.
0: Molt bé. M'agradarà saber, després ho expliquem, si et sembla, com es dissenya i com funciona una aplicació d'aquestes característiques.
1: I tant.
0: Però anem cap a l'actualitat i aquesta informació, que sí que és cert que ara, el que tu has dit, aquesta concessió d'aquest botó del pànic ha arribat a molts municipis i ciutats de Tarragona.
1: Sí, sí, sí.
0: De tarragonès. Sí.
1: A l'octubre de l'any passat surt una licitació d'instal·lar el botó del pànic a 7 municipis de Tarragona.
0: Val.
1: Que són Reus, Tarragona, Cambrils, Constantí, la Canonja, el Catllà i Mont-roig del Camp.
0: Val,
1: ells van fer una licitació conjunta, ells es van ficar d'acord al CET per dir, mira, volem fer aquesta licitació, volem que aquesta sigui l'aplicació i tot això són les funcionalitats que ha de tenir.
0: Val.
1: És la licitació més dura en la que ens hem presentat, o sigui...
0: Sí?
1: Sí,
0: ho vas comentar l'altra vegada,
1: Era una licitació molt dura en l'aspecte de que havies de complir molts requisits. O sigui, no només havies de complir el requisit tècnic, sinó el requisit financer, requisit de que ja has d'estar en municipis, o sigui, jo no podia haver fet això si no tingués res abans, perquè una de les clàusules, dels punts del plec, deia que havies d'estar a mínim 3 municipis fent el mateix. Llavors, o t'adiques a això o no ho pots fer.
0: Complicat.
1: I era una licitació dura. O sigui, eren 50 pàgines, entre diferents documents, 50 pàgines de licitació, mica més, mica menys, i una licitació molt tècnica. O sigui, havies de complir molt, molt específicament cert tipus de funcionalitats. I per sort, nosaltres les complíem totes.
0: Molt bé.
1: I molt content. han sigut 8 mesos patint, perquè clar, amb una licitació no saps qui es presenta, no saps quin pressupost, va per punts,
0: sí.
1: Encara que jo tenia la confiança de que estàvem molt ben posicionats, perquè al ser una licitació tan dura és una barrera d'entrada per moltes empreses, sempre es pot presentar amb algú, i sí que és veritat que en aquest àmbit som tres empreses a nivell estatal on nosaltres som la més puntera i la més gran, però clar, els altres també es poden presentar o potser pot néixer algú nou o algú que no coneixem, llavors sí. Jo amb això sóc molt patidor, hem sigut 8 mesos de patir, però molt content, molt feliç i amb moltes ganes ja de ficar-ho en marxa, que ara estem en l'últim període de la licitació, que és els 15 dies on poden recórrer les altres dues empreses que s'han presentat, que vaig parlar amb elles i en principi ningú recorrerà, així que deixem passar els dies i
0: molt bé.
1: I molt content.
0: Clar.
1: I amb molt d'orgull.
0: Sí, tant, jo crec que sí,
1: Sóc una persona que disfruta poc els èxits, perquè és la meva feina, o sigui, la meva feina és tenir èxit, llavors és com si amb un repartidor de correus li demanes que celebri quan reparteix una carta, o sigui,
0: bé.
1: No ho farà, però sí que és veritat que és un gran projecte, o sigui, són molts diners, o sigui, bé, són, en 4 anys són 629.000 euros, és l'oferta que vam fer. Llavors, hòstia, això per nosaltres són molts diners, ens ajuda molt a seguir creixent i ens segueix posicionant com a referent estatal en això, que és la part de botó de pànic.
0: Sí. Vol dir que a partir d'ara o l'aplicació ja està dissenyada i es posa en marxa, o un cop ja heu aprovat la licitació és el disseny de l'aplicació?
1: No, sí. L'aplicació ja havia d'estar operativa, o sigui...
0: Val, és a dir, quan ja opteu a... aquesta convocatòria ja havíeu de tenir l'aplicació ja...
1: És que no podies optar si no tenies algú funcionant.
0: D'acord.
1: O sigui, ja havies de tenir un producte funcionant, desenvolupat, implementat a municipis...
0: Sí. Val. Tot i que cada municipi, o en aquest cas, clar, si s'han ajudat aquestes àrees, té les seves particularitats,
1: correcte,
0: no?
1: És una licitació conjunta, però són 7 municipis diferents.
0: I tots ells amb les seves aplicacions diferents.
1: Sí.
0: Val.
1: Sí, o sigui, són com 7 aplicacions diferents. L'únic que va sota d'un mateix paraigües, que és l'equip que ho gestionarà des de l'Ajuntament de Reus.
0: Val. Estem parlant molt de l'aplicació i el botó del pànic, però ho podem explicar una mica més?
1: Sí.
0: En què consisteix, eh? Vull dir, què són aquestes aplicacions?
1: És molt fàcil. És una aplicació que permet que la ciutadania pugui enviar qualsevol emergència a la policia en menys d'un segon.
0: Val.
1: Sigui que t'estan furtant, sigui que t'has caigut pel carrer, sigui que t'estan perseguint, sigui que has vist un incendi, sigui el que sigui, que puguis avisar a la policia en menys d'un segon que tens aquesta emergència. Llavors la policia sap qui ets, on estàs i què necessites. Per què?
0: Val.
1: Perquè tu et crees un usuari, sap qui ets. On estàs? Estàs geolocalitzat a l'hora d'enviar-ho. Sempre, quan no ho envies, no estàs mai geolocalitzat.
0: No. O sigui, quan s'utilitza l'aplicació.
1: Quan s'utilitza l'aplicació i s'envia, estàs geolocalitzat. I després, com tu envies una alerta d'una tipologia, saben què necessites. Que potser t'equivoques i després canvies, però ja sap qui ets, on estàs i què necessites.
0: Val. I és obrir aquella aplicació i apretar.
1: Apretes un botó i automàticament s'envia.
0: Que visualment, és que no la recordo, l'UV alerta,
1: és una pantalla...
0: no la recordo, Visualment?
1: És una pantalla on tens diferents boletes, a cada boleta és una emergència diferent, llavors quan tu llisques la boleta al mig, llavors és quan s'executa l'enviament de l'alerta.
0: D'acord, que és arrossegar...
1: I és arrossegar perquè així evitem les falses alertes, perquè
0: clar.
1: Si són clics, fer un clic és molt fàcil.
0: Ja.
1: I com no ho permetem, perquè no volem que la gent pugui cancel·lar un enviament per evitar que si passa alguna cosa de veritat ho pugui cancel·lar si algú m'amenaça, doncs fent el lliscament evitem molts falsos positius. Tenim molt estudiat això.
0: Molt clar, i aquí vindria, aquí on va aquesta part, que a mi també crec que és molt interessant, que és el disseny d'aquesta aplicació, que no està fet a l'atzar, sinó que suposo, ara m'ho estic preguntant així a l'atzar, està feta i dissenyada per utilitzar-la en estat de crisi, en estat d'alerta o en estat de pànic, no? Justament.
1: Exacte, és una pantalla que té diferents boletes, cada boleta és una emergència diferent, llavors l'enviament és tan sol lliscar. I ja està pensat d'una forma, per exemple, jo sempre ho explico, tinc la mà petita. O sigui, jo s'intento, ara pels que no m'esteu veient, jo ara estic agafant el meu mòbil, i s'intento anar-me'n a la cantonada dreta, agafant el meu mòbil amb l'esquerra del mòbil, jo no puc.
0: Clar, no t'arriba.
1: Perquè no m'arriba. O sigui, no més pràctic. Llavors, vaig dissenyar una pantalla on qualsevol tipus de mà, sigui, ai, com es diu, sigui esquerrà o dretà, sigui d'un mòbil gran, un mòbil petit, o el que sigui, fos ràpid d'enviar, perquè en un moment d'emergència no li diràs a la persona, escolti, perdoni, que esperis un moment que envio l'alerta. No, obriràs el mòbil i l'enviaràs d'una forma urgent i ha de ser molt ràpid. Llavors, és un menú circular, al centre de la pantalla, molt visualment, molt pensat perquè el disseny sigui molt fàcil, i allà ho tens tot. O sigui, no has d'anar pantalla dintre de pantalla dintre de pantalla, sinó allà ho tens tot, llisques i automàticament s'envia.
0: Bueno, que és això, que està dissenyat perquè la reacció sigui instantània, i en una situació d'emergència no hagis d'estar entrant en menús i triant allò que necessites.
1: I l'enviament ha de ser en menys d'un segon. O sigui, la nostra barrera de lo màxim que pot tardar una alerta és de menys d'un segon. Llavors, més enllà del disseny, també hi ha molta optimització de sistema.
0: Val.
1: Quan et comença a ubicar, quina és la forma ràpida d'enviar-ho, com ho fa, bueno, hi ha tota una enginyeria darrere, perquè funcioni el més àgil i el més ràpid i fiable possible.
0: Sí, sí, sí. Jo recordo que en alguna ocasió, inclús amb la Sílvia, quan ens havia acompanyat i parlàvem una mica aquesta part visual, que havíem parlat això, de l'importància dels colors, inclús de la geometria, tot el que surt, que tot està pensat, i en aquest cas, evidentment, encara més.
1: Sí, sí, tot està pensat i està orquestrat perquè la gent quan entri ja sigui entrar i enviar.
0: Clar.
1: Sí, molt fàcil.
0: Això vol dir que quan veu en la primera vegada, veu començar a dissenyar aquesta aplicació, suposo que tot passa per un primer disseny, no sé si visual o logístic de com ha de funcionar informàticament parlant, però clar, implica que hi hagi molta feina de disseny.
1: Realment va ser una inspiració divina.
0: Ah, mira.
1: Això, quan vaig ficar-me a fer l'aplicació, de tots els tipus de disseny, van fer 4 o 5 dissenys, o sigui, més amb tipus format, em surt la paraula en anglès, grid, que és com taula, per dir-ho així. No, graella, perdó. En format graella, però no m'acabava d'agradar, perquè era molt, molt normal. Jo volia també fer alguna cosa diferent, alguna cosa que la gent reconeixés visualment quan ho veiés. I va ser dels primers dissenys que vaig fer, un menú rodó. I l'única aplicació que conec que té un altre menú rodó és Glovo. Som els únics que... Som els únics... I jo la vaig fer abans de Glovo.
0: Sí, sí,
1: però no és
0: sí,
1: que pugui
0: sí,
1: dir que ens copiessin també. Glovo ni ens coneixia.
0: Clar.
1: Però vull dir, dos equips que no té res a veure l'un amb l'altre, vam arribar a la conclusió de que el menú rodó és un menú diferencial, és un menú fàcil de fer servir i és un menú peculiar. Llavors, sí que després vam veure els pros i els contres de fer un menú rodó, què passa amb pantalles grans, què passa amb pantalles petites, com això va amb una tablet, com no, i a partir d'aquí sí que vam fer una elaboració molt més àmplia. Però de tot el que hem canviat en 9 anys, el menú rodó no ha canviat.
0: Val, es continua mantenent.
1: És part identitària de l'empresa.
0: Ostres, que bé. Sí. Abans que la creiéssiu vosaltres, existia una altra aplicació similar?
1: No t'ho sé dir. Sé que després d'anar altres sí que s'han creat coses, perquè al final tampoc és que estiguem enviant coets a la lluna. Al final és un botó al pànic. Al final donem moltes més coses, però per lo que sempre en reconeixen en aquest àmbit és el botó del pànic. Pues segurament s'havia fet alguna cosa, segurament. Però a nivell estatal no coneixia
0: res. No.
1: O sigui, som els número 1.
0: Clar.
1: O sigui, hi ha molt poca competència amb això, cosa que és bo i és dolent. O sigui, més competència vol dir que tens més mercat. Bo és perquè són menys.
0: Està bé. I perquè la idea és vostra, o la idea inicialment, o el desenvolupament d'aquesta idea inicialment és vostra. Clar, aquí hi ha la particularitat de que és un botó del pànic oficial. No? És a dir, que aquell avís arriba a instàncies oficials de policies, bombers, és a dir, que no va a vés a saber on o amb un enllaç o amb una companyia privada, en aquest cas.
1: És que aquí la gran barrera d'entrada, que és el que a nosaltres ens protegeix, és que si no tens policia darrere, no té molt de sentit fer-ho. Clar, has de tenir l'Ajuntament de cara i has de tenir la policia de cara, perquè uns són els que paguen, els altres són els que la fan servir. Llavors, sí o sí necessiten els dos interlocutors alineats amb això. Llavors, ara nosaltres ja estem amb aquests 7 municipis, ja estarem a 20 i pico ajuntaments, alguns molt petits i alguns molt grans. O sigui, des de, per exemple, Roda de Barà, que són 6.000 persones de mig a l'any, menys l'estiu, que en són moltes més, fins a un Reus, un Oviedo, un Pamplona, que són municipis de 300.000 llargs habitants. O sigui, estem en municipis molt grans.
0: No, i tant. Clar, doncs suposo que tecnològicament les policies d'aquests municipis també han de tenir algun tipus de sistema
1: No, ells només necessiten un ordinador.
0: Això, és a dir, ells ho reben a través també, suposo, d'un programa informàtic o d'una aplicació que tenen ells exclusives, eh?
1: D'una pàgina web.
0: Val.
1: Ells ho reben a través d'una pàgina web. D'acord. Ells només necessiten un ordinador amb accés a internet. No han, no han d'instal·lar res als seus servidors.
0: Jo em referia a això, eh?
1: No han de fer cap inversió.
0: Val, ells, els hi apareix el missatge d'alerta,
1: sí,
0: amb la ubicació, de, en què consisteix, llavors ells envien,
1: correcte,
0: la patrulla o el que faci falta.
1: Correcte.
0: Ostres. I s'ho pren bé, la policia?
1: Sí.
0: Sí? És un bon sistema per ells?
1: Sí, sí, sí. Amb tots aquests anys només ens han deixat de ser clients un ajuntament.
0: Que és aquest
1: del Vendrell.
0: I per què? No hi entrarem, eh? Però hi ha una altra empresa que fa això o actualment no hi ha botó de pànic aquí al Vendrell?
1: No hi ha botó de pànic. I jo sé, no amb 100% de certesa, però tinc... o m'han comentat que estaven buscant alternatives bastant més cares que la nostra.
0: Sí?
1: Sí. Però no sé, això hauríem de portar algú que...
0: No, sí, sí.
1: Algú d'allà.
0: No deixa de ser curiós.
1: No deixa de ser curiós i a mi em sap greu que d'on neix una aplicació així, jo en vam ser pioners, perquè sí, vam ser pioners amb això, que s'hagi deixat de banda. Però bueno, al final són decisions i...
0: No, sí.
1: I jo vull creure que no hi ha res personal, que al final és tot, com dic sempre, business és business, i que si no ho volen fer servir perquè deuen tenir una alternativa millor o perquè no els hi deu rentar lo suficient.
0: Però és curiós això, no?, que en altres municipis, en altres ciutats del territori de l'Estat, doncs s'aposti per aquesta aplicació i per aquest servei que ha de ser de prou qualitat, per portar-lo a terme.
1: No, així
0: és valorat, em refereixo, que, ostres, des de la proximitat, no?, i del foment a l'empresariat local, doncs no s'aposti per fer-ho així. Però bé, no, ja dic, eh? No hi entrarem.
1: Podríem parlar de moltes històries, no només nostres, podríem parlar de moltes més històries
0: on
1: estaria molt bé que s'apostés algú més pel talent del territori. No només nostre, eh? O sigui, hi ha molt de talent aquí.
0: Per la xarxa empresarial.
1: Hi ha molt de talent i hi ha gent molt bona fent coses molt guais que més enllà de tecnologia, de molts altres àmbits, estaria genial que s'apostés per això també.
0: Clar. Perquè, clar, aquí suposo que rere tot això també, per part vostra, com hi ha com a empresa, Joan, que a vegades sempre parlem d'aquest biomi, no?, d'empresari, en aquest cas, vosaltres sou tecnològics, però també no deixeu de portar una empresa amb el que significa, etc. També intueixo que deu haver-hi una part comercial.
1: Sí.
0: És a dir, teniu un equip que parla amb ajuntaments, amb policies, oferint, en aquest cas, ja sé que feu altres coses, però en aquest cas oferint això, suposo, no?
1: Sí. En tot el tema dels municipis, sí que és veritat que no tenim un equip dedicat a municipis, per una simple raó, sinó és com nosaltres som una eina addicional, o sigui, nosaltres no som una eina crítica com a tal. O sigui, hi ha, per exemple, software policial, que és crític perquè una policia funcioni. Hi ha diferents software que són el seu dia a dia, és com el seu programa del dia a dia.
0: Nosaltres
1: som un afegit. I no serem mai un software policial, perquè no és el nostre
0: sinó
1: nosaltres som un afegit que dona un gran valor al municipi, ajuda la ciutadania, ajuda l'Ajuntament i ajuda la policia, ajuda a les tres parts. Clar, però no som de vida o mort, per dir-ho així.
0: Ja.
1: Clar, nosaltres tenir un equip dedicat a això... Hi ha municipis que els tanquem en un mes, hi ha una reunió, hi ha municipis que tardem 4 anys en tancar-los. Mantenir tota una plantilla amb tant de temps se'ns feia farragós. Llavors, jo sóc el que vaig a vendre municipis.
0: Sí, tu fas de comercial també?
1: Sí, bueno, jo faig de tot. Però sí, tinc bastanta tasca comercial. I després, nosaltres tenim acords amb empreses que venen solucions a municipis, que nosaltres som una de les solucions que venen. O sigui, per exemple, càmeres, radars, software policial. O sigui, tenen un ventall de diferents opcions i nosaltres som una de les opcions que comercialitzen. I això ens va molt bé, perquè sí que és veritat que ells cobren un percentatge de la venda que fan, però per nosaltres no és una inversió de cost fix per tenir empleats o el que sigui, sinó vaig jo i el cost que jo comporti, però ens acostumen a venir perquè aquestes empreses ens venen als municipis, o inclús municipis que pregunten per nosaltres. O sigui, escolta, he vist que tal municipi hi ha un botó al pànic. Qui és aquesta empresa? Llavors, així va venir Gelida, així ha vingut Olot, també, que són altres municipis que també ho ficarem en marxa, ara durant l'estiu. Llavors, Gelida va venir a través de Vilafranca i Olot a través d'un de les empreses aquestes que ofereixen altres tipus de serveis.
0: També entenc que la personalització de cada municipi o de cada ciutat, de cada ajuntament, deu canviar, no? Suposo que els, no sé si canvien els dissenys...
1: És a dir, l'únic que no canvia és el menú rodó.
0: D'acord.
1: Això no canvia.
0: Perquè l'aplicació base és sempre la mateixa.
1: I perquè sabem que funciona.
0: Clar, no, i tant.
1: És peculiar, és representativa i sabem que funciona. Llavors, personalitzem qualsevol aspecte de l'aplicació.
0: Val.
1: Colors, icones, logos...
0: Escuts, el municipi...
1: Escuts, qualsevol sí. cosa es personalitza. L'únic que no personalitzem i no personalitzarem a un curt plaç, de moment, és el menú rodó.
0: Val.
1: És identitari nostre.
0: Això no canviarà, eh?
1: No canviarà. És el que ens diferencia.
0: No, està bé. Però clar, també el que deies tu, no? Es busca, en aquest cas, la simplicitat per estalviar l'errada, no? Per evitar l'errada. Com tot més simple, més difícil és que pugui arribar a fallar, no?
1: Correcte.
0: I una mica va per aquí, eh?
1: Sí. I això tenim molt medit de lo bo que és aquest menú per enviar el botó al pànic.
0: Clar. Però clar, això fa que sigui més complicat de fer, entenc, no? Allò de dir, buscar sempre la simplicitat i allò, el menos es más, fa que sigui més difícil al contrari del que ens podem imaginar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i no només això, sinó la gent té una conceptualització d'aplicació peculiar, perquè al final diuen, mira, doncs jo m'inspiro a Instagram, jo m'inspiro amb Airbnb, m'inspiro amb WhatsApp, m'inspiro amb tal, i la gent espera aquestes coses. Clar, quan tu els hi vas amb un menú diferent,
0: diuen,
1: hòstia, és peculiar. Tu els expliques el per què i la gent ho entén i ho compra.
0: Sí.
1: Però inicialment és, hòstia, quina aplicació més peculiar. Però
0: és això.
1: Sí.
0: I es descarrega com una aplicació totalment
1: aplicació
0: normal.
1: Aplicació amb el nom que cada municipi vol, per exemple, el Vendrell es deia Eubalerta, Calafell es diu Seguretat Ciutadana Calafell, em sembla. A Xavi es diu Xavi Alerta, Arrecife Alert, a Pamplona PMP Alerta, o sigui, cada un tria el seu nom.
0: Sí.
1: Això deixem a l'equip de màrqueting i de comunicació de l'Ajuntament, que tria el nom que vulgui.
0: Molt bé. I així com a concessió, com el que heu optat ara amb aquests municipis, era la primera vegada que ho fèieu?
1: Així de gran, sí.
0: Així de gran...
1: És la licitació més gran mai feta del botó al pànic a tot Espanya.
0: D'acord. Ostres.
1: Sí.
0: Tenim per posar magnitud el que significa i que per això és noticiable, i per això ho veurem als mitjans de comunicació, justament.
1: Jo no vaig trobar, ni jo, ni la intel·ligència artificial, ni ningú va trobar una licitació tan gran del concepte del botó del pànic a nivell estatal a Espanya.
0: Val.
1: Sí.
0: Està molt bé. I a més amb això, tenint en compte aquesta funcionalitat de bueno, que qui més qui menys, jo crec que ja tothom va amb un mòbil a la butxaca, que és aquesta intenció. També crec, no sé si és parlar de la competència o no, però sí que, per exemple, Google té, no? Jo crec que tu pots configurar el telèfon que tocant-lo diverses vegades també afegir una alerta i aquestes coses.
1: Sí,
0: no?
1: Però són coses diferents. Això contactes amb el 112, això ja són sistemes més governamentals.
0: D'acord.
1: Però només et permet fer l'SOS. Hi ha municipis que volen SOS, emergència mèdica, incidències via pública, o sigui...
0: Val, ho unifiquen tot.
1: Sí, i no només això, sinó el sistema no només permet enviar l'alerta, sinó permet també que l'Ajuntament et pugui enviar notificacions. Llavors, des d'un s'estan passant bitllets falsos, a una bona festa major, a un hi ha un carrer tallat. O sigui, també li permet a l'Ajuntament enviar comunicats a tota la ciutadania.
0: Vale, sí, doncs aquesta aplicació es converteix en un punt de contacte,
1: és una eina
0: de comunicació...
1: De comunicació bidireccional, sí.
0: Val.
1: Sí.
0: Val, altra vegada, les dades pel mig, ja veig.
1: Sí.
0: En certa manera, és a dir, que a l'Ajuntament els interessa conèixer les dades de la seva ciutadania per adreçar aquestes informacions públiques, no per res,
1: Bueno, i perquè
0: per
1: hi ha... O sigui, si tu ara busques, per exemple, la informació de Vendrell, està molt desperdigada. Està algú a la web de l'Ajuntament, algú amb l'Instagram de festes, algú al no sé què del TAC, algú amb... Bueno, o sigui, està desperdigada per diferents canals. Nosaltres el que intentem és unificar-ho, unificar els canals.
0: Molt bé.
1: Que estiguin en un sol punt.
0: Val, i això amb la mateixa aplicació, entenem,
1: sí.
0: Doncs? Sempre amb la mateixa aplicació.
1: Sí, perquè tenim múltiples aplicacions, no té sentit.
0: Val.
1: No, perquè t'has d'instal·lar diferents aplicacions...
0: No, sí.
1: La gent ja és reticent en instal·lar-se en una, ja. Com per instal·lar-se en diverses.
0: És veritat. Sí. Ostres, que interessant, el que és això. No només la creació de qualsevol aplicació, sinó la gestió o la comercialització que suposa per vosaltres això,
1: sí.
0: Que és molt interessant.
1: Hi ha un punt que per mi és el que més m'agrada i és que amb això sí que pots canviar la vida d'una persona.
0: Ja.
1: Perquè s'han donat casos on, gràcies a l'aplicació, una persona ha pogut avisar la policia i la policia ha pogut evitar que escalés a més.
0: Ja, ja.
1: O sigui, hi ha hagut casos de violència o agressió sexual on la gent ha avisat i gràcies a això s'ha evitat el que es podia evitar.
0: Sí, sí.
1: Que no hauria de passar mai, no. No, no hauria... O sigui, quan menys gent faci servir l'aplicació, millor és la seguretat del municipi. Però, sinó que la gent sàpiga que tenen aquí una eina.
0: Sí,
1: I això a mi m'agrada molt. O sigui, altres fons del botó del pànic, més enllà de la quantitat de diners, que està genial i és fabulosa, i de l'impacte, a mi el que més m'agrada de tot això és que amb aquest tipus d'aplicacions ajudem realment a les persones i els hi podem canviar la vida. Llavors,
0: està bé, sí.
1: És el que a mi em fa moure cada dia.
0: No, està clar. És una visió també molt interessant i a més... Per la qüestió que sí que també s'ha de dir, que és d'aquella aplicació que tant de bo mai l'haguessis d'utilitzar, per suposat. Però ara, també no estem en uns temps que sembla que la seguretat personal doncs estigui com molt afectada.
1: Correcte.
0: I jo crec que és molt millor anar amb una aplicació d'aquestes característiques que no anar doncs amb un spray d'aquests pimienta que està molt de moda o qualsevol altra, no? Que...
1: No hauríem de necessitar res.
0: No, per això.
1: Però nosaltres sempre diem, quan menys... O sigui, quan menys la gent faci servir l'aplicació, millor,
0: però
1: quan l'hagi de fer servir ha de funcionar
0: al 100%. Està clar.
1: O sigui, en el moment en què funcioni, o sigui, en el moment que la gent ho necessiti, allò ha de funcionar com oli amb un llum.
0: Sí. Encara que no hi hagi cobertura?
1: No, necessites cobertura. Però encara que tinguis molt mala cobertura.
0: D'acord. Perquè el 112, per exemple, sí que pot funcionar sense cobertura, no? Alguna cosa... Cobertura telefònica, entenc.
1: Bueno, hi ha coses que van per satèl·lit i de més, però són xarxes tancades.
0: Val, no, tens que veure. És a dir, que amb molt poqueta cobertura, però sí que veia ara de cobertura, pot arribar a funcionar.
1: Amb molt poqueta cobertura funciona, sí. Amb molt, molt poqueta cobertura funciona.
0: Clar, perquè és molt senzilla i amb poques dades ja pot funcionar. Entenc,
1: Sí, sí,
0: ara
1: sí.
0: Ara m'estic fent una mica com el xulo, s'ha de dir.
1: No, perquè nosaltres ja hem creat tot un sistema molt optimitzat perquè l'enviament de dades sigui molt ràpid.
0: Clar, molt bé. Sí. Hosti, Joan, doncs enhorabona. Per la part empresarial, només dir-ho, per aquest orgull vendrellenc, que jo també m'hi afegeixo,
1: i
0: a més aquest orgull de ràdio i de col·laborador, que a més ets col·laborador de la Calaixera.
1: I ho seguiré sent,
0: sí, no?
1: I espero venir amb més temes així. En tinc un altre, que en parlarem en un altre programa, relacionat amb intel·ligència artificial.
0: Perfecte.
1: Però deixem un altre programa, perquè jo he de marxar en 3 minuts.
0: Per això ho dèiem, per això hem començat a combinar.
1: I no, molt content, i també molt content de posicionar el Vendrell com a referent tecnològic. O sigui, no n'hi ha molts,
0: no.
1: Però jo content de ficar el meu granet de sorra amb això fins que al final pues acabem marxant, si és que en algun moment hem de marxar.
0: Bueno.
1: Però de moment seguirem ficant el Vendrell al mapa,
0: doncs
1: almenys en l'aspecte tecnològic.
0: Sí, Vendrell, hub tecnològic.
1: Ojalà, m'encantaria.
0: Estaria molt bé,
1: M'encantaria perquè vol dir que hi hauria un ecosistema molt bo i un ecosistema no suficientment atractiu perquè empreses tecnològiques vinguin.
0: Molt bé, doncs que sigui
1: així. Però bueno, algú ha de començar, llavors.
0: No, doncs vinga, per això dic que sigui així, que nosaltres ho podem explicar.
1: Clar que
0: Joan,
1: sí.
0: Endavant, gràcies.
1: A tu,
0: fins
1: Pere.
0: La setmana que
1: vagi
0: que
1: bé. Adéu-siau.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
3: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
2: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
3: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
6: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: A 11:45, de seguida anem cap a la participació i les trucades, però abans d'això encara tenim pendents i encara podem parlar i destacar una mica quines són les estrenes cinematogràfiques que tot just arriben aquesta setmana, sense més. De fet, aquesta setmana les cartelleres reben una de les estrenes més esperades de tot l'any. Marvel, que torna a la càrrega amb una nova aventura de Spider-Man, ara en parlarem, i que aspira a dominar la taquilla, però també hi podem trobar altres projeccions europees, també una producció catalana i una de les pel·lícules independents més comentades en aquests darrers mesos. Així que, si us sembla, repassem les principals estrenes i que, sobretot i sens dubte, passa per aquesta nova versió, bé, aquest nou capítol de Spider-Man Brand New Day.
7: Hola, me llamo Peter Parker. Tengo que decirte algo que te va a parecer una locura. Pero es la verdad.
8: Eres Spider-Man.
0: És la quarta aventura de Tom Holland com a Peter Parker després dels fets de Spider-Man No Way Home. Han passat 4 anys. Ningú no recorda qui és Peter Parker i el jove viu completament sol, dedicat en tota la seva vida a protegir Nova York com a Spider-Man. Però aquesta nova etapa també comporta conseqüències inesperades, tant físiques com emocionals, mentre apareix una nova amenaça que posarà a prova el seu futur. A la direcció hi trobem Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi, i que aposta per un to més madur i més introspectiu sense renunciar a les grans escenes d'acció. El repartiment, com sempre, el completen la Zendaya, en Sadie Sink, en John Bernal, Jacob Batalon i Mark Ruffalo, entre d'altres. Les primeres crítiques destaquen que és una pel·lícula més emocional que les anteriors i molts especialistes la consideren la millor entrega protagonitzada per Tom Holland fins ara, poca broma, gràcies a un equilibri entre espectacle i el desenvolupament del propi personatge.
7: Vivir solo con la verdad. Porque no solo soy Peter Parker, soy Spider-Man.
0: Doncs, de fet, el propi tràiler sí que una mica ja descriu aquesta part emocional o aquesta evolució del propi personatge.
9: ¿Crees que soy el escorpión?
0: I què passa quan arriben aquestes grans estrenes, i aquesta, sens dubte, ho és, que la resta de cartellera potser queda una mica acomplexada sobre això. Però bé, també hi han bones propostes. De fet, canvi radical de registre. I ho fem amb Mother Mary, un drama musical dirigit per David Lowry. i és aquest tràiler.
10: Llevaba más de 10 años sin verla. Pero noté que venía hacia mí a miles de kilómetros.
0: Anne Hathaway interpreta una gran estrella internacional del pop que prepara el seu retorn als escenaris. Aquest procés la porta a retrobar-se amb una antiga amiga, interpretada per Michaela Coel, i totes dues hauran d'afrontar els fantasmes del passat en una història sobre la fama, la identitat i el preu de l'èxit. És una pel·lícula elegant, amb una fotografia molt cuidada i una banda sonora que té un paper fonamental en el desenvolupament de la història. I la interpretació d'Anne Hathaway, que és un dels grans atractius d'aquesta proposta. Mother Mary.
10: No quiero romper mi racha.
11: ¿De qué?
10: De no escuchar tu música.
11: No quise apartarte.
10: Lo hiciste.
0: Tot i que també té aquest punt de comercialitat, aquesta pel·lícula, evidentment que no és de les més cinèfiles convencionals i bé, tot i així segur que arriba a les cartelleres que tenim a prop.
11: Hay una conexió.
0: I després de Mother Mary, altres pel·lícules també destacades. En aquest cas, atenció, producció catalana, que a més és una cinta que està rodada en català, i això sempre està bé. Estem parlant de Mala Bèstia, que arriba als cinemes, una producció catalana dirigida per Bàrbara Ferrer. La protagonista és una adolescent que viu en un centre d'acollida i veu l'oportunitat de començar de nou quan una família decideix acollir-la. Però les seves pors, els traumes i una misteriosa força interior acabaran convertint aquesta aparent història social en un inquietant relat psicològic.
11: Li va deixar marca.
0: És una pel·lícula que combina drama, fantasia i terror subtil i demostra el bon moment creatiu que viu el cinema català. És una proposta diferent, arriscada, però molt interessant. I sí que potser aquesta no arribarà a les cartelleres més convencionals, però bé, la proposta aquí està i per això la volem explicar.
12: Si et fas gran. Aleshores desapareixes.
0: I anirem ja en darrera instància a una pel·lícula italiana, que, mira, últimament no n'arriben masses, de produccions italianes. Es diu La última ronda en Venècia. És una coproducció italiana que aposta pel cinema intimista. Dos homes que semblen haver perdut el rumb de la seva vida, que coneixen un jove estudiant d'arquitectura i junts emprendran un viatge improvisat per diverses poblacions de Veneto, que acabarà convertint-se en una reflexió sobre l'amistat, el pas del temps i les segones oportunitats.
13: Chicos, yo me largo ya.
14: Vente con nosotros.
13: En otra.
0: És una història pausada, plena de petits detalls i amb aquell estil tan característic del millor cinema italià contemporani.
15: Julio!
16: ¿Qué quieres ahora?
15: Queremos invitarte a tomar la última copa.
16: ¿Esperáis a un amigo?
15: Un amigo. Genio lo era todo para nosotros. Robábamos 30 o 40 pares a la semana. Habíamos creado un negocio con un valor de cientos de miles.
0: El títol és aquest, La última ronda en Venecia. I això acaba composant, en certa manera, les poques estrenes d'aquesta setmana a causa d'aquesta superproducció, i segurament que la recomanació és prou clara. Per aquests amants de Marvel i de cinema i de còmic, Spider-Man Brand New Day, no només perquè és l'estrena de la setmana, l'estrena més espectacular de la cartellera, sinó perquè representa un canvi de rumb perquè fa els personatges de Marvel, que aposten per un Peter Parker més adult, més vulnerable i amb un conflicte molt més personal, sense deixar de banda les espectacularitats, escenes d'acció que poden esperar tots els fans. I fins aquí el nostre repàs de les estrenes de la setmana. També recordar que el cinema continua sent una de les millors opcions per gaudir d'una bona història a la gran pantalla i potser més quan és l'estiu. Així que si aquest cap de setmana només podeu triar una, aquesta que dèiem, i si teniu una mica més de temps, reflexionar i anar a buscar aquelles que també hem explicat. Però sempre ho diem i sempre és així. Trieu quina manera trieu i què feu. Ja sabeu que això, la responsabilitat sempre és vostra. Tingueu bon cinema.
2: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sant.

0: Tres quarts i un minut. Tres quarts i un minut de 12. Ens queda ja tota aquesta estona final, tots aquests minuts finals per la participació i les trucades, com sempre fem, o com intentem fer cada dia, a través d'aquests punts de contacte que ja coneixeu. A partir d'aquí ja el telèfon, el 977 15 70 69, sempre el recordem, 977 15 70 69, o també, si voleu, enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101. 686-101-101. I tenim ja primera trucada. Bon dia.
1: Bon dia, estimat.
0: Maria Dolors.
1: Hola, tresor,
0: com
1: què
0: estàs?
1: Tal?
0: Com estàs? Què dius?
1: Molt bé.
0: Sí, tot bé?
1: Ja has fet tot el cinema o has fet tot tu?
0: Sí, eres sí.
1: Eres un home dies.
0: Sí, sí. Quin remei, quin remei.
1: Mira, què hi farem, però bueno, sí. bé. Mira, posa'm aquella que és alegre de l'Alfred García, vine'm a buscar.
0: Vinga.
1: Això es diu així?
0: Sí, vine'm a buscar, i tant.
1: Molt bé.
0: Sí, molt bé.
1: Vale, carinyo.
0: Fantàstic, doncs la busco de seguida.
1: Ah, això m'ha dit, així és demà.
0: Molt bé.
1: A veure si truca algun...
0: Bé.
1: Algun més.
0: Bé.
1: De la calaixera.
0: Sí, home, aquí estem.
1: Espero que sí.
0: Cap problema.
1: Vale, bonic.
0: Molt bé, gràcies, Maria Dolors, fins demà.
1: Molts petons i abraçades.
0: Igualment, igualment.
1: Adéu.

I sí, aquesta que ens ha demanat la Maria Dolors és la última cançó de l'Alfred García. Una cançó que ja hem escoltat en diferents ocasions i que és molt xula, eh? Per mi, jo crec que és una de les cançons d'aquest estiu, que n'hi ha diverses. Vine'm a buscar.

I a l'espera de més trucades i més peticions musicals, i si ja amb la recta final de programa, aquesta ja la posem nosaltres. Aquella cançó que sempre diem malament. Tuturu. Tuturu. No sé mai com es diu, això. És una cançó que ja va publicar fa un temps a Siderland, però que ara, amb la Paula Cups, li han donat aquest aire diferent, també prou estival. I és la cançó que ens segueix posant ritme i ens ajuda a anar perfilant això, la recta final de programa avui dijous.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: I mira, altres versions. Arrel del 40è aniversari de Sopa de Cabra, s'ha reeditat aquesta cançó, que també és xulíssima, al Far del Sud, amb en Jordi Stone, que hi ha posat aquesta mescla musical, aquesta nova mescla musical.

0: La Calaixera, un programa unicap de tot.
1: I així, de bon rotllo, com sempre, posarem el punt i final i acabarem. Amb aquesta cançó de l'Edu Esteve, La meva sort. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible demà, que ja som divendres i tornarem puntuals, com sempre, a partir de les 9. Que vagi bé. Adéu-siau.
2: La mar dolça, que jo ja ho sé, que jo ja ho sé, que algun dia això serà pols també. Però he trobat un trosset de cel que de mi no s'esborra. Crec que m'ha tocat la loteria. Aquí m'hi vull quedar.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell. No és normal.